Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits. Salimos.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mirada.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veure com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Doncs quina passada. Estem amb el Teatre 8 encara, perquè d'aquí una hora començarà una cosa especial que fem avui a la Perifèria, però estem a les portes de la Festa Major a Sant Boi. Estem a tope. I això ja ho parlàvem abans amb un dels convidats, que dèiem que les festes de Sant Boi són una cosa així com el tret de sortida de les festes majors. I per això, Toni, això és culpa teva, ho hem de dir, culpa teva en el bon sentit de la paraula. Sempre vols i t'agrada molt parlar de castellers, i això m'encanta. Què tal, Toni, com estàs?
1: Hola, aquí estem.
0: Doncs això està sonant, a Can Niño un dijous a la tarda, però també és cert que estava sonant un dissabte al matí. Fa poquetes hores que ha començat la festa, la Festa Major de Sant Boi, i bueno...
1: Suposadament jo estic dormint perquè he sortit d'aquí de Can Niño a les 5 de la matinada. Són les 8, o sigui...
0: És un viatge en el temps.
1: Soc un zombi.
0: És xulo, esto. I, bueno, Toni, tenim a dues persones, a dues colles molt properes, perquè Sant Boi és una colla castellera.
1: I... Bueno, és el dia del sàndwich, no? Estem, és el sàndwich, no? Estem a Sant Boi entre Cornellà i Viladecans, o sigui, és la dia del sàndwich.
0: Sí, home, són la gent, o sigui, està bé perquè són veïns que no ho diem, això està bé. O sigui, però normalment els veïns sempre diuen, ui, no, però amb aquest sentit, amb Viladecans i Cornellà no tenim grans històries. Uns estan a l'altre costat del riu, els altres estan... Els altres estan allà al costat de Gavà i tampoc pensem cap cosa negativa com podem pensar dels Sant Vicenç dels Horts.
1: És veritat, no hem tingut mai com una rivalitat. O sigui,
0: ni ens tirem pedres.
1: Jo quan era petit, em sembla que la gent de Sant Vicenç... Paco, tu te'n recordes?
0: Paco és
1: rivalitat amb algú?
0: Claro.
1: Jo de petit, Sant Vicenç, sí, mira que està lluny, no? Però amb Viladecans, en Cornellà, no.
0: I aquí tenim avui, aquí, per parlar d'això, per parlar de castells, una mica millor que nosaltres.
1: Doncs tenim a dos caps de colla que estaran el diumenge a les 12 del migdia a la dia de Sant Boi, que són el David Campoy, cap de colla dels castells de Cornellà, i l'Aaron Guasqué, cap de colla de la colla de Viladecans, els Florescents.
0: Què tal, com esteu els dos?
2: Bona tarda.
0: Doncs, simplement, és veritat que amb el Toni ens van proposar una cosa que ostres, no és que ens hagin d'agradar els castells, és que hem de saber com són. I és veritat que hi ha una part cultural que moltes persones no arriben, i per això gràcies al Toni van començar a parlar a la ràdio. Comencem per l'AEU.
1: Clar, que... clar, flipa, o sigui, amb el Toni comencem, que és com un neonato, o sigui, no té ni idea.
0: El que més sap del programa és el Toni. O sigui, així, malament.
1: Jo sé d'anar a veure diades i a veure castells des de fora.
0: I de plorar molt quan veu,
1: sí, quan veu els castells.
0: Vale? Això, d'això en sap. Aaron, què és un cap de colla? Què és el que fa un cap de colla?
3: Principalment és gestionar els equips tècnics i dirigir una mica l'assaig en si, i després, últimes decisions, diguéssim, a plaça, són les que has de prendre, no? A partir d'ahir ja molt més enrere, diguéssim, però bueno, principalment és molta gestió emocional de la gent i molta gestió a nivell de, diguéssim, dels equips tècnics.
0: Sí, estàs d'acord? És el mateix?
2: Sí, perquè molta gent es pensa que a vegades una actuació castellera són 4 o 5 persones que es fiquen allà al mig de la plaça,
0: no.
2: Que uns es fiquen a sota, pugen, baixen i cadascú cap a casa seva, però no. Hi ha molta feina darrere, ens veiem mínim 2 cops per setmana, més els caps de setmana.
0: Perquè el cap de colla, en el moment que està pujant al castell, o sigui, és el que va donant indicacions o no?
2: Depèn, perquè hi ha el cap de colla que poden estar al tronc i a vegades el cap de colla no pot manar al castell mentre està fent el tronc, llavors hi ha una altra persona que es queda fora. És un món que
0: Toni,
2: quan entres...
0: per què no fem una cosa la temporada vinent? Venen una vegada al mes al programa i van explicant coses.
2: Fem una secció.
1: Això l'has d'invitar tu al programa.
3: No, però és que...
0: Clar, és que tu m'has abierto este mundo i ara...
1: No? Jo sempre...
0: Vale,
1: poden anar a la ràdio en comptes d'aquí, no? Però...
0: Ja estan fitxats pel curs vinent. Bueno, els dos a més, Els dos a més.
3: Sí,
0: a veure si tenen un fill i tenen una colla castellera de Sant Boi. A veure... Això no s'agradaria tant, alguns, Bueno, el tema...
1: Hem de dir...
0: No, vinga, va, fem-ho.
1: Perdó, un incís.
0: Hem de dir
1: que aquestes butaques que estan aquí, que es treuen, es posen i que és un infierno treure-les i posar-les, sí. Es van fer així perquè aquí assajava la colla de Sant Boi. Aquí a Cal Niño assajava la colla de Sant Boi. I fa 20 anys.
0: Però és molt baixet, no?
1: I, sí, sí. I per això les butaques d'aquí són com són. i ja està, ja pots continuar.
0: Bueno, doncs això, vale? Ara comença, ho estàvem dient abans, comença un moment que és bueno, el toc de sortida, no? I ara, perquè una persona, David, perquè una persona ho tingui clar, o sigui, com és la vida a partir d'ara d'un casteller castellera?
2: Doncs mira, la vida no és que canviï per complet, però comença a sortir coses i és un no parar, val? Perquè és el que he comentat, ens veiem dos cops per setmana per assajar i depèn quin cap de setmana tenim actuació i tot, i no és només el fet casteller, perquè no sé si estàs d'acord que una colla castellera no és només fer castells i ja està, sinó que comparteixes el que diem nosaltres el post-assaig, que ens quedem a sopar tots, tenim també activitats, i una mica el fet casteller és això, no és només compartir una activitat, sinó també és compartir una manera de fer i un estil de vida i una activitat.
0: Clar, perquè s'ha d'anar a sopar o a dinar després del castell, no abans. No?
2: Clar, perquè a vegades si no la panxa pot donar alguna complicació.
0: Toni, me preguntava con tu, que eres el experto.
1: No, aquí entrevistador ets tu.
0: De prova. No, clar, l'agenda dels companys de Viladecans està molt plena a partir d'ara o com funciona això?
3: L'agenda? Bueno, estem actualment, bueno, ara, per exemple, que ha estat dues setmanes sí, perquè avui és diada aquí a Sant Boi, que per nosaltres és la diada màxims del primer tram, i després la setmana que ve amb la cap buitada tornem a vindre aquí per fer un talleret i ja aquesta gent que es pugui interioritzar molt. Bueno, principalment crec que avui esteu vosaltres començant un taller, no?
2: No, vam estar dijous, perquè avui estem a dissabte, per tant dijous vam fer un taller.
3: Correcte.
2: Dijous a la tarda vam fer un taller que va anar superbé i tot.
0: Mira, ja està fitxat per l'any que ve, o sigui, ja ha interioritzat.
2: I llavors, això, si no és només fer l'actuació, sinó d'anar fent els tallers i tot.
0: Ha interioritzat el fet que estem sonant un dissabte, molt bé, això és pura ràdio.
2: Exacte, se l'està tot.
0: Jo no faré mai tan bé castells com ell farà això de la ràdio allà.
1: No, ho ha fet bé. I això que estem acostumats a dir, bueno, si és dijous, estem al teatre...
0: Sí, sí,
1: encara,
0: no? Sí, sí, no, ho ha fet perfecte.
1: Ha tingut el... O sigui, que va anar molt bé.
0: Vale. Espera, en el cas de Cornellà, la vostra agenda també a tope?
2: Sí, sí. Com has comentat al principi, és com la festa major de Sant Boi, l'inici de les festes majors. Per nosaltres, Sant Boi és com l'inici de les diades castelleres. Perquè és
0: I sempre teniu gent? Perquè aquesta pregunta és pels dos. Perquè ara, tots els caps de setmana hi ha alguna cosa, i sempre hi ha gent? O a vegades passa que aquell cap de setmana una mica raro, us falta algú...
3: Jo crec que principalment també jugues amb això, però bueno, és el que diem, per exemple, la festa major de Sant Boi és dia de màxims, allà no et falla ningú, i a partir d'ahir ja vas a la...
1: Ah, estic a Estalló? Sí,
3: és un sube i baja fins al següent dia de forta.
0: Et toca un Sant Climent i la gent diu, bueno...
1: Bueno,
0: no, broma.
1: És que jo ja a moltes diades que tinc feina i no puc anar, i és un rotllo, m'agradaria anar-hi, però no...
0: Vale, perquè una pregunta molt absurda. Jo si vull seguir el futbol sé on mirar-ho. Si em compro l'esport, si el Mundo Deportivo, i dic, vale, aquesta jornada ha jugat l'equip aquí. Si vull saber-ho tot de vosaltres, com ho faig, això?
2: Bueno, bàsicament, com està tot el dia digitalitzat, sobretot per les xarxes, nosaltres és un canal molt important, on fem sobretot actualitzacions del que anem fent setmana rere setmana, i d'aquesta manera nosaltres tenim ja penjat també que assagem els dimecres i els divendres de 7:30 a 10, i d'aquesta manera la gent sempre que vulgui venir per les xarxes és la millor manera per poder visibilitzar i tenir el calendari de tot el que fem cada cap de setmana.
0: Jo feia una mica broma fa una temporada amb el Toni perquè li deia en pla, és veritat que nosaltres aquí no som un programa d'humor, però sí que tenim aquest tarannà. I llavors ens agrada treure a punta una mica tot, riure una mica de tot, sense passar-nos, no? I amb el tema casteller sempre li preguntava, és a dir, sí, esto cómo va? O sea, ¿hay puntos? Sí, hi ha punts, de tres punts a qui ho faci millor, o sigui, hi ha una lliga, no, és que ja us he dit que és la EIU del castell, o sigui, porfa...
2: Que explicaron.
0: Sí, explicaron, o sigui... Ja, perquè, jo, a veure,
3: aquí entrem en un món...
0: Clar, perquè, Aaron, perdona, a mi m'han explicat que hi ha una colla que guanya aquell any. Són els millors d'aquest any. Això com es compta, això?
3: Aquí hi ha un...
0: Ui.
3: Primer hem de començar de que al final el castell és una part cultural, ens acompanya a la festa major...
0: Sí.
3: I tot això. Després sí que ja partim a que cada dos anys hi ha un concurs casteller que està, hi ha colles més afines i menys afines... I dins d'aquest concurs casteller pues, tenim una taula casteller de puntuació en la qual, depèn del castell que estiguis fent, a partir dels castells de set, això sí, té una puntuació en una altra i a partir d'ahir compten les 5 millors actuacions que fas aquell any complet, i amb això pues, vas a un concurs que és principis d'octubre, o en el nostre cas, que ho haig de dir, estem lluitant per anar a final de setembre.
0: A Champions, vai, aneu.
3: Bueno, en el nostre cas seria...
1: a Tarragona, no?
3: Ara actualment està contant com Tarragona, però principalment l'objectiu ara és anar a Torredembarra.
0: Ara sembla molt, molt, molt emocionant, perquè m'imagino que una persona, quan comença els castells... perquè bueno, nosaltres ho estem veient amb Toni, perquè ens ho explica. El Jacint tenia una aposta per...
1: Jacint teníem una aposta perquè vingués un dia i no va venir.
0: El Jacint, saps, no, a que no sé, amb aquesta alçada on el posaríeu, on posaríeu el Jacint?
3: Jo el veig
2: com a un bon primeres mans,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Jacint, ja està. O sigui,
2: el tio està fort?
0: Sí, està bé. Sí. Puedes escoger, o sea, Cornellà o Viladecans.
3: Correcte.
1: Sí, perquè a Sants, que va ser la que et va invitar, no vas anar? O sigui...
0: Et va convidar a Sants, no vas voler, no sé per què, alguna cosa tens per allà que no pots anar, alguna cosa, no sé.
3: Bueno, aquí estem més a prop,
0: ¿vale? Més a... Ara,
2: aquí es creu el poni, ja està.
0: No, el que deia, imaginem que el Jacint comença, ¿vale? És a dir, clar, com comença una persona, com s'apropa, quin període d'assajos té, perquè evidentment el primer dia no faràs un castell, això és absurd. Com funciona això?
2: Sobretot al principi, clar, tu arribes i llavors de sobte veus que hi ha molta gent que està amb les mans amunt, hi ha gent que puja, gent que baixa...
0: Això és la pinya, no?
2: Sí.
0: Vale, bien.
2: Yeah. Llavors, clar, a l'assaig no sempre podem fer pinya, fem castells nets i després amb
0: vale,
2: pinya.
0: D'acord.
2: Llavors això és la primera cosa que diu, ostres, per què hi ha alguns castells que estan tocant el cul i altres castells que no? Perquè ja és una mica ficar. Però sí que és important i valorem la nostra colla, no només...
0: Perdona, m'encanta perquè m'ho està explicant com per tontos i ho està fent molt bé. Perquè este tio no s'encera. Molt bé, molt bé.
2: Llavors és això, intentem no només que quan arribi una persona a la colla, perquè és molta informació, sempre que arribes a un lloc, però sobretot anar donant-li petites pilduretes de coneixement casteller, que sàpiga què està fent, com es fa, i a poc a poc, perquè molts cops nosaltres, la pinya aquesta que es fica tothom a baix agafant, es pensa que tothom es fica de qualsevol manera, i quan veuen una pantalla amb tots els noms ben posats, cadascú al seu lloc i tot, llavors la gent diu, ostres, què és això? Per què hi ha tants noms aquí? I a poc a poc van aprenent com es forma una pinya, què s'ha de fer...
0: O sigui, com una pantalla? Teniu un software? O sigui, això com...
1: Sí.
0: Hi ha un software?
3: Una de les millores...
2: Està tot digitalitzat, eh?
3: És això. La millora principal que hem tingut els últims anys ha sigut que ja hi ha l'aplicació en la qual tu dius si vens o no vens.
0: Però,
3: o sigui, allà et surten les pinyes, les proves que faràs... Els equips de pinya estan contents amb això.
2: Sí, sí.
0: M'està ensenyant, Toni, una aplicació?
1: Sí, aleshores, estem a la diada, no?
0: És el Tinder Castell.
1: Sí, és el Tinder del Castell, no? Aquí, estem allà, li donem i aquí ens sortirà. Doncs,
2: això és com anar a treballar. No? Quan vas a treballar i fitxes, sí, doncs aquí també.
1: Tal castell, on em toca col·locar-me? Aquí, tu veus un dibuixet, no? I ja saps on vas.
0: Ostres.
3: Sí.
2: Abans era... mirava qui entrava per la porta i apuntaves amb un llapis, amb una llibreta i feies guixades i tot,
0: vale,
2: i ara
0: vale,
2: tot s'ha...
0: Perquè a l'hora de fer la pinya llavors heu de tenir en compte moltes històries, és a dir, qui subjecta què, com, això és així?
2: Clar, i has de tenir en compte una mica físicament com és cada persona, has de tenir com molta memòria i conèixer molt la gent per saber quina és la seva millor posició.
0: Has de tocar molt la gent, molt...
2: Ha d'haver contacte, sense contacte no hi ha castells, això segur.
3: Sí que hem de dir que ha d'haver experiència a nivell casteller, perquè al final sí que és cert que a vegades dius això principalment bueno. L'equip de pinyes és qui més feina té, perquè al final és qui més gent ha de moure, però molts cops dient no, perquè potser aquesta persona alta ha d'arribar aquí, i molts cops també hi ha el coneixement de ui, aquest segon potser marxa cap a un cantó cap a l'altre. I això també forma part del castell, eh? De conèixer les manies de cadascú i a partir d'ahí col·locar.
0: Que xulo, o sigui, estic flipant. O sigui, ara estic fent com una mena de pseudoguió per la temporada vinent. És a dir, un dia parlarem de la pinya, un dia de com aconseguir que una nena que està tan alta no caigui, no passi res. O sigui, això és espectacular, perquè el tema de l'enxaneta a mi em flipa molt. O sigui, flipa molt perquè, o sigui, un nen... normalment té pors, és a dir, com feu que se sentin segurs, que sàpiguen que tot va bé, que hi ha una manera de caure, una manera de protegir-lo o de protegir-la, com funciona això?
2: Mira, sobretot al principi és la confiança de l'assaig, és la repetició, és començar amb pisos més baixets i a poc a poc agafant confiança i anar pujant, però sobretot també, i cada cop que crec que m'està generalitzat en totes les colles, és la psicologia. perquè per molt assajis tot has de tenir un component psicològic a l'equip i tot, que sàpiguen tractar les pors, que sàpiguen verbalitzar-lo, perquè d'aquesta manera ells també es senten com més recolzats amb tota la colla per poder fer un castell, i si va malament tenir una mica també la calma de descarregar-lo i que tot vagi perfecte.
0: Clar, perquè us heu trobat alguna vegada amb una persona que té realment alguna por i diu, mira, vull fer castells perquè d'alguna manera això em servirà per vèncer tal cosa.
3: Realment, en el nostre cas, potser no ha sigut tant a les alçades, perquè entrar a castells, potser si ets un nen o el que sigui, tingui por a les alçades, és més difícil.
0: Correcte.
3: Però sí que és cert que tinc diversos castellers que el fet d'interioritzar dins d'una pinya, perquè vulguis o no, quan estàs a uns primers cordons i es tanca tot, estàs com una mica...
0: apretat.
3: Sí. Apretat. I sí que tinc diversos castellers que han començat a superar aquesta por d'estar allà al mig, d'estar apretat amb tothom o inclús del contacte físic. Que això és un dels punts que tinc diversa gent que ens ha vingut i cada cop a mi ha superat més aquest contacte físic, que a vegades costa.
0: Sempre ens venen que tot tipus d'esport, perquè jo ho considero completament un esport, és brutal el que feu, sempre quan els venem als altres sempre diem, mira, aquest esport t'ajudarà això, això i això. Els castells, si ho haguessis d'explicar a uns pares que estan pensant si portar-ho al futbol o portar-ho a castells, què els diries?
2: Sí que és cert que és com la barrera principal, sobretot per les famílies, de que al meu nen li passi alguna cosa, una caiguda i tot, d'acord? Però després potser juga un partit de futbol i es trenca la cama i això no és tan conscient o no ho tenen tant en ment com poden ser els castells. Però sí que és cert que, sobretot, no només a nivell de colla, de Cornellà i Viladecans, sinó a nivell del món casteller, s'ha treballat molt en això. Cada any hi ha jornades de prevenció de salut, s'ha treballat amb un casc casteller, s'està treballant també amb una màscara castellera per protegir. Sí que és un tema que és un dels punts principals que es volen treballar en el món casteller, sobretot una mica per aquesta por, sobretot a les famílies, del que pugui haver caigudes i tot. Però si mires les estadístiques, a vegades inclús és menys repercussió que una persona que jugui a futbol o a l'handbol, que el tema dels turmells i tot.
0: Clar, perquè al final, clar, jo m'he fet moltes vegades aquesta pregunta i clar, el que veus quan com està pujat per pisos, la caiguda també és per pisos. És a dir, d'alguna manera, sí, bueno, és cert que cau sobre la gent, però no caes a plom o...
1: No.
3: El primer que s'ensenya és que tu no has de caure,
0: de cop.
3: Has d'agafar-te a la gent i,
0: vale,
3: i allà
0: vale.
3: on elimines aquest factor de risc.
0: Jo t'ho dic perquè, bàsicament, mira, recordo un amic meu de Bèlgica que un dia venia per aquí i ens vam creuar amb els castells i va com flipar, sobretot per això, perquè dir, però, o sea, estàs flipat, o sea, això feia una plaça, això. O sigui, com dient, però esta gente... I clar, jo vaig intentar explicar-li això, però sense saber-ho, dic, bueno, és que això està bastant estudiat, això és, si saben el que fan, saps? I la veritat que és molt curiós. I després, és cert que tots els cossos no es desenvolupen de la mateixa manera. És a dir, que això em sembla una cosa dels castells que s'assembla molt al rugby. Hi ha una cosa d'aquí del rugby de Sant Boi que m'agrada molt, que és que no hi ha un cos bo pel rugby, sinó que el teu cos pot anar a un lloc o a un altre, és a dir, i amb els castells passa una mica igual, no?
3: Correcte.
1: Jo m'ho he estat del cap perquè anava a dir, és el més semblant al rugby.
2: Sí.
1: O sigui, quan la pregunta d'abans, perquè amb els castells ells parlaven de fem l'assaig, ens quedem a sopar, és com el tercer temps, no? Que fa el rugby, és la... Bueno, sí, es socialitza més que en altres esports, i com a esport sí que seria el més semblant al rugby. Els valors són molt semblants, també, perquè s'utilitza la força, pots caure, pots caure, no et dones cops, o sigui, hi ha cops, no? Arribes a casa amb els ombros doncs ple de peu, o sigui, doncs, hosti, què passa? Com si vinguessis de la guerra a vegades, no?
0: Clar, però això del canvi de cosa ha de ser curiós, perquè potser, clar, hi ha persones que a certa edat tenen la idea de que faran allò o allò altre i es troben amb un canvi de cos sobtat que els porta a un altre espai, no?
2: Clar, i aquí és la feina també, com a caps de colla, d'una mica aquestes expectatives que pot tenir la gent i tot, pues, s'ha tenit també molta mà esquerra, perquè a vegades
1: sí, també... Sí, perquè el canvi de cos, jo és una cosa que m'he preguntat, jo ara vaig i penso, aquest nen o aquesta nena ara que puja aquí, si té moltes ganes, quan creixi, on anirà, podrà anar-hi, no tindrà força.
3: Jo crec que és un dels punts més crítics que hi ha
1: sí, no?
3: Castellers, aquest pas de canalla
1: A lo que sí.
3: A lo desconocido, que diem.
1: O quan deixes de ser enxaneta al cotxador, també, no? Potser, no?
3: Sí, però allí encara ja el vaig a passar dosos més d'un cop, no ja, però quan ja sota dosos, vulguis o no, ja és una feina diferent, ja no és tant.
0: I una cosa interessantíssima del món casteller és el tema d'edats. És a dir, té unes barreres molt amples d'edat, és a dir...
3: Jo crec que és el punt positiu.
2: Eh? Exacte, és a dir, no és que només ve una persona a fer castell, sinó que molts cops ve la família sencera. Per què? Perquè la família sencera pot participar en fer l'activitat castellera. La nena està pujant, el pare està a pinya, la mare també està a la pinya, o el pare està a troncs. És a dir, és una activitat que permet la fer molt familiar.
0: Xulo.
2: I la veritat és que és un món positiu, sí, sí, que valorem nosaltres molt.
0: Tu dius el mateix,
1: i
0: suposo.
1: Grallers, i merxen, bueno, a la colla qualsevol cosa, clar, fotos,
0: clar, perquè
1: promo.
0: Això és superinteressant, perquè podríem dir que hi ha com un ecosistema casteller. És a dir, estan els castellers al mig, però al voltant hi ha un munt d'activitats paral·leles sempre.
3: Correcte, no? Sí, realment on creixes, com aquell qui diu, és en aquest fet també més social, i el que diem és que pugui vindre tota una família, jo crec que és de les millors coses que hi ha a nivell casteller, perquè és que veus el nen pujant, és el que diem, veus el pare fent pinya, inclús algun cop hem tingut algun avi que ha vingut i, pues mira, es posa a la paradeta o es posa a ajudar-nos a fer el menjar, vull dir, és tan familiar que per mi és el que, quan tothom em pregunta el motiu per anar a fer castell, jo crec que aquest és un dels principals, és que pots anar quan vulguis, amb qui vulguis, i estan les portes obertes per tothom.
2: Sí. I una altra m'agradaria mencionar, que és molt important, que si no des de la colla, les gralles i els tabals, també la música, d'acord? Els castells no se'ns entendrien sense la música, i és això, que tant pots estar formant part de la pinya, del tronc o de canalla, que pots estar formant part de la música dels castells amb gralles i tabals, pots estar fent el merchandising, important xarxes, crec que és una activitat que tothom pot tenir lloc.
0: Super, bé. Sí, m'han convençut ja. Tinc una nena de 5 anys i estava pensant, què faig?
1: Bueno, la teva nena va veure com feien el taller al Montserratina, eh?
0: Sí, la meva nena...
1: Estava jo allà també.
0: Va un col·legi Viladecans, ho té més a prop.
1: Ho van veure. I mirava així, no?
0: Sí, flipava. Sí, no, és brutal. Us he de donar les gràcies per venir a explicar això, perquè la veritat que no se sol donar, és a dir, no se sol donar que algú expliqui cultura castellera, perquè hi ha molt, o sigui, no és només el castell, no és el fet del castell, sinó que hi ha molt més. Abans, la pregunta d'abans anava més aviat pel tema de un casteller, quina edat pot tenir? És a dir, pot anar des de molt petit fins a molt gran?
2: Nosaltres des dels 3 anys que tenim gent a sala d'assaig, fins l'edat que vulgui.
0: Perquè en el vostre cas, per exemple, la persona més gran que teniu ara...
3: Actualment té 60 i alguna cosa. Ara no ficarem al foc, però estem allà, al voltant d'un 60.
0: Sí, va baixant del castell i va anant cap enrere, no? És com és,
3: bueno, realment és... està ara mateix a baix de tot del castell. Sí. El tenim fent de baixos. És la persona més...
0: Clar, això sí,
1: a mi és una de les persones que més no per l'edat, sinó quan el vaig veure, no, que, o sigui, aquest senyor, i quan veia tot el que li pujava a sobre, jo pensava, ostres...
0: Aquest senyor, sí, la compra de la setmana la porta
1: em va sorprendre moltíssim.
0: Quina passada. I a part finalitzar, suposo que, com ho diem en broma, perquè estem contentíssims i molt contents de que existeixin les dues colles, tenir una colla de Sant Boi, bueno, però ens agradeu molt, i la cosa és, a les dues colles segurament acaba recalant gent de Sant Boi cap amb una o cap a una altra, no?
3: No, jo crec que sí, ells van començar com aquell qui diu, no?
2: Sí, clar, la curiositat és que quan allà vam coincidir amb els castells de Sant Boi, per això tenim molt respecte a aquesta ciutat, a aquesta plaça, i malauradament que va desaparèixer la colla, el 2012 vam tenir la sort d'organitzar una mica la idea de castellera de Sant Boi i li tenim molt de respecte, ja us ho dic, és una actuació que és molt important per nosaltres, per Viladecans també, sí. I és una actuació que anem a màxims, perquè és un punt molt important del primer tram, perquè nosaltres fem unes vacances i després tornem després del setembre, com els nens.
0: Igual.
2: I és una actuació molt important, i a sobre que venen colles molt grans al món casteller, com són els Minyons de Terrassa, i és molt important per poder començar la temporada i acabar també la resta de l'any amb molt bones sensacions.
1: I els objectius d'aquesta temporada?
0: Les dues.
3: dels dos. Comences tu, home.
0: Comença tu.
3: Jo el que anava a dir és això, que el bo és que ells van començar amb això de Sant Boi i nosaltres li donem molt respecte a aquesta plaça també perquè tenim molts membres actuals de l'antiga colla de Sant Boi i, vamos, són els primers en matar com no vinguéssim aquí a fer l'actuació.
2: A nosaltres també ens apreten, eh? De dir, a Sant Boi heu d'anar a tirar, eh? Que aquí volem que la nostra ciutat sigui...
0: Home, estan molt xules les vostres polos, però a aquesta gent de Sant Boi s'hauria de posar alguna coseta, algun element...

0: Castelldefels, i ara és això, ara volem portar aquí el màxim que tenim fins al moment.
1: Jo aquell dia va ser quan la primera vegada que em vaig posar la pinya, bueno, anava vestit com avui, va ser com...
2: Així vas fer la pinya, així, amb aquesta saqueta?
1: Clar, jo no era de cap colla.
2: I no et van fer fora els castellers? O sigui, així de bona gent són.
1: Què te creus?
2: Objectius de Cornellà.
3: Sí, nosaltres també estem en aquest sostre que li diuen de 8, que estem any picant pedra, picant pedra, i aquest any tenim molt bones sensacions i un dels objectius que volem fer és la Torre de 7 i el 4 de 8. Anem també a poc a anar consolidant sobretot aquesta feina d'assaig que és tan important, la confiança amb la canalla, la confiança amb la colla i tot, però sí, anem en aquests objectius i és una mica la feina que volem assolir.
4: Que guai. Doncs us donem les gràcies per estar aquí, dir-vos que de veritat no ho dic per quedar bé, o sigui, estic decidit a fer una secció castellera una vegada al mes temporada vinent, i crec que serà una cosa especial perquè crec que s'ha d'aprofundir més, val? Hem de saber més sobre el món casteller i a més, bueno, veient-vos a vosaltres crec que ho aneu molt bé perquè ho explico perfectament
1: i cada vegada hi ha més gent, penso jo.
0: Sí. No, cada vegada hi ha més gent, però és el que dic jo, que en el Baix Llobregat estaria molt bé això de poder fer més difusió del món casteller perquè...
1: però amb tot el que hi ha al Baix Llobregat, penso, jo que vaig començar a veure castells pel Valls i la Bisbal i l'Arbós i van ser totes, va ser on em vaig aficionar, vaig començar a llegir llibres, bueno, soc super teòric de tot això, veure tot el que hi ha al Baix Llobregat és molt heavy, penso, Culturalment, quan és una cosa que ve de Tarragona, de Plana de Valls i tot això, i o el que ha aconseguit, per exemple, els Minions, com li dic jo, no? Els Minions de Terrassa, que és una supercolla, i estan més lluny encara, no?, de la zona de...
0: O
1: Mataró, inclús.
0: Jo em la faria més a el que és que si tu vas per aquelles zones... Correcte. Si tu vas per aquelles zones... És que el que és el sentiment de Castells és algú molt, molt
1: i
0: espectacular.
1: Quan surts d'allà, no? És com surts de la zona del Penedès, Tarragona, i te'n vas, val, estan les colles, hi ha colles grans, però cada vegada sí que, no sé si és perquè em fixo més, com quan et trenques un braç i veus només gent que té un braç, però ara sí que s'olora molta gent fent castells als pobles i a ciutats i colles petitones per tota Catalunya.
3: Sí, una mica, és això, fa 30 anys, el món casteller eren tres colles aquí a la comarca i a poc aquest sentiment i aquesta afició castellera a poc anar sumant i crec que també el coneixement casteller aquí al Baix Llobregat cada cop és més ampli, i és una mica orgull de comarca de tenir aquestes colles castelleres i que a poc el nivell vagi pujant.
0: Però és això, hem aconseguit que aquest any la trobada del Baix la donguin per la tele, que és algú que fins al moment era una lluita també que teníem, perquè al final sembla que siguem que aquí el Baix Llobregat no sàpiguen fer castells o aquell que ho diu i tampoc tenim molta difusió i és algú que...
1: Però també és veritat que cada any hi ha una miqueta més de difusió de premsa, sí, a tot, bé. O sigui, des de les colles grans a les petites, ja, bueno, no, des de les televisió locals, les locals que donen els, no, els castells, més RAC1 que fa, bueno, jo he seguit per Twitter les diades des de qualsevol lloc i cada vegada hi ha com més interacció. Però bueno, falta molt.
4: Doncs bé, David, Aaron, ha estat un plaer tenir-vos. M'ha agradat molt aquesta complicitat que teniu. Sou una futura parella radiofònica espectacular. Ho estic veient, això, eh? Sí, tienen un rollo así muy especial, eh? Són com... Sí, m'ha agradat molt.
1: Divulgadors
4: del castell, a més amb molt rollo i amb molt bon caràcter. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us proposo un programa intens, dos treballs de Dmitri Xostakóvitx, que, tot i compartir compositor i tonalitat, no podrien ser més diferents entre ells. La Sinfonia número 5 i la Sinfonia número 12. Dues obres separades per 24 anys i per unes circumstàncies vitals i polítiques radicalment canviades. La cinquena la va escriure amb la vida a la corda fluixa, just després que Stalin el condemnés públicament. La dotzena la va compondre quan ja havia après a la força a conviure amb el poder. Les dues parlen de por i de control, però d'una manera molt diferent. Però per entendre bé tot això, primer val la pena saber qui era aquest home. Comencem per aquí. Mireu, Dmitri Xostakóvitx va néixer a Sant Petersburg el 1906, just quan l'imperi rus començava a fer-se miques. Era fill del seu temps d'una manera ben literal. Va créixer entre revolucions, guerres i canvis de règim, i tota aquesta pressió va acabar filtrant-se d'una manera o altra a la seva música. Físicament fràgil, d'una timidesa que la gent que el coneixia recordava com a quasi dolorosa, va trobar en la sinfonia el seu espai natural, un espai on podia dir coses que no eren possibles de dir d'altra manera, amb una capa d'ironia i de doble sentit que els que li escoltaven aprenien a llegir entre línies. El 1936 va arribar el cop. La seva òpera, Lady Macbeth, del districte de Menzik, va ser atacada en un editorial del diari Pravda, titulat Caos en lloc de música. I aquell article no era una crítica literària, era una sentència. A la Unió Soviètica, una condemna pública d'aquell calibre podia significar desaparèixer. Xostakóvitx ho sabia. Va dormir durant mesos amb la maleta feta al costat del llit, esperant que truquessin a la porta. A partir d'aquí, la seva trajectòria és la d'un home que aprèn a moure's en un camp de mines. Va sobreviure a les purgues estalinistes, va veure desaparèixer gent propera i el 1960, sota una pressió que ell mateix va descriure com insuportable, va ingressar al Partit Comunista. Una decisió que el va marcar per sempre. La seva obra és, en certa manera, el diari personal que no va poder escriure. Un testimoni del segle XX amb timbals, cordes i silencis estratègicament col·locats. I precisament en el pitjor moment d'aquest recorregut vital és on neix la primera obra que escoltarem avui. La Sinfonia número 5 és de 1937, un any just un any després de la condemna pública, i és una obra que d'alguna manera li va salvar la vida. Oficialment, Xostakóvitx la va presentar com la resposta creativa d'un artista soviètic a una crítica justa. Una frase que sona autocrítica, però que, si la regiu, en calma, conté una ironia que talla com un gabinet. La sinfonia té quatre moviments que funcionen com un arc emocional molt ben construït. El primer és un moderato, el segon és un allegretto i el tercer un largo i el quart un allegro non troppo. El final és triomfal, o almenys ho sembla, però escolteu la rigidesa del ritme, la repetició obsessiva. Xostakóvitx va dir en privat que aquell final era la celebració obligada, la felicitat imposada a cops de puny, un triomf que no va voler dir triomf. Avui els crítics encara no s'han posat d'acord sobre com interpretar-lo. L'estrena va tenir el joc el 21 de novembre de 1937 a Leningrad amb l'Eugeni Mavrinsky al podi. Va obtenir mitja hora d'aplaudiments. Xostakóvitx havia sobreviscut. La versió que escoltarem, us proposo la gravació de Maris Jansson amb la Filarmònica d'Oslo de 1992 per Warner Classics. Jansson, fill d'un director que també va viure sota el règim soviètic, coneix bé el que ha amagat sota les notes. El largo és d'una intimitat que costa d'escriure i al final no sona festa, sinó desfilada amb els ulls humits. I tot i així, passem a la música. Escoltem aquesta cinquena sinfonia de Dmitri Xostakóvitx.

Acabem d'escoltar la cinquena sinfonia de Dmitri Xostakóvitx, una obra escrita amb la por al cos, que ho conté tot, la tensió, la ironia, el dolor i aquell final que cadascú llegeix com pot. Xostakóvitx va sobreviure aquell moment, va continuar treballant durant 3 dècades més, movent-se en l'equilibri precari entre el que volia dir i el que li era permès de dir. I 24 anys després d'aquesta sinfonia, el 1961, va escriure la dotzena, una obra completament diferent en to i intenció, almenys en aparença. La sinfonia número 12 és una obra programàtica que narra la Revolució d'Octubre en 4 moviments, encadenats sense pausa, títols explícits, música descriptiva, homenatge a Lenin, tot molt oficial. I aquí és on entra el debat, perquè amb Xostakóvitx mai no se sap de cert si el que escrius és el que vol dir. El primer moviment és el revolucionari de Petrograd, una ciutat en moviment, ritmes marcials, urgència, fragments de cançons revolucionàries que apareixen i desapareixen, la màquina de la història posant-se en marxa. El segon es diu Razlip, Lenin amagat al nord de Petrograd a l'espera. La música es torna íntima, ombrívola. Xostakóvitx cita la seva pròpia marxa fúnebre, un gest estrany per a un moviment que hauria de ser

esperança. Tercer és l'aurora, el tret del creuer que dona la senyal per a l'assalt al Palau d'Hivern. Timbals com detonacions, un scherzo violent i salvatge. El quart és l'alba de la humanitat, un final triomfal grandiós. La revolució ha guanyat, però si heu escoltat bé els tres moviments anteriors, potser el triomf us sona una mica mecànic, una mica massa fort, igual que el final de la cinquena. Estrenada el 1961 per Mavrinsky, també, va tenir una rebuda molt favorable a la Unió Soviètica. A Occident, freda. Alguns hi veuen propaganda pura, d'altres una sàtira dissimulada. El misteri continua obert. La versió que escoltarem és, per aquesta dotzena, us proposo la gravació de la BBC Philharmonic Orchestra, dirigida per John Storgards, de 2023 per Chandos. Un enregistrament recent, amb una claredat i una gamma dinàmica excepcionals. Storgards no es queda en la lectura oficial, busca la fissura. Les fustes tenen una delicadesa que contrasta amb l'explosió dels metalls i la coda final sembla dir alguna cosa que va massa enllà del triomf. Bé, ara us deixo amb la música. Sentim aquesta dotzena sinfonia de Dmitri Xostakóvitx.

0: Acaben de fer el recorregut complet. Petrograd, Rajliv i l'Aurora, l'alba d'un nou món, o d'un món que deia ser nou. La dotzena planteja preguntes que Shostakovich no responia en públic. Qui paga el preu d'una revolució? Quins individus desapareixen quan la història passa per sobre d'ells? I quan un compositor celebra alguna cosa que potser no celebra, com sona la mentida musical? Bé, avui a partitura de tarda hem escoltat dues cares d'un mateix compositor, la por oberta de la cinquena i l'ambigüetat calculada de la dotzena, dues obres que expliquen un segle, dues maneres de dir la veritat quan dir la veritat no és possible. Gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper programa. Sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Quan el teu equip juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina. Les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià. L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.
1: Hola, hola, amics oients de Ràdio Sant Boi. Això és Sant Boi en Joc en directe des del municipal de la Pobla de Mafumet, on l'equip de Javi Calvo es juga la vida, depèn de si mateix, per seguir un any més a la categoria d'or del futbol català, la Lliga Leaf. Però davant tindrà un equip a la Pobla de Mafumet, un equip tarragoní que s'està jugant també pujar de categoria. Per tant, serà un duel clau, una final. Genai, hem parlat tants dies de haurem de venir a la Pobla, al final haurem de venir, i aquí estem, a la Pobla, jugant-se la vida.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. I sí, Eloi, avui hem vingut a la Pobla de Mafumet per fer una cosa, que és explicar història, per explicar la permanència del Ciutat Cooperativa a la Lliga Elite. Avui, repte gros, repte molt complicat, però aquests nois han demostrat que amb tota la seva història els últims anys, això és res, una passeta més per intentar aconseguir una nova fita per aquest club, per Sant Boi, i aconseguir estar a la màxima categoria del futbol català, que és, jo crec, i ens han dit que estiguem molt tranquils, que això passarà.
1: Això t'han dit, Genai, que estiguem molt tranquils.
2: Podem estar tots molt tranquils perquè el Ciutat Cooperativa serà equip de Lliga Elite.
1: Recordem que avui és jornada unificada, tots sí. Els partits a la mateixa hora, i per això està amb nosaltres també l'expert d'aquesta Lliga Elite, l'Albert Vidal, que ens anirà actualitzant els marcadors, Albert.
3: Efectivament, diuen els pets que Tarragona, Masbarrona, Constantí em fa patir, doncs a mi em fa patir la Pobla em fa patir molt, perquè l'equip que avui juga com a local també s'està jugant moltes coses. De fet, l'ascens a tercera federació si guanya els tarragonins, i no ho fan o Martinenco San Juan. He vingut a parlar de la COPE, que depèn de si mateixa, que si guanya avui no hauré d'actualitzar, no tindré feina i m'agradaria no tenir-la, però si no ho fa, ens haurem d'estar molt atents al duel que s'està jugant al Feliu i Codina entre l'Horta i el Vilafranca, i també haurem d'estar atents al duel que s'està jugant al Camp del Manlleu davant del Baix, on esperem que un dels dos, com a mínim, no ha d'aconseguir la victòria per salvar-nos si no sumem els 3 punts aquí.
1: És el que t'anava a preguntar, si la Ciutat Cooperativa perd avui, què hauria de passar perquè baixés de categoria?
3: Doncs el fet principal és que l'Horta guanyi el seu duel contra el Vilafranca. Recordem que l'Horta té 34 punts, 2 menys que la Cope, per tant el superaria, i si no ho fa, si guanya l'Horta, hauríem d'esperar que Manlleu no guanyi contra el Baix. Sí que pot empatar, però l'Averaig guanya contra Manlleu, i llavors un empat a 36 afavoreix els de Sant Boi. Però per tant, si no guanya la Cope, si no suma cap punt, no pot guanyar Manlleu i no pot guanyar Horta. Com a mínim un dels dos no ha de fer la feina.
2: Els càlculs són complicats, són molt farrulleros, no, com solem dir. La COPE surt fàcil, l'equació. Si guanyes, sí, et salves. Ja està, no hi ha més. Avui confiem, veníem, parlàvem durant el viatge, hem parlat també aquí mentre estàvem dinant. No volem fer càlculs, no volem estar després amb la ràdio posada, a l'Albert actualitzant marcadors. Una victòria, uns 3 punts ens assegura la permanència en Lliga Elite. Per tant, jo ja estaria no content, vamos, pletòrico.
1: Has parlat amb el Javi, t'ha dit tranquil·litat, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs toca escoltar l'altre entrenador, perquè són la cara i la clau una miqueta. Doncs anem a escoltar el segon entrenador, José Luis Márquez, que ens va explicar què s'espera d'aquesta darrera jornada, d'aquesta final.
4: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra, un partido como el que vivimos el sábado en casa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca...

0: que vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
1: Doncs això que aquí ens va explicar a José Luis Márquez, el segon entrenador de Ciudad Cooperativa, davant aquest partit contra la Pobla de Mafumet. Albert, et volia preguntar ja per última instància i per aclarir també als oients com està el partit d'avui. La Pobla de Mafumet té opcions de pujar directe encara?
2: Té opcions de pujar directe i he de comentar que és un equip molt estrany pel que fa a les dades. Recordem que és el filial del Nàstic de Tarragona i el més important és que ve de guanyar el Camp del Martinenc en una final per l'ascens, on es va imposar 2-3, trencant així una mica el somni de l'equip barceloní, que podria haver assegurat l'ascens, però haurà d'esperar aquesta última jornada. La Pobla és un equip que si guanya avui i Sant Juan, ojalà l'Atlètic de Montcada, no ho fa contra el Prat, o Martinenc no ho fa a la seva visita a Sant Just, pujaria a la tercera federació com a primer classificat, de fet, perquè té l'Averès guanyat amb els dos. El que passa és que si el Martinenc o el Sant Juan sumen un punt, ja no tindran opcions i hauran de jugar als play-off per veure si poden aconseguir aquest ascens com a tercer classificat. Vull destacar la dada positiva, que és que és el quart pitjor local de la categoria, encara que vagi bones tercer.
1: Notícies.
2: Porta 21 punts en 14 partits, només 3 punts més que Sant Feliuenc, 4 més que Horta i 6 més que Júpiter. Cope, en canvi, ha tancat la temporada com el segon millor local, que són unes dades espectaculars, amb 30 punts en 15 partits. També comentar que porten els dos els mateixos gols a favor, 34, i mira que un va tercer classificat i l'altre està lluitant per salvar-se. La diferència, que la Pobla és l'equip menys golejat de la categoria a 12 del segon, que és el Castelldefels. Li han marcat 21 gols en 29 partits a la Pobla i molts pocs equips poden dir que hagi marcat 2 o 3 gols. Un que sí que ho pot dir és la pròpia Cope, on l'Arada es va imposar 2-1 amb un gol del capità Kylian García, que malauradament avui no estarà, es va lesionar l'últim partit i no podrà estar en aquesta final per la Cope.
1: Sí, són dades estranyes, un equip que té dades positives d'equip punter de pujar a categoria i d'altres, com els gols a favor i els punts com a local, que el fan ser un equip de la part baixa. En tot cas, Janai, a l'Arada vam poder narrar i poder veure la Pobla de Mafumet, un equip que té molta possessió normalment de la pilota,
3: sí,
1: però que li costa generar, tot i així, clar, li marquen pocs gols perquè té molta possessió de la pilota.
3: Clar, de fet, jo recordo que en aquella transmissió, no, mirant una mica les dades que ben bé ha comentat l'Albert, estàvem una mica igual, perquè crec que en no sé quantes jornades, no sé si era la 12 o la 15, més o menys, per la meitat de la Lliga, portaven molts pocs gols en contra, però clar, després, en futbol efectiu, per així dir-ho, vistós, no era, perquè retenien molt la pilota, semblava, no, en aquell partit recordo dir, ostres, és que sembla que no sàpiguin què fer amb la pilota, a la pilota als peus. La Cope estava molt ben plantada, tampoc és un equip que necessiti la pilota per sortir-se còmoda, per tant, no sé què esperarem en el dia d'avui, jo crec que no hi ha hagut grans canvis perquè continuen sent el mateix equip reconeixible, mateixos jugadors, hi ha una estructura que és, si no és 100% similar, és molt, molt, molt, molt semblant, per tant, veurem, perquè a més jo crec que és un estil que a la Cope li va bé, perquè així, si no tens la pilota, la Cope és de transicions ràpides, és de contraatacs, és de pressionar, de robar a prop de la seva porteria. Per tant, jo crec que això ens pot venir molt bé.
1: Jo què t'anava a dir, no? Crec que la Ciutat Cooperativa ha patit quan ha hagut de ser el dominador dels partits. Crec que arribar en aquest punt, que crec que la Pobla, a més, no ve aquí a empatar, perquè sap que empatar no li serveix per res. També sí, jo crec que és positiu per la Ciutat Cooperativa, que sap que quan xiuli el col·legiat, la Cope està salvada, en principi.
3: Sí, sí, sí, a veure... Clar, això s'ha d'agafar una mica amb pinces, el que diré, però jo crec que el cartell de favorit o qui té més pressió és la Pobla, perquè al final la Cope amb un empat potser li serveix o fins i tot consumant aquí una derrota ha de dependre d'altres resultats, però també es pot salvar i la Pobla depèn d'ells. És a dir, qui ha de portar aquesta rol de protagonista és l'equip local en el dia d'avui, per tant, els de Javi Calvo jo crec que es senten molt còmodes en aquest bloc mig-baix, no?, del que estàvem comentant abans, de velocitat, de robo, així que a partir d'aquí jo crec que plantegem un partit, entre cometes, favorable, però fins que no xiuli l'àrbit no sabrem.
1: Anem a posar una miqueta en context. L'equip de Javi Calvo ve de sumar 9 punts dels últims 15, 3 victòries a casa i 2 derrotes fora, que crec que aquesta és la dada negativa i la que fa més por el dia d'avui. És el segon pitjor visitant d'aquesta categoria i fa por. Ara bé, el darrer partit contra el Manlleu es va veure aquesta garra, aquest esperit a la Ciutat Cooperativa i van aconseguir un 4-1 contra el Manlleu un dia passat per pluja, Janai, però vam veure la Cope que volíem, aquesta Cope intensa i que sap que si està al 100%, 100% competeix amb tothom.
3: Sí, portem dues setmanes, de la cara i la creu. Contra la derrota d'Horta va ser molt dura, jo crec que ho parlaven abans. En termes de joc va ser un dels partits més complicats a nivell de que no sortia res, a nivell individual i de col·lectiu. De no ser el millor dia, però després, clar, la setmana vinent et plantes amb un 4-1 al Manlleu, un futbol espectacular. No, la segona part va ser totalment dominant per part del Ciutat Cooperativa, per tant, queda veure i agafar una mica aquesta sensació de l'últim partit on la Cope s'estava jugant la vida, ho sabien, i jo crec que avui el guió serà exactament igual, vaja. I, Eloi, hem de dir, 9 de 15, eh? 9 de 15...
4: Està molt bé.
3: Fins i tot teníem aquí apuntat, són els mateixos punts que el Rubí, fins i tot 6 més que el Prat i el Castelldefels, que són equips que estan a la zona de play-off, però clar, és que els de darrere també apreten, perquè Horta va guanyar la partida al seu camp, el Manlleu també va guanyar, Sant Feliuenc i tota aquesta gent, hi ha alguns que no tenen possibilitats, però és que la part baixa està molt calenta també de la taula de classificació. Exemple més clar és el partit del dia d'avui, jornada unificada, on hi ha 4 o 5 equips que s'estan jugant la vida.
1: T'anava a preguntar, Janai, hem dit la baixa del capità, de Kilian, crec que duríssima aquesta baixa per un partit, ja no és, ja també, evidentment, pel terreny de joc, però tot el que té a veure també amb l'esperit de la Cope, que és el Kilian, d'una banda, l'altra és Puello, per mi un home clau durant tota la temporada.
3: Sí, també no estarà avui al lateral dret o esquerre, perquè aquest jugador és absolutament polifacètic dins del camp, però tampoc estarà el Marc Puello, crec que han tingut alguns problemes físics també com el capità del Kilian García, però, bueno, hi ha companys, hi ha fons d'armari, per tant, avui jo crec que perdes dos baluarts, però s'ha demostrat que durant tota la temporada hi ha jugadors que, en tant que tota la revolució dels suplents, també fan molt bona feina.
1: Qui avui és suplent 10 gols en 27 partits, el màxim golejador de la Pobla, que ve de marcar 2 gols contra l'Horta i un contra el Sabadell, ve també amb una bola dinàmica i que avui no és titular, per tant, veurem si això és positiu per la Copa.
3: I de fet recordo que també, ara tiraré de memòria, però que a la nada també va ser suplent i ens va sorprendre una mica. Jo crec que és el típic revulsiu del minut 50-60, que és el que condiciona tots els partits a partir d'allà.
1: Doncs pot ser, no? Segurament sigui un home clau que es guardi a Xavier Vilagut per aquesta segona part, perquè saben que és un partit llarg i crec que és el més important, Janai. Jo crec que el Javi et ha dit que està tranquil perquè sap també que és un partit llarg, que sap que la Pobla no té pressa, que és un equip que espera i que s'esperen 90 minuts intensos.
3: Sí, a més, és que clar, ja l'ha dit el Márquez, última batalla, no? És a dir, que és l'última per tancar també la temporada. A més, estem parlant de dades, però és que clar, tenim aquí apuntades. L'últim partit que la Copa guanya com a visitant és a la jornada 6. És l'única victòria que s'ha fet en aquesta temporada 2025-2026 a Lliga Elit contra el Sabadell B, que és el 26 d'octubre.
1: El que estem parlant és molt boig,
3: eh? Estem a 18 de maig, si no m'equivoco, si no vaig malament. Per tant, ja són moltíssimes, moltíssimes setmanes de diferència. I això sí, l'últim partit que puntues, és a dir, que treus un empat, és el 24 de gener, en aquell partit boig que vam fer a baix, el 3-3, que el Kitxan va fer una autèntica barrabassada de partit, però toca ja. S'ha de trencar aquesta mala ratxa com a visitants.
1: Ens podem fixar molt amb les dades, però quan arriba una final com aquesta, crec que res té a veure amb el que es diu, amb els números, el que ha passat a la resta de temporada. És igual, tot es juga avui a partir de les 4 i 5. Recordem, Sant Boi en joc, Pobla, Mazumet, Ciutat Cooperativa, i d'aquí una miqueta més, a les 6 també, a anunciar que tindrem el Samboyà que juga a la vida a Vilafranca amb el Dani Teruel i el Joan Cebrián. Per tant, és avui una tarda completa de futbol.
3: Sí, tenim també una altra batalla, duel de permanència, també no molt lluny d'aquí, una mica a Vilafranca, on estarà l'Albendito, Eloi, el Daniel i el Joan, així que avui, vamos, festa major de Sant Boi, o sigui que avui, si tot va bé, si tot va bé, es pot preparar Sant Boi, Es pot preparar Sant Boi si la quiniela surt a la perfecció, perquè Sant Boià salvaria i mantindria la categoria aquesta primera catalana, i, òbviament, el partit que estem fent ara mateix, la Cope, signaria la seva permanència a Lliga Elit. Ara ja estem veient com els jugadors, els 22 protagonistes, estan col·locant-se per sortir al camp. Queden escassos minuts pel començament del partit i jo he de dir, estic molt nerviós durant tota la jornada.
1: Tu pateixes molt, Janai.
3: Sí, jo pateixo molt perquè sé el treball que hi ha darrere, perquè sé tot el que comporta tant el Sant Boià, com el Ciutat Cooperativa a Sant Boi, fins i tot la Lluïsa Morel, l'alcaldessa de Sant Boi, ha volgut solidaritzar-se, no?, i mostrar a través de les seves xarxes socials un missatge d'ànims als clubs de la jornada d'avui, així que no queda res més. Jo és que estic desitjant ja que l'àrbitre d'aquest partit xiuli i que comenci això i que la Moneda sigui la definitòria, vaja.
1: Doncs bé, surten ja els jugadors encapçalats pel quartet arbitral i és hora de repassar les alineacions. Doncs comencem, Xenai, amb l'equip local, l'equip de Xavier Vilagut, amb què surt avui la Pobla Mafumet en el darrer partit d'aquesta Lliga Elit.
3: Un 4-3-3 amb la porteria Nahuel Pérez Parella, les centrals per Roger Anglès i Xavier Sampé, lateral esquerre per Teo Pozo, lateral dret Marc Moreno, triplet Raya, Àlex Beamut i Ubay Cardona, extrema esquerra David Cabezas, en punta, referència amb el número 7 Albert Carol i extrem dret Roger Ciuró.
1: Per aquesta feinació de l'equip local marxem amb la Ciutat Cooperativa avui sense Kilian, sense Puello.
3: Sí, en porteria l'inamovible Aleix, doble parella de centrals per Kevin Rodríguez i Zanrelova, lateral esquerra per Robert Navarro, lateral dret avui substituint el Marc Puello, Daniel Bustos com a doble pivot, la parella de moda Pepe Ogé i Toni Colom en la mitja punta, la qualitat, la classe d'aquest equip, Biel Blanco en els dos extrems, els velocistes Adrián Delgado Chicano i Brian de Sokolou, i com a punta referència, nou de l'equip, Kitxam Celal.
1: L'àrbitre del partit avui serà el gironí Federico Cáceres, assistit per Biel Garolera i Marc Boada, tots tres de la delegació de Girona. Per tant, demà Mafumet, tot preparat perquè comenci aquesta final per la permanència.

0: dos de posició. I la Ciutat Cooperativa, que sembla que començarà a la nostra dreta, fent la foto habitual amb la seva afició, per estar, per cert, Janai, que no hem comentat, increïble el desplaçament dels aficionats de la Ciutat Cooperativa.
1: Increïble, dos autocars autènticament plens, doncs la gent que ha vingut en el seu cotxe particular, ara estàvem fent per aquí, no, dinant, hi havia gent a groga de la COPE per tota la pobla de Mafumet. Encara jo crec que han d'arribar tots els aficionats perquè estan tenint una mica de problemes d'accessos per l'entrada, però és que estarà completament abarrotat. Avui està lleig dir-ho, juguem de locals un altre cop més. És a dir, jo crec que aquesta gent es deixarà avui la vida per tota la gent que l'acompanya, la que s'ha quedat a Sant Boi, la que està escoltant Sant Boi en joc, i per totes aquestes persones i tot el treball que hi ha darrere.
0: També hi ha afició, evidentment, de la Pobla de Mafumet. Saben que és un partit clau, Albert?
2: Crec que està passant el mateix que la setmana passada, Eloi, que vam començar amb el Manlleu, que estàvem tot preparats a les 4 i 1, però clar, la jornada va ser unificada. Crec que ens haurem d'esperar 3 minuts o...
0: Mira, comencen a tornar a escalfar els jugadors, perquè evidentment sabem que fins d'aquí 3 minutets, 2 minuts i una miqueta més, no pot començar aquesta Lliga Lir. Recordem, jornada unificada, la darrera, jornada número 30, jugadors ara escalfant sobre el terreny de joc, una iniciativa que m'agrada, no acabo d'entendre per què es calcula tan malament clar, que els jugadors hagin d'escalfar després d'haver sortit al terreny de joc.
1: Clar, i a més que ja va passar també la setmana passada, i fins sí, perquè van ser, clar, 4 i 5, ara, clar, aquesta gent ja no tindrà nervis, no?, perquè ja has escalfat, ja estàs dins del partit mentalment, però clar, el que ho passen i el que el pateixen són els que estan fora.
2: Ara aprofito que tenim aquests 2 minutets per actualitzar una mica el que tenim aquesta jornada unificada. Atlètic Sant Just Martinenc, duel que interessa a la Pobla, perquè si Martinenc puntua ja té molt difícil pujar. Rubí Sabadell en joc als play-off. Castelldefels Júpiter, que ens aniria bé que el Júpiter guanyés perquè no arriba als 36 punts i així apreta una mica més la cosa. Sant Juan de Montcada Prat, que també li interessa a la Pobla, perquè si el Sant Juan puntua i el Martinenc també, ja no pugen, ja no tenen opcions. El que anirem actualitzant, Horta Vilafranca, el més clau, ens ha de guanyar a Vilafranca o ens ha de fer el favor d'empatar contra l'Horta. Manlleu Baix, que també ens interessa molt, ens ha de fer el favor al Baix, que té poquetes opcions de play-off, però ha de guanyar si vol somiar.
0: I Vilafranca, perdona, Albert, s'està jugant que la categoria té opcions.
2: Ha de guanyar sí o sí, com també ho ha de fer Júpiter. Si no, no tindran cap mena d'opcions, i encara si guanyen no depenen d'ells mateixos. Per tant, Vilafranca no anirà al Feliu i Codina a regalar res. Finalment, el nostre Pobla Mafumet, Ciutat Cooperativa, i el Sant Feliuenc, que ja ha baixat, l'únic equip que no juga res, amb el Sant Mauro, que juga la posició al play-off, però ja està classificat.
0: Doncs aquests són els partits d'avui, d'aquesta darrera jornada, número 30, tots a la mateixa hora, 4 i 5. Estem esperant Sant Boi en joc, al municipal de Pobla Mafumet, que siguin les 4 i 5 i que doni...
2: És el minut més llarg de la meva vida?
0: Per mi sí, s'ha fet etern, eh?
2: Això sí, Albert, volia dir-te, vull saber fins als fora de joc i fora de banda del Vilafranca-Horta, o de l'Horta-Vilafranca. Tenim els companys de ràdio Manlleu cobrint el Manlleu contra la Unió Esportiva Valls, que ens faran aquest favor. I la Unió Lliga-Horta, l'últim partit, el CM de l'Horta va decidir no treballar. No treballar, no ens va fer cap mena a favor, no va actualitzar cap res, però ho estan fent en directe amb l'esports en xarxa. Per tant, també ho actualitzarem.
0: 4 i 4, els segons, i no comença el partit a la Pobla de Mafumet. Mira, de la delegació de Tarragona, sembla, ara sí que començarà i es posarà en joc la pilota, salten els jugadors, la primera posició serà per David Cabezas, per el jugador de la Pobla Mafumet, dona l'okay també als dos liniers, l'àrbitre ja preparat, indicarà l'inici, esperant, són i 5 ja, són i 4, queda poc mal i 5, doncs comença el partit, primera pla per la Pobla, mig del camp, mira Pau Rai, obre cap a lateral esquerre, puja la possessió, puja la pressió, la Ciutat Cooperativa que recupera la pilota al seu propi camp, bloc calés que juga ja amb els peus.
1: I primera jugada del partit, i hem vist un dels plans i un dels fonaments d'aquest partit, l'hem comentat, pressió alta dels nois de Javi Calvo, sigut Brian el primer en utilitzar aquesta, no, de morder, aquesta mordedura que té per intentar treure-hi la pilota, ha hagut d'obligar els seus jugadors, ja, atenció ara que el Brian ha caigut
0: Brian
1: molt malament,
0: que s'ha fet mal, segueix la pilota en joc, és David Cabeza, s'obre cap a l'esquerra, Albert Calor, que es queda amb la pilota, se la queda finalment Bustos, l'envia directament a banda perquè s'ha fet mal al capi de la COPE.
2: Esperem que es pugui recuperar Brian, perquè és un jugador clau que ha de marcar justament contra Manlleu el 4-1. També aprofito, no ens abandoneu aquí a Ràdio Sant Boi, escolteu la retransmissió, que és la important, que és la Ciutat Cooperativa Pobla Mafumet. Però qui vulgui anar actualitzant, qui vulgui fer multipantalla, tenim BTV en directe, la televisió de Barcelona fent a la Unió Atlètica Horta Vilafranca, que és el que ens importa. Nosaltres ràdio, i vas allà mirant de Raúl i a l'Atlètica Horta Vilafranca, i Ràdio Manlleu en directe per YouTube al Manlleu Baix. Per tant...
0: Aquesta públic la paguen?
2: No, però m'han caigut bé. Som companys.
0: sempre companyerisme al periodisme. Serà servei de banda a favor de la ciutat cooperativa, no l'ha posat en joc la bola i ha tornat la pilota a la Cope, que controla el Galeix, que mà dreta, puja la pilota, que saltarà avui al davanter el referència de la ciutat cooperativa, se la queda finalment la Pobla Mafumet, creu a la línia divisòria, era ara Pau Raya, volia entregar-li la pilota i és Izan Relova qui surt a tallar la possessió de la pilota, acaba anticipant ara Xavi Samper, cobra cap a la dreta, controla el Capi, controla Carol, que retalla allà el camp de la ciutat cooperativa, més de Carol, jugada interna, acaba als peus de Pau Raya, carril central, obre cap a l'esquerra, pot pujar a la banda, acaba jugant la Pobla Mafumet, que segueix amb la seva possessió llarga, és Raya jugant entre línies, falta de color sobre el jugador de la Pobla.
1: I ara diem ara que el Brian sembla que s'ha recuperat, ara està demanant alguna de agua bendita, no?, que per aquests cops, i ara sí que sembla que s'ha fet alguna cosa a l'esquena, però jo crec que avui, amb la transcendència que té el partit d'avui, jo crec que ningú dels 22 jugadors que estan sobre el terreny de joc volen abandonar la gespa, per tant ara jo crec que li faran algun tipus de massatge. Està parlant amb el Javi Calvo i hem de dir que la primera falta perillosa per la Pobla de Mafumet, i veurem com defensa el Ciutat Cooperativa, que opta per treure tota la línia, tots els seus jugadors, menys, òbviament, el porter del seu àrea.
0: La posarà Teo Pozo, no retalla, serà finalment Villamuz. Estava
1: molt bé,
0: acaba anticipant Chicano, aquesta pilota queda morta, obre la banda 3, la pot posar a l'interior de l'àrea, Carol. Acaba sent falta de Chicano, que havia llegit bé la intenció en aquesta falta de Joan Curt, ha recuperat la pilota, l'ha tocat, el segon toc li acaba fent falta al jugador de la Pobla.
1: No està bé, Brian.
0: Tant, serà falta a favor de la Pobla de Nou, escurada una miqueta més a la banda dreta. Janai, Brian de Sokolov, no sí. Podrà seguir, comencem malament el partit.
1: No. I ha demanat el canvi, està ja Luis Serrano preparat per fer aquest primer canvi, arribant al minut 3 de partit, després d'aquesta segona jugada on el Brian ha caigut de forma lletja, la veritat, jo crec que ha caigut de forma de que s'haurà fet un cop o una luxació a l'esquena, sí, o a les costelles, alguna cosa així. Ara està rebent el tractament de fer algun massatge per intentar escalfar la zona que li fa mal, però sí, canvi obligat, el primer del partit, i entrarà un dels també mítics, una figura clau després d'aquests ascensos de les últimes temporades, Luis Serrano, i també un dels màxims golejadors de l'equip.
0: Doncs entrarà Luis Serrano, que va jugar també i va tenir minuts la setmana passada. Brian de Sokolov, que no podrà seguir avui, llàstima, la nova lesió, són 3, Puillo i Kilian, que recordem, no han pogut estar ni convocats en el partit d'avui. Ara Brian de Sokolov, per aquest cop, que s'ha fet mal a l'esquena i sortirà substituït, ho ha indicat ja el delegat de camp, però Brian encara està estès sobre el terreny de joc, és a dir que fins que no surti no es podrà posar en joc la pilota. Recordem, estem en una falta lateral, Sant Boi en joc, minut ja, sí, 3 de partit, de moment Pobla Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, la Cope que s'està sí, jugant la permanència, i ara sí el canvi entre Luis Serrano, s'enfada Brian de Sokolov perquè evidentment volia jugar aquest partit. Veurem qui és el capità de la Cope ara, compte que és falta, la posa cap esquerra per sobre de la porteria de l'Eix.
1: Molt complicada aquesta falta, està a una distància intermitja entre que una centrada no arribaria perquè la Cope està plantant molt bé aquesta línia defensiva en la jugada d'estratègia, i també que aquí l'Aleix sabem que és un gat sota pals, així que primera ocasió, entre cometes, perillosa o almenys ofensiva per part de la Pobla de Mafumet, i ara sí que sí, es posa el braçalet de capità, el màxim responsable mateix de l'equip visitant, el Toni Colom.
0: L'Aleix envia la pilota a camp contrari, saltarà Biel Blanco, acaba d'anticipar un Pau Raya que deixa la pilota morta a mig del camp, Toni Colom cau al terra, era Biel Blanco, era qui anticipava la pilota, se l'enduia amb la cama dreta,
1: és bona,
0: Biel Blanco, pilota aprofitat, Biel Blanco, acaba tornant al porter, pilota queda morta, la treu la Pobla de Mafumet, banda esquerra, Teo Pozo, l'envia directament a camp contrari, blocarà l'Eix, l'ha tingut la ciutat cooperativa, la primera, era una pilota que s'havia endut al mig del camp, posava en profunditat, i xam, cap a Biel Blanco, no acaba de refusar la pilota de fet no l'ha tocat i ja s'ha quedat totalment sol Biel Blanco, jo crec que ha tardat en finalitzar i el porter ha aconseguit aturar la pilota.
1: Sí, és d'aquestes jugades, no?, que si tens temps per pensar no saps decidir, no acabes triant bé, però també hem de dir, no?, una jugada que s'ha de veure també l'aire que fa i com està influint en aquestes pilotades, perquè ha sigut una passada a filtrar del Kichan, aquí al central del David no se l'ha trobat, jo crec que l'aire ha influït d'alguna forma, però molt bona parada, primer avís del Ciutat Cooperativa, que està molt viu, està molt viu en aquests primers 6 minuts de partits.
0: És falta a favor de la Cope sobre Eixam, centrada al carril central, una miqueta escurada cap a la dreta, la posarà en joc Biel Blanco, sembla que serà l'home encarregat o Kevin, veurem qui és dels dos, només un home amb barrera, col·loca Nahuel Pérez, el porter de la Pobla de Mafumet, allunyada de l'àrea, veurem quina és la intenció de la Cope, en principi posar-la com una centrada, és Biel Blanco l'únic home que es queda fixa com a autor d'aquesta falta. Cama dreta, la posa Biel Blanco, segon pal, estava Izan Relova, acaba rebutjant ara amb la cama esquerra, Roger Anglès, ara córner a favor de la Cope.
1: Sí, i com no, l'encarregat sempre, Biel Blanco, que últimes dues o tres jornades ha sumat assistències de jugades d'estratègia, ja anirà al 10 del Ciutat Cooperativa. Veurem, a veure si podem recuperar aquesta eficiència a pilota.
0: La posarà Biel Blanco, bota dreta, es prepara ja el jugador estrella de Ciutat Cooperativa.
2: I és bona!
0: Pal, acaba rebutjant la defensa de Pobla Fudet, queda morta, xuta Chicano, pilota al cel del municipal de la Pobla, no la baixa ningú, l'espera al cap i l'espera Toni Colom, que l'envia directament a l'esquerra perquè surti per línia a banda i serà possessió per la Pobla.
1: Sí, aquí ningú vol tocar més la pilota, d'un toc més de retenir-la, perquè estan els dos equips pressionant. Han vist que el Toni tenia temps i espai per baixar aquesta pilota, ha decidit que aquesta pilota no hauria de suposar un problema i ara posa per l'equip local.
0: Toca Samper jugant ara amb el dorsal número 24 amb Cardona, que gira i acaba jugant amb Anglès de nou, cobra cap a l'esquerra, Tiu Pozo, que controla, segueix amb la seva conducció, jugant entre centrals, entre una línia de 3 en principi Xenà, i acabarem recol·locant aquest equip de Xavier Vialegut, però que ataca per la banda dreta d'Albert Canol, que volia arribar aquesta pilota, no ho fa i recupera la possessió perquè surt per línia de banda l'equip de Javi Calvo. La posarà en joc Rubén Navarro, pressionant molt a dalt l'equip de Xavier Vialegut, dificultat la sortida de pressió de la Ciutat Cooperativa. Servei de banda per l'esquerra, Rubén Navarro es prepara, l'envia d'Ales i Xam, qui baixa a rebre, l'estaven agafant, acaba rebutjant la defensa de la Pobla Mafumer. Rubén Navarro
2: es complica,
0: l'envia carril central i Xam, que controla, condueix, creuarà la línia divisòria, Bustos per la banda dreta, és ara el 23 de la Copa, qui puja a la banda, que intentava posar amb Luis Serrano, no arriba, recupera la Pobla, pot tenir la contra, ara a Cardona, que puja a la banda, descarrega
2: David Cabell.
0: Arriba Biel Blanco, recupera la pilota i Kevin, que no es complica, l'envia directament a la dreta perquè sigui banda a favor de la Pobla.
2: Per cert, Eloi, aprofito per dir que el golejador de la Pobla de Fumet no ha començat d'inici, és el dorsal número 26, si surt al descans doncs haurem d'estar atents, i és Nico Agutzi, que porta 10 gols en 27 partits. Tot s'ha de dir que és una espècie de Dani Suárez, el golejador del Martinenc, que fa meitat de titular i meitat de suplent. Aquesta setmana li ha tocat de suplent.
0: Toca la pilota a la Pobla, Roger Anglès, que puja ara a la línia. Busca la millor opció, s'ofereix entre línies Pau Raya, pressionant a Biel Blanco, la Cope pressionant però tímidament al seu propi camp, jugant cap a l'esquerra, és Roger que controla banda esquerra per l'atac de la Pobla Mafumet, juga de primera Escardona, que retrocedeix i juga amb Anglès, i aquest que torna a començar per Xavier Samper, que controla la pilota, la Cope que intenta pressionar dalt però no molt, sap que sense pilota també està còmode l'equip de... Yep. Navarro, Chicano, se l'acaben duent al 19 de la Ciutat Cooperativa, carril esquerra, al seu propi camp, és de Chicano, no es pot complicar, no s'entén amb Rubén Navarro, per la posició, la Cope recupera la Pobla.
1: Crec, Eloi, que és inexplicable, no li podem posar una paraula a l'aura que té aquest partit. És a dir, es nota que cada jugada pot ser l'última, que cada jugada pot ser determinant, que cada toc de pilota suposa tota aquesta obligació que porta o que pot condemnar aquest mini-error. Per tant, atenció, o sigui, esperem estar a l'altura de transmetre el que està passant això.
0: Recupera Serrano, acaba recuperant en última instància el jugador de la Pobla, l'envia directament fora Bustos i acaba fent falta, crec que sobre Teo Pozo.
1: Sí, ha sigut una d'aquestes jugades, ja portem dos o tres consecutives en el que la pressió és bona per part dels dos equips, hi ha molta intensitat, òbviament, cada duel, i qualsevol que arribi mig segon tard a la pilota ja toca jugador, i òbviament falta un altre cop, falta perillosa per fer una jugada d'estratègia, a veure que ens hem preparat la Pobla, perquè hem vist que de les dues abans, una ha sigut una jugada en curt que no ha sortit, i l'altra ha sigut directa, veurem ara si opten per les entrades, si tenen alguna mena de jugada d'estratègia.
0: Minut 10 de partit, recordem la... La Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, juga la vida l'equip de Javi Calvo aquí a Tarragona. Serà falta lateral a favor de l'equip tarragoní, una miqueta més escurada que les dues que ha tingut abans l'equip de Xavier Vilagut, una miqueta aquesta més escurada, banda
1: sí,
0: esquerra,
1: ja,
0: i compte que
1: cosa,
0: acaba al terra un jugador de la Copa, Xenai.
1: Sí, ha passat alguna cosa amb el número 9 de la Pobla, el David Cabetes, el davanter, i amb Izan Relova, que ara està mateix estirat a terra, li ha donat un cop a Luis, sembla ser per la reacció del jugador del Ciutat Cooperativa. L'àrbit no ha assenyalat res, el Dinier tampoc, per tant ha sigut jugada de partit.
0: Jugada amb la pilota parada, era si xiula l'àrbitre, espera Teo Pozo per posar-la en xoc, cama esquerra, acaba posant-la Teo Pozo, segon pal, no arriba ningú, podia arribar a David Cabetes, la deixa passar. Arribava el nou de la Pobla i serà porteria per a l'eix.
1: Sí, i em dóna a mi que avui l'àrbit i el línier hauran de tenir una vista de l'INCE, Eloi, perquè ara mateix un dels jugadors de la Pobla de Mohamed s'ha deixat caure dins de l'àrea, l'àrbit no ha assenyalat absolutament res, però ara mateix ja van en 15 segons, dues jugades, no sé si polèmiques, però que ja posa una mica l'ull en l'àrbit.
0: Molta tensió en el partit d'avui perquè la Cope es juga a la permanència i la Pobla Mafumet es juga pujada de categoria. Aleix l'envia directament a camp contrari, no es complica la sortida de pilota a la cooperativa, salta ara, anticipa Pau Raya, l'envia la pilota llarga, Relova, no es complica camp esquerra, l'envia directament a servei de banda i la posarà en joc la Pobla. La Cope, crec, Janai, que està nerviosa amb la pilota dels peus.
1: Sí, jo crec que hi ha una mica de sobreexcitació en el dia d'avui perquè la jugada que hem explicat abans del Toni Colom, ara mateix també Alizan Relova, podia haver fet una sessió al porter amb el cap perquè l'Aleix comencés la jugada, decidir que no era la millor opció, l'ha mandat segurament fins i tot fora del camp, així que a veure si comencem una mica a tenir aquest temple, no?, amb la pilota als peus.
0: Veamos, carril central, obre cap a l'esquerra, on està Teo Pozo, que vol pujar a la banda i acaba jugant cap endarrere amb Roger Anglès, amb el central, que juga amb la seva parella, juga amb Xavi Santperre, que creua la línia divisòria i torna a jugar cap enrere, ara mateix tota la ciutat cooperativa al seu propi camp, i la pobra Mohamed intentant crear jugada d'atac, obre cap a la dreta, és Albert Carol, el capità, qui controla la pilota, la conducció cap a l'interior, més de Carol, amb Beamuz, ara que gira, ho intentava posar la pilota en profunditat, estava atent Rubén Navarro, que l'envia al cel del municipal de la Pobla Mafumet, se l'acaba quedant la Pobla de nou, que no recupera la pilota de la Cope, Carol, carril central, intentarà obrir cap a l'esquerra, Luis Serrano, li acaba fent falta Carol, i és una falta
1: justeta.
0: Es queixa el municipal de la Pobla d'una possible groga i la Cope de que no és ni falta. En tot cas, l'àrbitre l'ha xiulat al mig del camp. Falta a favor de la Pobla.
2: Per cert, Eloi, òbviament ja han començat la resta de duels d'aquesta jornada unificada. Els que anirem actualitzant més atenció són el Sant Just Martinenc, que es manté al 0-0. Recordem que si el Martinenc puntua, la Pobla es queda amb menys esperances de descens. El Sant Juan Prat, que també va al 0-0. Si puntuen Martinenc i Sant Juan, la Pobla ja no puja, encara que guanyi avui. A l'Horta Vilafranca, que és el que ens interessa més, 0-0. Ell ha dit que ha tingut una Vilafranca, no sé quan declara, perquè el CM de la Pobla també ha dit que la Pobla ha tingut una clara i jo no l'he vist. I també el Manlleu Baix, que va 0-0.
1: No hay que fiar-se de los CMs,
0: No, nunca. Ataca Teo Pozo, camp contrari, juga cap a l'interior, l'espera Cardona, que és ara qui controla, pressionant molt bé el Blanco al camp de la ciutat cooperativa. Té la pilota Teo Pozo encara al camp de la Copa, recupera bé el Blanco, l'envia en profunditat, és Itam que corre, creua a l'Ibe divisòria, banda dreta, la posa, la diagonal, amb Adrián Delgado Chicano, que vol arribar a l'àrea contrària, arriba bé Albert Carol i l'envia directament a línia de banda perquè sigui servei per la ciutat cooperativa. Com ha arribat el capità de l'equip Tarrauri per enviar la pilota directament a banda, és extrem dret, però ha arribat a defensar la jugada de Chicano.
1: I tornem, Eloi, a veure una jugada amb una equació molt semblant a les del principi del partit. Recuperació ràpida, dos tocs i ens plantem en tres quarts de l'equip rival. Aquí, per desgràcia, l'Adrián Delgado Chicano no ha pogut arribar, ha anticipat molt bé, ha fet el corrector al central del la Pobla de Mafumet, però aquí estem, també és molt important que l'equip local vagi perdent metres, que no tingui aquestes possessions tranquil·les, que l'equip no pugui sortir, perquè si no, sí que és cert que el partit es farà llarg per part de la ciutat cooperativa, així que
0: toca la pilota a la Pobla, que surt ja de pressió perquè ha perdut l'última possessió i Xamcelal. És ara la banda esquerra, Teo Pozo, que retalla jugant amb calma l'equip de la Pobla Mafumet. Teo Pozo, que acaba jugant amb Xavi Santperre, amb el central, amb el dorsal número 4, que hi amaga amb passat de pilota a Roger, acaba jugant al mig en camp amb Beamuz, que gira i acaba jugant amb l'esquerra cap a Teo Pozo. Controla Roger de primeres, juga Cardona, torna a oferir-li la jugada a Roger Anglès, que torna a jugar cap a la dreta amb Xavier Santperre. S'ofereix ara entre línia ratlla, torna a jugar entre centrals la Pobla, molta calma, 15 de partit, Pobla Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0. Controla Roger Anglès entre línies de primera ratlla, acaba jugant de nou amb Roger Anglès, que mira que és la millor opció, acaba jugant cap a l'esquerra amb l'espera Teo Pozo, creua la línia divisòria tota la Cope al seu propi camp, deixant que jugui la Pobla amb Mafumet, banda esquerra, aquell jugador de la Pobla no està res, segueix la jugada, banda esquerra és Luis Serrano, que intenta tapar la jugada d'atac, pot tenir la centrada de David Cabeza d'aquesta jugada, que no arriba res, queda morta i se l'acaba quedant de nou, la Pobla no recupera la pilota de la Cope en cap circumstància. Roger, banda esquerra, acaba jugant de nou amb Raya, que és ara qui la posa a l'interior de l'àrea. Compte, capot arriba, pilota morta, acaba tocant Rubén Navarro, aquesta pilota pel carril esquerre, Chicano envia directament a dalt buscant alguna contra de Champcel, que està bastant sol, recupera la Pobla, mig del camp, se la queda bé a Meut. Obre cap a l'esquerra, és Raya, encara més on les puja a la banda, ja té Pozo en lateral esquerra de l'equip de Xavier Vilagut, acaba jugant cap endarrere, que també amunt, juga la Pobla amb molta facilitat, Janai.
2: Sí, està tenint una jugada molt llarga, és això el que ha d'evitar el Ciutat Cooperativa, perquè tu com a jugadors vols la pilota, vols sentir-te una mica en tenir aquest aspecte ofensiu. Hem vist en aquesta centrada que finalment el Rubén Navarro ha sortit amb la pilota, el que passa que és que salta un extrem perquè vols la pilota, perquè ja s'ha estat fent llarg, perquè estàs corregut, de darrere de la pilota, així que això s'ha de tallar, no es pot ser amb una falta, amb una petita interrupció del joc, perquè és que si no portem ja 3 minuts on la Cope no ha aconseguit mantenir la pilota més de 2 segons.
3: Bueno, és el que esperava, també, Janet, que aquest tram de partit...
2: Sí, però una cosa és tenir aquesta tranquil·litat i aquesta posse per intentar que la jugada no avanci, perquè aquí en els primers metres no fan res, però l'altra és el intentar anar a robar. I ara, atenció amb la passada que li han fet.
0: Compte a l'esquerra, la pot posar a interior de l'àrea, xuta la Pobla fora! L'ha tingut l'equip de Xavier Vilagut, era cap a la banda esquerra, Roger arribava a línia a fons, l'ha posat a l'interior, l'esperava el cap i l'esperava Albert Carol, ha xutat de primeres i la mia per sobre, la porteria de l'Eix.
2: El que estàvem comentant ha sigut una ocasió claríssima, per què? Perquè ha sigut el Daniel Bustos el que ha sortit a intentar a anticipar aquest passe, li han fet una passada filtrada a l'espalda, a l'esquena, perdó, després de la recepció del pivot, i aquí és on apareixen els espais. La Cope, si ha de tenir aquesta idea clara de mantenir el bloc baix, han de tenir línies molt juntetes, de si surto, sortim tots en blocs, perquè si no passarà això, hi haurà desconnexió i voldràs anar a pressionar quan no toca.
0: 18 de partit, Pobla, Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, juga la vida l'equip de Javi Calvo, ataca la Pobla, descarrega ara Carol de nou, obre cap a la dreta, on puja la banda Marc Moreno, lateral dret de l'equip de Xavier Vilagut, la posa al segon pal, l'esperava Roger, no acaba rematant perquè l'acaba refusant, que ben mà del davanter de la Pobla en aquest refús, i serà per tant possessió per la Cope, que recupera i necessita calma, perquè de moment la possessió i les ocasions, tot i que són tímides, són per la Pobla de Mafumet.
2: Sí, i anem a ficar una mica de tranquil·litat, no? Perquè sabem, l'hem comentat abans, amb la festa major de Sant Boi, sisplau, la gent que està al carrer tot el dia, perquè ja sabem que nosaltres també som molt de gent de carrer. Per tant, el que passa sempre és que quan estàs tant de rato al carrer, el que més és agafar energia. Ja sabem on hem d'anar, a la pizzeria Mamatina. Trobaràs pizzas 100% artesanes, fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per gaudir de l'esport sambollà.
0: Volem celebrar-ho a la pizzeria Mamatina amb dues permanències. Ara Bustos, estirat sobre el terreny de joc, sembla que s'ha fet mal, però podrà continuar. El 23 de la Cope, per sort, semblava que s'havia fet mal i que no podria continuar. Finalment sí, aprofiten els jugadors, evidentment, per refrescar-se. A partit d'avui, minut 19 de partit, Pobla amb Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, amb aquest marcador i amb la resta ara mateix. A Cope seria equip de Lliga Elite un any més. La posarà l'Eix, cama a dreta. Enviarà camp contrari, segurament, perquè no hi ha cap jugador de la Ciutat Cooperativa ara mateix que trepitja el seu propi camp. Només relova Kevin i estan al costat de la línia divisòria. Salta Ixam Celal, mig del camp, aquesta pilota que queda morta, acaba el terra, Biel Blanco, se la queda Toni Colom, obre cap a l'esquerra, esperant a Chicano, arriba bé Sant Peri, se l'endú Marc Moreno, que pot pujar a la banda i el que fa, creu a la línia divisòria amb una passada perfecta, Albert Calor, acaba anticipant Rubén Navarro, que l'envia directament a camp contrari. Chicano controla i encara Chicano, banda esquerra, més de Chicano, bueno, el primer i el segon també, arriba la màgia de Chicano, amb l'exterior li dona a Biel Blanco, pot posar la centrada, talla Biel, més de Biel, centrada a la canal, Chantel al fora! L'ha tingut la Cope, centrada a Biel Blanco, era més fàcil, Janai, posar-la dins que fallar-la. L'ha tingut i Chancelal, la centrada perfecta, Biel Blanco per sobre de la porteria de Nahuel.
2: Hem de parlar, sí que era una rematada complicada, no? Perquè la pilota semblava que estava agafant altura. Jo crec que aquí el Hicham era molt complicat contactar bé amb aquesta pilota, perquè l'alçada era bastant d'altura, però sí que és veritat, hem de destacar la jugada d'Adrián Delgado Chicano i de Biel Blanco, és de qualitat a raudales, Sí, s'han anat de la seva marca de dos, i fins i tot la primera jugada és així, la reacció del Ciutat Cooperativa després d'aquesta parón, no, l'hem dit, estava dominant la Pobla de Manforina, estava jugant tranquil, estaven fent un futbol combinatiu bastant, diguem-ne, efectiu fins i tot, així que han fet una parada, la mini entrada del Daniel Bustos, i ara és quan la Cope ha oxigenat una mica aquest joc i el cap també. A partir d'aquí, jo crec que el guió està molt clar, ells tindran el domini de la pilota i la Cope s'ha d'aprofitar d'aquests contraatacs.
0: Molt tranquil. tranquil, a més, Xavi Calvo, en el partit d'avui està assentat, tampoc indicant moltes coses als seus jugadors, calmat, perquè sap que era el que ha de transmetre des de la banqueta. Ataca la Pobla, carril central, acaba posant la pilota i la pilota Luis Serrano acaba xutant el jugador de la Pobla per sobre de la porteria, ara de l'eix.
1: Sí, hem de veure, perquè abans hem dit que estaven jugant amb un 4-3-3, sembla que sí, però és una mica, fins i tot, 5... És que juguen una mica futbol fluido, no? De no tant de posició, sinó de moviments,
0: sí,
1: d'aquest tipus de futbol que l'extrem baixa però agafa l'altura al lateral, una mica, ens passarà una mica com el partit de Sant Just,
3: que sí,
1: no tenia un esquema com a tal, és a dir, hi ha un esquema per defensar, un esquema per després fer els contraatacs, un esquema en joc posicional, per tant, és un equip que ara s'entén perquè està on, a la posició on està.
0: I també comencen els aplaudiments per Dani Jarque, tot sí. Que no estem avui al municipal, som a la Pobla de Mafumet, també, evidentment, aplaudint, com sempre, l'afició de la Ciutat Cooperativa, el 21, l'exjugador de l'Espanyol. Pilota morta, mig del camp, amb la cama dreta, la pone Toni Colom, banda esquerra, volia arribar a Chicano, però refusa Marc Moreno i l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa, queda morta, se l'endú a la línia divisòria, Biel Blanco, que vol jugar amb Chicano, els dos jugadors amb més qualitat de la Cope, aquesta pilota que es perd per línia de banda i la posarà en joc la Ciutat Cooperativa.
1: I t'he de dir, Eloi, perquè si no ho dic rebento, el nou de la Pobla de Manfumet és molt similar a Loïc Badé. Exjugador
0: del Sevilla.
1: Sí, o sigui, és completament... Jo crec que si no són germans, ahí estaran, eh?
0: Pilota que se la queda a la Ciutat Cooperativa, camp contrari, banda esquerra, és Itxam Celal, que retalla sobre el seu jugador, volia jugar amb Biel Blanco, no s'entén i recupera la Pobla, mig del camp, acaba fent falta, Biel Blanco arribava tard en aquesta posició, crec que era sobre Sant Per... I serà parlant, no era sobre Sant Pere, era sobre Cardona. I serà apuració per la Pobla. Falta el seu propi camp.
1: Bueno, bona falta aquí del Biel Blanco. Ha estat bastant gest, perquè això no significa de targeta groga, perquè no era una ocasió manifesta ni talla, és una ocasió clara. Per tant, ara la Pobla ha de començar un altre cop a fer passes des de la primera altura de la línia de defensa. Per tant, molt gest aquí, perquè sí que és veritat que si aquesta pilota passava, estava en un compromís, perquè no estava ni el Hicham, no estava tampoc el Biel, el Toni Colom tenia molt de camp per recórrer. Per tant, molt bona falta, molt bona intel·ligència del Biel Blanco.
0: Joan, ja entre sentats la Pobla. Jugant a la línia divisòria és Xavi Samper, que acabarà jugant amb Roger Anglès, jugant entre centrals de nou. Ara sobre l'esquerra és Roger Beamuth, que intercanvia les seves posicions constantment amb Teo Pozo. Obre cap a l'esquerra, Roger, que li entrega la primera, es vista del camp, se la queda a ratlla. Pot tenir la jugada d'atac, ara la Pobla. David Cabezas, cau al terra, falta Relova, no, segueix la pilota en joc. Se la queda la Cope, pilota llarga, buscava Xama, intentava rematar, es queixava d'una possible falta. No està res, se la queda la Pobla de nou.
1: Sí, el que trobo una mica de falta és, òbviament, ja sabem que Hicham no és aquest perfil de nou, no? Com era a la meitat, l'altra meitat de la temporada, com era el David Toro, pot ser el David Vargas, no, que és aquest nou davanter més físic, no, més de fijar centrales, però sí que és veritat que trobo que està una mica molt sol si aconseguís guanyar una pilota.
0: Atacant la dreta, Carol, arribava en Rubén Navarro, creuem l'equador de la primera, Pobla Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, recordem, jornada unificada, tots els partits a la mateixa hora. Albert, tenim gols?
4: De moment no, cap novetat per arribar al minut 24 a Ràdio Samoy, només volia actualitzar que el partit, que està passant alguna cosa, el Rubí Sabadell, un duel directe pels play-off, i si no, el Kevin Díaz, o sigui, el recordeu, exdavanter del Ciutat Cooperativa, sí. Ha tingut una molt clara al minut 6 i el 24 s'ha lesionat. Llavors, bueno, molts ànims des d'aquí, perquè és l'únic que puc actualitzar ara mateix, i m'agrada perquè si tot acaba 0-0, sí, sí, que ho dubto moltíssim,
0: molt curiós, tota la jornada 0-0, de moment.
1: Sí, i fora de lloc del Horta Vilafranca, com anem, Albert?
4: De moment, l'únic que he llegit és l'ocasió del Vilafranca, i us he de confessar que el que no actualitzaré, perquè no tinc novetats a les xarxes, és el Sant Mauro Sant Feliueng, que no ens ha fet...
1: No, res.
4: Izan, ja tots els Mauro Sant Feliu, no diré res.
0: Izan Relova l'envia directament a camp contrari, banda esquerra, Biel Blanco que arriba aquesta jugada i serà finalment... Moreno, se la queda morta, Chicano, interior de l'àrea, s'acaba enduent aquest rebot, més de Chicano, el 19 de la Copa, la bola interior de l'àrea, no arriba i Xama a rematar a l'interior de l'àrea, petit, es passeja per l'àrea de pilota i acaba en servei de banda per la Pobla.
1: Sí, un altre cop jugada d'aquestes, no, que ens té acostumats a l'Adrián Delgado. Chicano se'n va de la seva marca, apareix l'ajuda, també se'n va, filtra una cap al punt de penal, una mala sort que no estava el Hicham en el punt de penal, no? Aquesta rematada de forma perfecta, s'ha passejat, però arribem, Eloi, estem arribant, hem tallat una mica aquesta sangria, no, dels primers 15-10 minuts, ara minut 25 d'aquesta primera meitat, i sembla que la Cope ja comença una mica a carburar més ofensivament.
0: Sí, està cada cop més còmode l'equip de Javi Calvo, és a la falta d'Hicham, li ha donat amb la mà la posició, però se la queda la Pobla perquè era mà del davanter de la Copa i de la referència avui de l'equip de Javi Calvo. Se la queda, era Teo Pozo jugant a interior, sortia ara Luis Serrano, s'encarava amb ell, juga cap endarrere, se'n perd amb Roger Anglès entre centrals de primera, es acaba jugant amb Cardona que juga cap a l'esquerra de nou, triangulant l'equip de Xavi Vilagut, acaba jugant cap a l'esquerra amb Roger Ciuro que pot pujar la banda, encara hi ha Eixam Cedal que tenca la banda i Luis Serrano ara en punta en aquesta pressió. Anglès jugant a la línia divisòria, de fet la creua, intenta una diagonal buscant a Roger Ciuro, no arriba, se queda morta aquesta pilota, acaba tocant amb Roger, és Raya ara qui li entrega el 14 de l'equip tarragoní, banda esquerra, Teo Pozo juga amb Roger, més de Roger, obre cap a l'esquerra, l'espera ja Pozo que pot tenir a l'interior de l'àrea, acaba jugant, no posa la centrada, queda morta Raya a la paret, no arriba i serà possessió per línia de fons, per l'Aleix, per la Ciutat Cooperativa.
4: Sí, i ara estava demanant explicacions al Daniel Bustos perquè sembla ser que hi ha alguna cosa allà que no acaba de funcionar juntament amb el Luis Serrano o amb l'interior d'aquello que és el Pepe Ollé, i semblen que no saben ben bé com sortir d'aquesta pressió.
0: La posarà en llarg l'Aleix, l'àrbitre mirant ja l'Aleix, no sé si es pensa que està perdent temps.
4: Sí, bueno, potser una mica sí, eh?
0: Potser, però tampoc està tardant tant com per reclamar que tingui pressa. En tot cas, la posarà, bota dreta, la posa carril central, saltarà Biel Blanco, acaba anticipant el jugador de la Pobla, queda porta aquella ratlla sobre el terreny de joc, però no està res, Relova que refusa, la mira al camp de la Pobla, rematava Luis Serrano, volia jugar mitjam, acaba anticipant la defensa de la Pobla, Mafumet, banda esquerra, Teo Pozo, Luis Serrano, Teo Pozo, Luis Serrano, acaba tocant l'11 de la Copa, serà servei de banda per la Pobla.
4: Sí, sí, sí, d'aquestes 11 contra 11, hem de dir també, hem de recordar que avui jo crec que el desplegament d'aficionats no ha sigut, per dir-ho d'alguna forma, molt més gran del que ha sigut, perquè s'està jugant un torneig aquí al costat a Salou, que s'està jugant la Copa contra la Juventus, contra el Real Madrid, contra el Barça i aquest tipus d'equips, i també a les 8, si no m'equivoco, el filial se la juga també.
3: Sí,
4: per tant, avui tenim tres fronts oberts en la Ciutat Cooperativa, òbviament, així que bueno, es pot explicar perquè no hi ha més gent de la que hi ha aquí a la Pobla de Mafumet.
0: Albert, novetats?
5: No, segurament que molta gent del filial està ara mateix aquí a la Pobla de Mafumet, per això han canviat l'horari. És veritat que el Ciutat Cooperativa, com a tal, cada tercer juga els play-off, l'únic que pot fer és fer-li un favor al Casablanca, si guanya el Sant Lluís, i el Casablanca guanya, el Casablanca juga play-off i podem tenir un derbi sambollà per pujar a tercera catalana.
0: Doncs estaria bé. Serà servei de banda a favor de la Copa, Bustos, que en contrari juga amb Biel Blanco, banda dreta, intenta el sombrerito, el bo del 10 de la Ciutat Cooperativa, rematava i descarregava i Xan volia anticipar aquesta pilota, Biel Blanco i l'havia aconseguit, però havia sortit abans per línia de banda i serà per tant possessió per Teo Pozo, per la Pobla.
4: Sí, minuts ara d'una mica de reconèixer el que està passant sobre el camp, eh? És a dir, no hi ha cap equip que les hagi tingut, ara sembla ser que la pilota i la circulació s'està complicant una miqueta més per la Pobla de Mafumet. No sé, jo crec que de la visió de que tenim acostumats és una mica de... Gol del Vilafranca, crec, que ens xiven per aquí.
0: Minut 29 Albert, de partit, recordem, Pobla de Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0.
4: A veure si podem confirmar-ho, Albert.
0: Veurem, pilota llarga de la Ciutat Cooperativa buscant a Eixam Celal, li volia entregar l'eix al porter directament a la referència de l'equip de Javi Calvo. Rubén Navarro, pilota morta, banda dreta, anticipa Ethan, relova amb tot, com sempre, al terra el jugador de la Pobla, Roger, i serà servei de banda a favor de la Pobla.
4: Efectivament, gol del Vilafranca, golaç absolut de l'equip vilafranquí, que ara mateix no surt del descens perquè està a Manlleu sumant un puntet que el fotrà de descens, però si Manlleu acaba perdent el seu duel, es salvaria.
0: Doncs igualadíssima aquesta lliga, li recordem, darrera jornada, la jornada número 30, tot en jornada unificada, ataca la Pobla, Beamuth, obre cap a l'esquerra, espera David Cabezas, carril central, el nou de la Pobla, pot xutar, obre cap a l'esquerra on l'espera i a Roger per posar la centrada directa interior de l'àrea, compta, obre cap a la dreta, Omar Moreno arriba a línia de fons, al lateral dret de la Pobla, a la porta interior de l'àrea, no arriba ningú, és ara David, retalla cap a esquerra, torna a bloquejar la defensa de pilota morta, no es complica, Sant Pere, obre cap a la dreta, arriba David Cabezas de nou al mig del camp, a la línia divisòria, és ara Cardona, que juga cap endarrere i juga amb Sant Perre. Sant Perre de primeres, ara la Pobla sentint-se una miqueta més còmoda. jugant, es gira el jugador de la Pobla, es gira Cardona, torna a jugar amb Samper, cobra cap a la dreta, puja ara Roger, canviat de banda, ara que la dreta encara sobre Chicano, recupera el 19 de la Copa, se l'acaba quedant Carol, el 7 i el capità de l'equip tarragoní. Controla carril central, l'obra de nou amb Cardona, que és ara qui li entrega Roger, que retalla sobre Chicano, li acaba fent falta Toni Colom, falta de nou de la Cope, falta del Capi.
4: Sí, molt a destemps aquí aquesta entrada del Toni Colom sobre el número 14 de la Pobla de Mafumet, ha sigut una falta dura, ha tallat aquesta circulació de pilota que cada cop que hi ha minuts i minut i mig on la Pobla de Mafumet no perd aquesta circulació, òbviament acabes desesperant i és un d'aquestes trampes que no has de caure, perquè si fas això et carregaràs primer de faltes i òbviament consecutivament de targetes grogues.
0: Falta allunyada, dos jugadors en barrera, Albert.
5: No, ràpid, comento que el gol del Vilafranca no li dona la salvació. Hauria de perdre Manlleu i compta la carambola perquè hauria de guanyar Júpiter. Només li val el triple empat.
0: Doncs compta que és ara falta a favor de la Pobla. Escurada una miqueta, banda dreta, allunyada de l'àrea. La posa Cardona, interior de l'àrea. Pot rematar Bustos, com el terra. Tirava el jugador de la Pobla i compta que més ventat. Janai tirava, agafava de la samarreta el seu jugador de la Beamuth, que arribava al segon pal per la rematada. L'àrbitre diu que no ha estat res.
4: No, i de fet no ha estat res, perquè sí que és veritat que ja portem diverses jugades d'aquestes de Perica. M'hi fixo en a veure què passa dins de l'àrea. Agarrones, passa absolutament de tot. Ha sigut per part dels dos jugadors. Per tant, si hi ha agarron, hi ha agarron, neutro.
0: 32 de la primera, Pobla Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0. La posarà en joc a l'eix, buscant la Ciutat Cooperativa amb la pilota llarga de baixar-la al camp contrari. Rematava ara el davanter David Cabeza, se la queda Ixam, acaba recuperant Cardona de nou. La Cope no li dura la pilota gens i és ara Anglès que juga cap a l'esquerra. Interactua ara amb Cardona, a Cardona de nou amb Samper, i aquest cap a l'esquerra espera Pozo, que no veu alternatives i es queixa i obre les mans perquè no veu jugada amb els seus companys. Pilota ara de Samper, li oferia Anglès una possibilitat de pilota, acaba jugant cap a la dreta amb Albert Carol, buscant ara la jugada llarga, acaba anticipant Chicano, una passada a l'espai amb Moreno, aquesta pilota queda morta a interior de l'àrea, és Carol, ha de sortir a l'eix aquesta pilota que es complicava, el central de la Cope bloca l'eix.
4: La sensació, Eloi, de que en el minut, ara ja entrarem en el minut 33, es farà llarg aquest partit, eh?
0: Sí.
4: Es farà molt llarg, com el guió de partit sigui aquest, de domini total de pilota, de que la Cope ha d'aprofitar aquestes ocasions comptades de transicions ràpides o alguna cosa així, uf, jo crec que es faran llargs, els segons 45 minuts.
0: Info, Albert.
5: Us dono una dada que no us animarà, i és que només hi ha hagut dos equips en tota la temporada que han marcat dos gols aquí de Pobla. Dos.
0: Ara
5: és que
0: amunt ja estem. Amunt s'acaba el partit.
5: Han sigut el Júpiter, que va guanyar 0-2 aquí fa no tantes jornades, i el Sabadell, que va empatar el descompte 2-2. Els altres equips o s'han quedat a 0-1.
0: Si la Cope marca, no juga més, ja,
4: no?
0: Això
4: no, no, no. Vamos, com si hem de baixar nosaltres a parar un gol, si cal.
0: Pilota llarga de Relova cap a l'eix, que l'envia directament a camp contrari. Remata ara Raya, jugant amb David, que volia descarregar, que estava fent falta ara Navarro, que l'estava agafant i estava impedint que pogués progressar, i serà falta a favor de la Pobla.
4: Clar, i per mi, també, el que estàvem comentant, no és tant que juguin. Ja sabem que era un equip que portaria el protagonisme de la pilota, sobretot des de primera altura de centrals, que el que estan veient. La pregunta és si podran transformar aquest futbol en ocasions i en gols.
0: Recupera Pepe Lleix, pot tenir la contra, el control de la bola, passada que va bé el Blanco Nouera, i retrocedeix la pilota Xavier Samper cap al seu porter, cap a Nahuel Pérez, que avui està tenint molt poca feina. L'envia directament a camp contrari, recupera la línia divisòria Toni Colom, el capi de la Ciutat Cooperativa, molt pressionat, acaba jugant cap endarrere, acaba que ben, que retrocedeix i juga amb el seu porter, amb l'eix, l'envia directament a camp contrari, salta Bustos, remata, es queda a la línia divisòria i Xampot arriba aquesta pilota, anticipa, és més ràpid Beamuth, i l'envia directament a Nahuel Pérez, al seu porter.
4: I a veure si podem confirmar, però crec que tenim empat a Horta, gol de l'Horta en el minut 35 d'aquesta primera meitat, i sincerament, Albert, jo ja m'he perdut què necessita la Cope, què no, si un empat serveix, jo ja estic totalment fora de càlculs.
5: A l'empat ens va, però absolutament perfecte, perquè tant Vilafranca com Horta seguirien en descens, una a Horta amb 35 i Vilafranca amb 33. Per tant, no li alegra el dia a cap dels dos.
4: Que s'acabi el partit a Horta.
0: Exacte.
4: Que no es jugui ni un minut més. Que no es jugui ni un minut més.
0: Roger, que juga a mig del camp. Era Carol qui s'oferia i acaba jugant amb Roger Anglès. És Beamuth, que obre cap a l'esquerra, encarant ara Bustos, el dorsal número 11, encarant ara i acaba jugant cap endarrere, surt per línia de banda i serà possessió per la Pobla de Mafumet. Minut ja 36 de partit, 0-0 al municipal de la Pobla entre l'equip tarragoní i la Ciutat Cooperativa. Banda esquerra, Teo Pozo, juga cap endarrere amb Roger Anglès, que juga amb Carol, el capità de la Pobla, no recupera la copa, la toca Chicano, merda, Chicano, pot tenir la jugada d'atac, acaba fent falta.
4: Ara,
0: Sant Perre sobre el 19 de la Copa, falta, recupera la posició i ho necessitava la Copa, Albert.
4: Actualitzo molt ràpidament com està la classificació, encara que sé que canviarà, estaria ara mateix. El Sant Just amb 38, la Copa amb 37, Manlleu amb 36, Horta amb 35 i Vilafranca amb 33, baixant aquests dos últims, Horta, Vilafranca i també Júpiter, que està empatant. Per tant, de moment estem fora del descens i estem amb dos punts d'avantatge.
3: No ens agraden les mates, Janai, eh?
4: No,
3: estic perdudíssim, ja.
4: Estic ja tan cansant d'escoltar resultats, Eloi.
0: Biel Blanco s'escora a banda esquerra, té poques opcions, acaba posant amb la cama esquerra, se'n va per sobre de la porteria, Nahuel.
4: Ui, aquí la visió ens ha jugat una jugada, però dolenta, eh? Hem de dir també, hem de posar una mica més d'aigua d'optimisme al got, que ara mateix tenim una mica ahir amb dubtes, i és que dels últims 5 partits a la Pobla de Mafumet, en 3 ha començat perdent i en 1 s'ha quedat sense marcar.
3: Ens van les dues.
4: Clar, Cuidado amb aquestes dades, Cuidado amb aquestes dades, però de moment és això el que estàvem comentant, Les estan tenint la possessió, és un equip que domina, és un equip molt mòbil, que juga molt bé futbol, però s'han de traduir. De moment han tingut dos de clares, però per sort el Ciutat Cooperativa s'han anat fora.
3: Doncs sí, claríssimes tampoc, però sí que està tenint mal domini de la pilota, que ja era el que esperàvem, Xavi Samper, jugant amb Roger Anglès, que sembla l'home referència en aquesta sortida de pilota. L'acompanya ara Teo Pozo, que mira directament a camp contrari. Marc Moreno,
4: fora.
3: Que estava al lateral dret, ja a Pobla de Mafumet, a l'interior de l'àrea, que va tocar aquesta pilota. Izan Relova, que la mira directament a servei de banda. La posarà en joc Tista, al servei de banda és Marc Moreno, jugant amb Roger, anticipava Rubén Navarro, aquesta pilota que se'n va directament fora i serà possessió per... Doncs per la Pobla Mafumet, semblava que havia estat el jugador de l'equip tarragoní. És Roger, regateja, se'n va del primer, se'n va de Chicano, juga cap enrere, no té més opcions aquesta pilota que sortia per línia de banda, però el col·legiat diu que ha estat falta de Chicano sobre Roger, no, de Navarro, de Rubén Navarro sobre Roger, i li ensenya la cartolina de color groc, el 19 de la Copa.
4: A veure, jo crec que ja ha sigut més per acumulació que per falta, perquè al final ha arribat tard, sí que és veritat, però si això passa al mig del camp en un altre minut, sí que és veritat que no hagués, però ha sigut acumulació. Ho havíem dit també al minut 25 d'aquesta primera meitat, que no eren tant les faltes, i ara estem veient el Kevin Sánchez molt enfadat amb el seu company, perquè sí que és veritat que ha picat, i tenir un lateral amb la producció ofensiva que estan ficant per aquesta banda dreta, la Pobla, amb targeta groga al minut 38 de la primera meitat, és... molt complicat de gestionar tot això.
0: La vorarà bé a Muz, escurada la falta a la banda dreta, només un home en barrera, que és Adrián Delgado Chicano, el 19 de la Ciutat Cooperativa, la posarà el de la Pobla, el 8, la vora bé a Muz, interior de l'àrea, com al terra, el jugador de la Pobla,
4: pues no la
0: s'aixeca perquè diu que no està res, s'estén sobre el terreny de joc, Roger Anglès, perquè l'havia agafat Toni Colom, i per mi, Genai, s'arregla ell la
4: claríssim.
0: Penal, no l'ha assenyalat el col·legiat, i per tant, bones notícies per la Copa.
4: Se salva la Copa perquè era un penal claríssim del Toni Colom, que no ha pogut arribar el jugador de la Pobla de Mafumet a contactar amb la pilota de forma correcta per aquesta agafada. No l'ha vist ni l'assistent ni l'àrbit principal, així que de la forma que sigui s'ha de treure alguna cosa, Eloi, però sí que és veritat que era molt clar i l'àrbit estava molt a prop.
0: Puja a la banda dreta Marc Moreno, en frontal de l'àrea, més de Moreno, cau al terra, falta del jugador de la Ciutat Cooperativa, Rubén Navarro. No, és Chicano, sort. Pensava que havia estat Rubén Navarro, l'home que l'havia fet la falta, i per tant, era la segona groga. Finalment, la groga és per Chicano. Aquesta falta per mi, Janà. Sí? Seria molt copero.
4: Sí, aquí t'ha pogut, Jo per mi era molt clar, el Marc Moreno arribava en sprint, ja havia retallat el Rubén Navarro, per això aquest dubte, però ha arribat el dia Adrián Delgado Chicano, perquè és que si no entrava totalment sol per finalitzar aquesta jugada dins de l'àrea, i ara ja tenim tota aquesta banda esquerra del Ciutat Cooperativa amb targeta groga, i atenció perquè això suposa un condicional molt fort, sobretot no tant de forma ofensiva, perquè l'Adrián Delgado Chicano sabem que és un jugador que sobre el 60-65 normalment és un dels primers canvis, però Rubén Navarro sí que tindrà una tard molt, molt dura per davant.
0: Es prepara Teo Pozo, també Urbay Cardona, crec que serà el primer, serà Teo Pozo, el lateral esquerre de la Pobla de Mafumet, fins a 5 homes.

0: molt de xivarri aquí a la graderia, però bueno.
1: Toni Colom, Sarandou, mig del camp, minut 41 de primera. Poble, Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0. De moment, el millor de l'equip de Javi Calvos, el resultat. Ataca a Roger, banda esquerra, la puja a Teo Pozo, pot posar la centrada, no. Acaba regatejant, acaba amagant i acaba jugant amb Roger, que s'ofereix, mig del camp, jugarà de primeres, Cardona. Acaba jugant de nou amb Beamuth. Cardona li entrega de nou el que ara és lateral esquerre a Beamuth, que acaba jugant a la dreta. Xevi Samper, que troba l'espai i jugarà amb Albert Carol, que pot posar la centrada al set de la Pobla. Samba Carol amb Chicano Tegroga. Chicano i m'està fent patir. Carol,
0: que surt
1: per línia de porteria i serà posació per la Cope.
0: I ara tornem a les matemàtiques d'Albert Vilar.
2: Ara mateix Vilafranca amb 35 punts emparat amb Manlleu, però l'estrany és que no li serveix. Ha de guanyar Júpiter perquè es fiquen amb un triple empat, llavors és el triple empat el que beneficia els vilafranquins, que tenen l'avarreig perdut amb Manlleu. Coses de la Lliga Elite. I a més, l'únic que puc actualitzar és que ha marcat el Rubí davant del Sabadell B, duel directe pels play-off. El Rubí, que fa res, estava ficat al descens, sí, pràcticament. Ara mateix es fica en play-off amb 42 punts.
1: Està igualadíssima aquesta lliga, darrera jornada, minut 42 d'aquesta jornada número 30. Poble de Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0, Aleix l'envia directament a camp contrari, acaba anticipant Cardona, anticipa Navarro, camp esquerra, l'envia a la seva pròpia banda on l'esperava Chicano, però estava Marc Moreno a la seva posició.
0: I atenció, i perquè hi ha sang, mal, hi ha sang, hi ha sang, sí, d'aquest xoc després que s'ha jugat amb Toni Colom i amb el Hicham Celal, també amb el seu company, amb el nou de la Poble de Mafumet. Sí, i ara sí que sí, han d'entrar, òbviament, les assistències. No sabrem si arribarà molt, molt... No, jo crec que està bé, jo crec que està bé. Ha sigut un xoc, no sé si ara hauran de treure la samarreta, perquè, òbviament, no es pot jugar sense sang. I ara van, sí que és veritat, els jugadors de la Ciutat Cooperativa a veure... a parlar amb ells. Ara tenim una altra actualització, Albert.
2: Males notícies per la Pobla de Fumet, perquè ha marcat el San Juan Atlético de Montcada. S'ha ficat per davant i, per tant, amb l'empat del Martinenc momentari, que va 0-0, i la victòria del San Juan, la victòria no li serveix a la Pobla de Fumet.
1: Bones notícies per nosaltres, Albert.
2: Sí, si fa entenc. Això perquè la Pobla relaxi, sí, però sí, no crec.
1: No, de moment, superior la Pobla, arribem al 43, xoc aturat per aquest xoc amb Roger, el jugador de la Pobla, que està estès sobre el terreny de joc i que ara mateix està el joc aturat i suposo que n'haurà d'afegir ara mateix Xavi Calvo parlant amb els seus companys, sobretot amb Toni Colom, el capità, perquè recordem, és Kilian lesionat, Brian s'ha lesionat a la primera jugada pràcticament del partit i per tant doncs, sí, li ha tocat el 5 de la Copa.
0: I estem veient Eloi ara traspassant el minut 43 d'aquesta primera meitat i hi ha un cartell allà al fons que posa 4, no sabem si seran els 4 minuts afegits d'aquesta primera meitat.
1: Ara, Albert, vols afegir alguna cosa d'aquest número 4?
0: No. Jo és que ja no sé què queda per dir, Albert. És a dir, jo no he escoltat tants de números ni en una classe de mates, tio, quan estava a l'institut. Quina barbaritat, macho. No sé com no et tornes boig.
1: Doncs segueix a Roger, que sembla que s'ha fet mal, eh? Està Toni Colom també ajudant, sí, amb les assistències.
0: Bueno, jo crec que és més vistós, no, del cop, que segurament haurà sigut el Javi, que no para de sagnar, i òbviament amb sang no es pot jugar, que un cop de que no pugui, tornar al camp.
1: Animant també el Cope Boy, Janai, sí, bueno, la nostra banda dreta al córner dret, està animant l'afició de la Ciutat Cooperativa, sortirà Roger.
0: De fet, si no m'equivoco i no vaig malament, jo crec que ha sigut un cop amb el seu propi company, amb el David, eh? Cabezas, sí, que òbviament xocar amb ell, vamos, és com xocar contra una paret, eh?
1: Bueno, per això nosaltres tenim també el Tomàs Vargas, eh?
0: Sí.
1: Avui sense minuts i ara... posarà la pilota en joc, quan l'àrbitre ho indiqui. Estem ja al 44, per tant, haurà d'afegir segurament algun minut.
0: No, 5,
1: per...
0: 5. Posa allà el cartell, posa 5. No sé si tindrem raó, si serà aquesta...
1: Però també s'ha lesionat per allà de Sokolov, és a dir, ja n'ha
0: clar, hagut... Clar, sí, també han entrat les assistències per Bustos, crec.
1: Sí. Pilota llarga de la Pobla, acaba controlant. Ho farà quan creui la línia de l'àrea a l'eix i juga amb els peus.
0: Seran 5 minuts, Eloi, perdona.
1: 5 d'afegit. Obre cap a la dreta, l'eix, controla Bustos, que la baixa, pressionat per David Cabezas, la pera de la Copa se la queda al de la Pobla, acaba recuperant Biel Blanco, que està totes com sempre durant aquestes 30 jornades de Lliga. Relova, que controla el perfil esquerre d'aquesta línia de centrals, obre cap a l'esquerra buscant Adrián Delgado Chicano, no arriba al 19 de la Copa, la perd la Ciutat Cooperativa de nou, que no aconsegueix fer dues passades seguides ni mantenir la possessió de la pilota i serà banda... a favor de la Pobla, i ara l'àrbitre parlant amb Roger, no sé què li diu a la banda.

0: Sí, no sé. No
1: deixa entrar?
0: No, no, perquè s'estava assegurant de que no tenia sang a la samarreta i que estava tot correcte, per això. Protocol, protocolari.
2: Pilota de Sant Perre, que juga ja amb Roger Anglès, obert a l'esquerra. És Beamuth, que serà l'home qui controli la pilota. Torna a jugar cap a la mateixa banda, conducció interior. Acaba jugant finalment amb Xavier Sant Perre, que és ara l'home que controla la Cope pràcticament tot el seu propi camp, a excepció d'Ixam i Biel Blanco, com sempre en aquesta pressió, suma aquest 4-4-2 quan l'equip de Javi Calvo no té la pilota. Luis Serrano toca la pilota en última instància en aquesta jugada per la banda esquerra de Raya. Servei de banda a favor de la Pobla, la posarà en joc Teo Pozo, juga cap endarrere, controla Roger Anglès, entre línies, és Roger, l'entrega de primeres. Torna a jugar Anglès amb Roger, juga la Pobla de Mafumet amb molta calma, creu a línia divisòria. Ara ve
0: Amor,
2: s'anticipa Toni Cul, banda esquerra, era Chicano, anticipa de nou Marc Moreno, increïble. La Pobla de Mafumet que recupera la pilota, pot tenir el xut directe, acaba xutant aquesta pilota que acabarà blocant. Molt fluixeta, inclús no ha blocat. Aleix la deixa passar amb els peus, acaba blocant ara sí. I envia el seu equip a camp contrari, creuem ja el 46 de partit, recordem, n'ha afegit 5, la Pobla Mafumet 0, Ciutat Cooperativa 0.
0: Sí, i la Cope ha de tornar a detenir una altra, perquè ara jo, després de tant minuts, on primer no tens la pilota sota el teu control i després que no tens una de clara educació de perill, jo crec que és molt complicat canviar el xip, no?, d'aquesta transició de defensa a atac. L'hem vist, no?, com el Chicano, que normalment sempre se'n va per velocitat, per potència, perquè fa un regate i se'n va de la seva marca. A partir d'aquí jo crec que li ha costat a Tomat, ha pren una mala decisió, per tant, jo crec que la Cope se l'està fent llarga aquests últims 5 minuts a la primera meitat i no sé si Javi canviarà el Rubén o algun d'aquesta banda, perquè jo crec que Marc, el Marc del número 2 de la Pobla de Mafumet és un mal de cap per aquesta banda.
3: Que no tenim cap defensa tampoc, no?
0: No, bueno, no sé si...
3: La banqueta, no està Puello?
4: En Buku, sí.
0: Clar, sí, en Buku, que és un comodín per tot.
2: Ataca a banda dreta, la té Canol, retalla, arriba, avança que pugui canviar-se la de cama, i Xancelal, i serà servei de córner a favor de la Pobla, de l'equip tarragoní, la posarà en joc, sembla que serà Marc Moreno, no és córner, és molt proper al córner. La posarà al lateral dret, a l'equip tarragoní, la posarà Moreno, baixava a rebre ara David, l'acaba tocant Toni Colom, interior de l'àrea, que refusa com pot, que vol terra el capità de la Cope, segueix la pilota morta, Rubén Navarro, que no es complica, l'envia directament perquè la baixi ara el jugador de la Pobla, la baixi molt bé Roger Anglès, i Janai, és increïble com no perd pilotes la Pobla, eh?
0: Sí, no, però és que a més em preocupa que la Cope no pot sortir un altre cop.
2: És David, carril central, jugant amb carril, pilota en profunditat, és David, interior de l'àrea, control, és boníssim, David, passa l'Ina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la Pobla. Jugada amb el carril central, jugada del cap i de Canol, la posava a l'espai a David Cabezas, el control era boníssim, la vaselina també, marca la Pobla, afegit de la primera, Pobla Mafumet 0, 1, perdó, Ciutat Cooperativa 0. Marca la Pobla, Janai.
0: Sí, gol de la Pobla ja s'estava veient, o sigui, l'hem dit, a la Copa li estava costant moltíssim sortir d'aquesta pressió, l'estava costant moltíssim tenir aquesta possessió de pilota, fer el canvi de xip, tenir una cosa... Així que, bueno, males notícies, jo crec que és més la sensació de joc i de trasbats de perill, però no queda un altre. Jo crec que ha de ser el cop que s'ha d'emportar a la bufetada per intentar capgirar aquesta situació.
2: Minut 49, n'ha afegit 5, suposo que n'afegirà algun més o algun segon més per al gol de la Pobla de Mafumet. Som ja als 50, guanya la Pobla 1-0 a la Ciutat Cooperativa, que amb aquest marcador, Albert, no sé si canvia alguna cosa a la taula, en principi no, eh?
5: En teoria, seguim fora del descens amb aquests resultats momentaris. El Manlleu es posaria en 36 perquè ha arribat a la mitja part 0-0. El Ciutat Cooperativa seguiria per dalt perquè té l'haver guanyat. Horta 34, Vilafranca 35, encara fora, o sigui, encara en descens. Júpiter 33. Per tant,
3: la seguim... Pobla tampoc, eh?
5: La Pobla encara no, perquè Sant Juan encara va guanyant 1-0 i Martinenc encara va 0-0.
2: Doncs de moment aquest gol no canviaria res, però evidentment per la Ciutat Cooperativa, si vol guanyar i està tranquil·la, se li posa la cosa bastant en contra, perquè sabem que la Pobla és un equip que concedeix molts pocs gols. És l'equip, de fet, menys golejat a la categoria en diferència.
5: Va passar el mateix a l'anada, que vam començar 0-1 per darrere i vam poder remuntar la segona part.
0: Doncs... Calma.
2: Ho ha dit Javi Calvo, eh? Calma, Genai.
0: Sí, calma. M'ha vist preocupat i m'ha dit, ho farem.
2: Final de la primera, Ciutat Cooperativa, que perd amb aquest gol a l'afegit, el 49 de David Cabezas, cau a la Pobla ara mateix. Amb els resultats que tenim, la Ciutat Cooperativa seguiria sent equip de Lliga Elit, però evidentment ja no depèn d'ella mateixa, Janai.
0: Sí, ara ja, és que no queda un altre que intentar remuntar el partit. Jo, si fossin ells, no sé si haurà algú coneixent-la, me la jugo totalment a que no miraran cap mòbil ni cap resultat, mentalitat en aquest partit, intentar capgirar aquesta situació, aquesta sensació de que no has aconseguit tenir ni un pla de partit, però tampoc de contrarrestar el que t'estaven proposant per part de l'equip local, de la Pobla de Mafumet, que per mi ha sigut un joc de notable alt, per no dir-te d'excel·lent. Per tant, la Copa quedi una altra que recuperar-se mentalment, primer de tot, i després anar assolint el nivell de joc que cal a aquest partit, que ja sabem que està en un nivell d'exigència altíssim.
2: Doncs sí, per la Ciutat Cooperativa 1-0, de moment equip de Lliga Elit, gràcies a que la resta de resultats són favorables, sí, per l'equip de Javi Calvo. Ja no us deixem perquè amb dos prèvies de dos partits claus més que juguen aquest cap de setmana. El primer que farem d'aquí una estoneta, l'explicarem avui a les 6 entre el Sant Boià i l'Atlètic Vilafranca, on els de Sant Boià juguen a assegurar la permanència de la primera catalana també a la darrera jornada, i l'altre que jugarà demà també a Tarragona entre el primer equip masculí del bàsquet Sant Boi i el bàsquet Tarragona, on els Sant Boians poden sumar una victòria que els doni l'ascens a Copa Catalunya. Ho escoltem i tornem a la segona part d'aquest Ciutat Cooperativa contra la Pobla de Mafumet. Fins ara!

0: Da Miranda, interior de l'àrea, Miranda a la posta ni banda esquerra, el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Miranda! Ha canviat la posició de la pilota, Suli, perquè ha arribat Miranda, que ha arribat des del carril esquerre, ha xutat molt fluixet, Dani pensava que no entrava, que es quedava a mitja distància, i entra a poc, però entra aquesta pilota! 82 de partit, Sant Boià 2, Cubelles 0!
1: I seguim parlant de futbol perquè hem de comentar la victòria del Futbol Club Sant Boià que vam viure diumenge a Sant Boià en joc. L'equip afrontava l'últim partit de la temporada a casa amb la necessitat de guanyar per sortir de la zona d'ascens i amb l'avantatge de saber que la Terlenca havia perdut el dia anterior i que una victòria els treia d'aquesta zona de vermella. En aquest duel, on no estava l'entrenador Alberto Triguero per l'expulsió de la setmana anterior al camp de Natació Terrassa, els de Sant Boià rebien el Cubelles, que es trobaven per última posició i només li servia la victòria per seguir amb possibilitats de salvació. La primera part va ser de domini Sant Boià, amb grans ocasions de Saliu i Daniel Linares, però no va aconseguir transformar-ho en gols. Així va arribar el 0-0 al descans, però als 3 minuts d'aquesta segona part, Vicenç Oromí aconseguia per fi obrir el marcador pels de Sant Boi. Aquest gol va fer que el Cubelles, que havia de guanyar sí o sí, es llancés en atac per intentar fer l'empat l'abans possible. Això va fer que el Sant Boià tingués encara més ocasions a la mà de Saliu i de Munir, que va haver de marxar lesionat després d'estar només 10 minuts a la gespa. Va ser el seu substitut, Héctor Miranda, que va tenir un rol inesperadament ofensiu i va aconseguir fer un doblet en només 3 minuts en el tram final de partit.
0: Saliu, Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià, que sentència el partit! Banda dreta, Linares, la posa al segon pal, i arriba Miranda, arriba Héctor, que marca el seu segon gol, el seu compte particular, posa el tercer pel Sant Boià, minut 83, ara sí que sí, els 3 punts es queden al Baptista Milà.
1: Així l'equip aconseguia una victòria que desfermava l'alegria al Joan Baptista Milà, que veia com el seu equip tornava a estar fora de la zona de descens. Ara el Sant Boià es posa 12 amb 32 punts, a un punt de l'11, empatat amb el Tàrrega, i aquell que marca la zona de descens, i 2 per sobre de la Terlenca barcelonista. Dissabte a les 6, l'equip afrontarà l'última jornada de Lliga al camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja no es pot moure d'aquesta quarta posició. Un duel on els santboians dependran de si mateixos i on volen sumar una victòria que els dona la tranquil·litat d'estar un any més a la primera catalana. Iván Fuentes, porter del Futbol Club Sant Boià. Bona tarda, Iván, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda.
1: No sé com es troba l'equip després d'aquesta victòria de diumenge, que la necessitàveu i ara torneu a estar fora del descens.
2: Bueno, al final crec que era més que necessària. Teníem que guanyar sí o sí, perquè era un rival directe. I la veritat que molt contents. Ara avui farem la primera sessió d'entrenament i ja preparant el partit de dissabte, l'última gran final.
1: Efectivament, aquest partit contra Cubelles, aconseguiu posar-vos per davant just després de la segona part, just a l'acabar la primera part. Patiu ara alguns petits minuts, en Cubelles té una ocasió, però seguiu sent dominants, i al final és Héctor Miranda, que teòricament és lateral, qui marcarà un doblet. No sé com ho vas viure tu en trets generals des de la porteria, Ivan.
2: Doncs sí, al final va ser un partit de molts nervis, els dos equips han jugat molt, i crec que el factor local i tenir la nostra gent a la grada ens va ajudar molt, sobretot en els moments que has comentat, que ells van apretar una mica més al final de la primera part, que vam tenir un petit ensurt que gairebé ens marquen, i després a la mitja part l'Alberto ens va fer veure la realitat de que estàvem sent millors i vam sortir amb un caràcter molt bo a la segona part, que aviat ens vam posar per davant, i al final ells, amb els nervis de que tenien que guanyar sí o sí, doncs van deixar la defensa més vulnerable, i com has dit, l'Héctor, que és molt ràpid, i ens alegrem molt per ell, perquè no has tingut unes setmanes molt fàcils després del Martorell i altres coses, doncs ens alegrem molt perquè ara podem trobar una faceta d'ell que no coneixíem.
1: Exactament, a veure si marca també l'últim partit. Es queda aquesta última jornada, depeneu de vosaltres mateixos. Què t'esperes, Ivan?
2: Bueno, és el que dius tu, el més important és que depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem, el Sant Boià seguirà sent equip de primera catalana, i això és el més important. No ens esperàvem tampoc que el Joventut 25 de setembre perdés contra el Tàrrega, i al final som 4 equips per 2 places, I bueno, a seguir la setmana vinent en la plaça que estem aquesta. És el més important, anar a Vilafranca a guanyar sense mirar què està passant als altres camps i afrontar-ho com aquesta setmana, que hi haurà nervis segurament, però amb l'actitud que es va jugar aquest partit crec que podrem guanyar.
1: Doncs això, dissabte a les 6 visiteu el camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja no es pot moure d'aquesta quarta posició, no pot baixar ni el cinquè ni pujar el tercer. A la Naus van guanyar 0-1 amb un gol al 83, va ser just al tornar de vacances, al començar el 2026. No sé què coneixes de l'Atlètic Vilafranca i què t'esperes, Ivan?
2: Bueno, m'espero que tenen un dels màxims golejadors de la categoria. És un equip que ha fet les coses molt bé, per això està a la quarta posició, que al final també és meritori. I sé que és un equip bastant ofensiu i suposo que voldran guanyar l'últim partit a casa de la temporada, però tenim que treballar molt i intentar contrarrestar les seves forces perquè es notin més les nostres.
1: Doncs tant de bo podeu aconseguir aquesta victòria i que l'equip es quedi un any més a la primera catalana. Ivan Fuentes, porter del Futbol Club Sant Boià, gràcies per parlar amb nosaltres i a per totes aquest dissabte.
2: Moltes gràcies a vosaltres i merci.
1: I a Sant Boi en Joc avui parlem del bàsquet Sant Boi, on el primer equip masculí ha jugat diumenge a 6:15 a la pista del bàsquet Tarragona, on es juga l'ascens a Copa Catalunya. Si aquest dissabte a les 6 el Tortosa perd el seu duel a la pista del Casal Vilafranca, un equip que s'està jugant al descens, els santboians poden quedar en segona posició si guanyen el duel directe contra els tarragonins i poden tenir opcions d'aconseguir l'ascens de categoria. Això ens explica el jugador Gerard Alexandrescov.
3: Ens la juguem a cara creu contra Tarragona per lluitar una probabilitat de cara a pujar Copa, la pena de Tortosa que vam perdre la Verage i tal, però bueno, vam tenir un error i tal, però estem lluitant molt en tota la temporada i bé, molt contents pel progrés de l'equip i res, i la setmana vinent a seguir lluitant i a veure què passa.
1: I per saber com es troba l'equip tenim en trucada el Mauro Abad, que és el jugador del bàsquet Sant Boi. Bona tarda, Mauro, com estàs?
4: Bona tarda a tots.
1: No sé com es troba l'equip aquesta setmana de cara a aquest últim partit.
4: Bueno, pues com acabo d'escoltar el Gerard, pues hipermotivats, cara o cruz, estem molt emocionats,
1: Venir d'una gran victòria en l'últim partit de la parellada davant del Morell, que és campió d'aquesta primera categoria, que només havia perdut dos partits, i els veu aconseguir guanyar en un moment a 28 punts, però al final veu acabar guanyant de 7, no sé com es viu el partit, Mauro.
4: Bueno, un partit espectacular. La veritat és que vam fer bastanta propaganda al partit durant la setmana, així es va veure reflectit a la grada, i aviam, el Morell estava ja campió de Lliga des de fa dues jornades, amb la qual anàvem amb una miqueta de... sabent el que ens trobaríem un equip que, bueno, venia a passar el diumenge pel matí, que venia a veure com sortiríem i a veure com sortien ells de relaxats. I home, la veritat és que van sortir dos equips completament diferents al primer minut de partit. Vull dir, estàvem nosaltres que ens estàvem jugant la vida i estaven ells que es pensaven que sense fotre res ens podrien competir i òbviament els van passar per sobre. Després, al partir del tercer quart, ja potser ells es van adonar que, hòstia, que claro, que estos son los terceros, no? Sí. I llavors van començar a apretar. I al final pues, la bona rienda que teníem de gairebé 30 punts va fer que en cap moment patíssim, bueno, jo sí una mica, però tampoc gaire, i poguéssim guanyar. O sigui que bé, guai.
1: Ara porteu 8 victòries als últims 9 partits, esteu acabant de la millor manera aquesta temporada. Com estàs vivint aquest final, aquesta ratxa que heu acumulat?
4: Doncs molt bé. Fruto dels que portem un temps ja al Sant Boi, sempre... que em convideu, dic el mateix, no? Els que hem viscut dos ascensos seguits, poder gaudir d'aquest any amb actualment 17 victòries i només 8 derrotes, diu molt, no? Tant de la feina que ha fet l'entrenador, la feina que hem fet l'equip com a nucli, més les noves incorporacions. Som un equip molt jove, sempre ho he dit des del primer dia, però tenim moltes ganes, portem 8 de 9, qui no us ho diria, no? I ara, pues, a soñar.
1: Ara es queda l'última jornada, on si guanyeu i Tortosa no ho fa, quedareu en segona posició, que us pot donar l'ascens a Copa. Què t'esperes d'aquest últim partit, Mauro?
4: Bueno, aviam, el Tortosa juga el dissabte,
1: sí.
4: Crec, oi?
1: Sí, juga el dissabte.
4: Ja, llavors, ja acabarem o començarem el partit sabent una miqueta el que ens estem jugant. Potser ens estem jugant una tercera plaça, que en el pitjor dels casos també ens pot beneficiar i ens pot donar l'ascens si es donen 1.000 caramboles. Però clar, aquí el tema és que Vilafranca, que és un rival duríssim, que a sobre ens va posar les coses molt complicades en la seva pista, que ens van voler canviar el partit, ens van canviar el pavelló... Bueno, és un poco, no, la profecia que li dic jo, no? Si aquest equip a sobre ens ajuda guanyant, que s'estan jugant la vida, perquè si no descendeixen de categoria, sí. Si aquest equip ens dona la vida i a sobre nosaltres el diumenge guanyem el Tarragona, bueno, probablement el dia més feliç de l'any amb diferència. Però bueno, aviam... Òbviament, m'encantaria estar la setmana que ve parlant amb vosaltres i dir-vos que som equip de Copa i que, o que hem quedat segons i segurament serem equip de Copa, però bueno, això ja es veurà. Amb molta il·lusió, sí. Ho afrontem amb molta il·lusió, creiem de sobres que podem guanyar el Tarragona i sobretot, superimportant, pues, a veure què es passa el dissabte. Ho estarem seguint.
1: Exactament, primer dissabte i després diumenge us aneu a la pista del bàsquet de Tarragona, que va empatat a victòries amb vosaltres. A l'anada vau perdre 71-77 en un duel que es va resoldre a l'últim quart. No sé què recordes de Tarragona, Mauro.
4: Bueno, que són molt bons. Que són molt bons. La veritat és que són molt bon equip. Són un equip molt físic, són un equip que et corre... Són un equip que defensa agressiu... El dolent d'aquests equips és que al principi de temporada és més fàcil guanyar-los que al final, perquè és un equip molt, jove, més jove que nosaltres inclús, és gent de la cantera, que a sobre té doble dinàmica amb l'equip de tercera FEB, i això fa que la corba de progressió de la temporada seva sigui, bueno, sigui molt més alta que la d'un equip normal, un equip més gran, un equip més treballat. Llavors el tema és que, clar, trobar-te ara no és el mateix que trobar-te a la quarta, cinquena, sisena jornada de Lliga, però nosaltres també som joves i també hem fet corba d'aprenentatge i també hem millorat bastant. Llavors, bueno, serà un duel molt guai. El dolent és que és allà a Tarragona i no sabem si la nostra afició podrà venir a donar-nos tot el suport que ens agradaria. I a part coincideix amb que és festa major de Sant Boi, així que amb això t'ho dic tot. Llavors, però bueno, esperem que vingui la màxima gent possible. Des d'aquí dono un crit a qui ens vulgui venir a animar i li agradi el bàsquet, bueno, que es passi a fer una paella a Tarragona i que després vingui a animar el sènior del Sant Boi, si no té res millor a fer el diumenge.
1: Doncs tant de bo sigui així. Laura Batjo, del bàsquet Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest diumenge.
4: Moltes gràcies, que vagi bé.

equip juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina. Les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià.

0: Comença la segona ja al municipal de la Pobla. La primera pilota per la Ciutat Cooperativa. Ha entrat Janai Manu Hidalgo sobre el terreny de joc. I Rubén també, eh? Rubén apuntarà, definirem l'alineació, però ataca la Ciutat Cooperativa. Banda esquerra, Luis Serrano. La descarregava de Rubén. La pot tenir Luis Serrano. Retalla sobre Marc. Luis Serrano, cam esquerra, bloqueja Marc Moreno. Un servei de banda a favor de la Cope.
1: És que, de fet, crec que lateral esquerra és Luis Serrano, lateral dret Manu Hidalgo.
0: Pues perquè s'anem a inventar.
1: Perquè Hicham ha passat a ser l'extrem dret i és l'Adrián Diego Chicano qui ocupa la posició d'extrem esquerra i Rubén Rodríguez com a nou referència. Llavors, sí, sí, confirmem. Lateral dret, Manu, lateral esquerra, Luis Serrano, punta per Rubén Rodríguez i Hicham a banda dreta.
0: Et dic una cosa, Janai, és un bufó en leyenda.
1: Sí, bueno, és que no et queda una altra. És que després de la primera meitat d'un i altre no queda res que posar tot el que et queda. Si no tenim defenses, s'ha de posar un parche.
0: Un mitja punta, jugant de lateral dret. Sí. Pep Uller, banda dreta, arribarà precisament al lateral dret. Manu Hidalgo la volia enviar directament a Chancellor. Aquesta pilota ha tocat a l'última instància en el jugador de la Pobla i serà possessió per la Ciutat Cooperativa. Manu Hidalgo, Pep Uller, li entrega la primera, se la queda al 6 de la Cope. La pot posar a mitjam, la paret. Manu Hidalgo no arriba, es perdrà per línia de fons. Serà possessió per la Pobla de Mafumet. Bona, aquesta jugada que intentava el 6 de la Cope, Manu Hidalgo jugant de lateral dret, Luis Serrano com a lateral esquerra, Chicano per esquerra i Champ per dreta, mitja punta Villblanco i com a punta Rubén Rodríguez, que ha entrat en aquesta segona part amb Manu Hidalgo.
1: És que sí que és veritat que en termes de matemàtiques no, és a dir, és igual per perdre 3-0.
0: No, has de guanyar.
1: És a dir,
0: i aquí l'empat et diria que matemàticament
1: bueno, però, tampoc... Però sumes un, no? Estàs pendent dels altres resultats, però és a dir, ja sumes un punt, ja no et quedes a zero. Jo crec que són canvis ofensius, és a dir, és el que et demana el partit, és intentar donar-li la volta.
0: Pilota per la Pobla. Esta bit descarrega de primeres. Volia jugar al mig del camp. Se l'acaba quedant finalment el jugador de la Copa. Rubén Rodríguez volia arribar. Anticipava Beamuth. Se la queda la Pobla amb Afumet. Escarol va... el doblava ara Roger interior de l'àrea, volia arribar al 14, arriba amb tot Kevin, falta de Roger sobre el central de la Ciutat Cooperativa, recupera la pilota l'equip de Sant Boi.
1: Sí, molt bona jugada d'aquí de la Pobla de Mafumet, ha arribat Kevin des de la línia de defensa per intentar treure aquesta pilota, l'ha aconseguit, ha arribat tard el jugador de la Pobla de Mafumet i ha sigut falta claríssima.
0: 49 de partit, recordem, Pobla de Mafumet s'ha adelantat l'equip de Xavier Vilagut a la primera, a la afegit un gol de David Cabezas i així hem anat a la mitja part, guanya l'equip tarragoní. Pilota llarga, ara de l'eix, se l'acaba quedant Adrián Delgado, Chicano, anticipa Carol, aquesta pilota és morta, no té domini, l'envia directament a camp contrari, ara Cardona, la intentarà baixar David, no ho aconsegueix, se la queda Relova, no, el salt no és bo, se l'acaba quedant finalment el de Pobla de Mafumet, Kevin Rodríguez l'envia directament a camp contrari, no arriba Rubén i serà possessió als peus de Nahuel Pérez, el porter de la Pobla.
1: Sí, i portem 3, quasi 4 minuts entrant al 49 de partit i el mateix guió, és a dir, la Cope que no guanya un duel, que li costa moltíssim sortir amb...
0: Hicham, Manu Hidalgo, banda dreta, perdona, Janai, Hicham, carril central, obre cap a Chicano, no arriba, anticipa Marc Moreno aquesta pilota, i és Samper que li envia directament a camp contrari. Relova, acaba jugant Beamuth directament al camp de la Ciutat Cooperativa, se la queda l'equip de Sant Boi des de la línia de banda. Posarà en joc Manu Hidalgo, lateral dret ara de la Ciutat Cooperativa en aquesta segona part. Recordem, Sant Boi en joc per la Ciutat Cooperativa, 1-0 al camp de la Pobla amb Afumet. El control d'Hicham no és bo i l'envia directament a línia de banda, però ara per la Pobla.
1: Han de tenir una ja, perquè jo crec que no és, òbviament no és nivell futbolístic, sinó que és nivell mental. 2-2, fan d'actualització, Horta 2, Vilafranca 2.
0: Pilota cap a la diagonal de Rubén cap a Chicano, no arriba el 19 de la Cope, es perd per línia de banda, possessió de Pan Moreno per la Pobla, Mafumet. Això, de moment, Albert, no canvia res, la classificació.
2: No, de fet, Horta segueix en descens, ara amb 35, Vilafranca 33, Júpiter 33, per tant, tot segueix igual, seguirien baixant els mateixos que han arribat al descens aquesta jornada.
0: I Chancellor, compta a l'àrea, i Chancellor, cama dreta, pot xutar, creuada fora! Era bona la jugada del jugador de la Ciutat Cooperativa, era Chancellor a la frontal, volia provar un xut creuat, se'n va per uns metres de la porteria de Nahuel Pérez.
1: molt bona d'aquestes, eh? Estaven demanant una ocasió en els primers minuts de partit, passen 5 al 50 d'aquesta segona meitat, i és el Hicham Zelal qui ha tingut el màxim golejador de l'equip de Sant Boi, aquesta oportunitat que no ha sortit molt a prop del pal dret de la porteria del, ara ho diré, del Nahuel, però ha sigut aquesta primera aproximació de la segona meitat dels Javi Calvo.
0: És Beamu, jugant amb Sant Per, de primera juga amb Anglès, jugant amb els dos centrals aquest, que s'ha de girar sobre si mateix perquè ara pressiona més a dalt la Ciutat Cooperativa. Vinga, i el Blanco, Lluís, que pressiona, és Nahuel, que l'envia directament a camp contrari, anticipa Luis Serrano al cel de la Municipal de la Pobla, Mafumet, queda morta la pilota, guanyarà la partida Kevin, ara David, al cel de la Pobla, no se la queda ningú, l'acaba de deixar en Carola, més intensitat, Toni Colom posa el peu, recupera Biel Blanco, carril central, banda esquerra, la pot tenir ara amb Chicano, més de Biel, el 10 de la Cope, aquesta pilota que l'envia Chicano, no arriba ningú i se la queda de nou la Pobla, Mafumet amb Carol.
1: Sí, ara mirem com a fora del terreny de joc del camp els aficionats del Ciutat Cooperativa han fet una mena de... Bueno, no sé si han encès una bengala, però ara tenim tot això tintat de groc. Així que saben perfectament de les dificultats.
0: Serà servei de banda a favor de la Ciutat Cooperativa. Manu Hidalgo, Pepe Uller, carril central, obre cap a l'esquerra, és Luis Serrano que controla la lateral a l'esquerra, intenta el xut directe, l'envia per sobre, fora del terreny de joc i de l'estadi, porteria per Nahuel Pérez.
1: Bueno, s'ha intentat un xut molt llunyà i molt complicat de Luis Pérez, l'ha provat per intentar veure si el porter, el Nahuel, estava atent, i ara sí que sí, veiem com escalfen fins a 5 jugadors del Ciutat Cooperativa, si no em falla la vista, un d'ells és Pedro Bravo, l'altre és Empuku, l'altre és Tomàs Vargas, Jacint, i allà sí que ja no hi arribaré, però juraria que pel moment de partit seria Benya.
0: Nahuel Pérez, la mía directament a camp contrari, ara la Ciutat Cooperativa sí que pressiona dalt, Luis Serrano guanyarà la partida, Carol, el capità de la Pobla, més de Carol, banda dreta, Carol anticipa la pilota, li dona mà, Moreno, arriba Kevin al terra, servei de banda per la Pobla.
1: Estan tenint fallos molt grossos que...
0: De contundència en aquestes accions, aquests duels.
1: Sí, de no guanyar duels, de no anar a les segones jugades...
0: Raya, banda dreta, Marc Moreno arriba, acaba jugant amb Raya al mig centre de la Pobla, intentava posar l'interior de l'àrea, l'ha posat, no hi havia ningú, i seré a portaria per la Ciutat Cooperativa, la posarà en joc a l'eix, canvia la Copa, camp contrari.
2: Gol del Júpiter, novetats a la zona baixa, s'avança el Júpiter, el camp del Castelldefels es posa amb 35, per tant, la Copa segueix fora del descens, però s'apreta la cosa perquè Horta també tindria 35 i Manlleu seguiria viu gràcies a l'empat que el posa amb 36.
0: L'envia directament fora, David Cabezas. Serà servei de banda per la Ciutat Cooperativa. Manu Hidalgo la posarà en joc.
2: I a tot això, Castelldefels fora dels play-off gràcies a la victòria del Rubí de 2-0.
0: La lliga lit. Pilota llarga, Rubén descarrega mitjam, se l'acaba quedant al 12-9 perquè anticipava el jugador de la Pobla Mafumet, torna a guanyar la partida Roger, carril esquerra, obre la pilota cap a Teo Pozo, la pot posar interior de l'àrea cap a esquerra, acaba tocant a l'esquena de Kevin, pressiona Manu Hidalgo perquè es perdi aquesta pilota per línia de banda, se l'acaba quedant Teo, l'11 de la Pobla Mafumet que gira sobre si mateix, poques opcions de Teo, s'acaba quedant la pilota, la Cope que no guanya una pilota, se l'acaba quedant Teo, interior de l'àrea, Teo la posa cap endarrere, la pot tenir directa a Raya, Aleix que atura, segona jugada, queda morta, el xut de Carola, aturada l'Aleix, una doble aturada del porter de la Cope, la defensa de la Ciutat Cooperativa, Janai, passivíssima, ha passat Teo Pozo entre tres jugadors de la Cope i cap li ha posat el peu, ha marxat cap a l'interior de l'àrea.
1: No, falta contundència, falta tenir aquesta picardia de creure. Jo crec que aquest pas per vestuaris, no sé què ha passat, no sé si és que estan tots ja completament físicament fosos, no sé si és el canvi de xip, el sentir-se totalment superat, però és que ara ja sí que Javi Calvo anirà a fer un canvi d'urgència, doncs surt del terreny de joc a Pepe Oller i ficarà a Pedro Bravo segurament com a migcampista de... Bueno, de 10, per dir-ho així, i baixarà el Biel Blanco al doble pivot acompanyant el Toni Colom. Canvi per organitzar l'estructura, per tenir calma, per intentar dominar una miqueta més i tenir aquest control amb la pilota i sobretot tenir més presència ofensiva i qualitat per intentar donar-li la volta a un partit que s'està posant molt, molt complicat.
0: Ja anem ràpid, Pedro Bravo, jugador que estava retirat fins a 4 jornades, es va retirar la setmana passada amb la situació de l'equip. Javi Calvo li va dir que tornés i ataca de nou la Pobla. Bandes esquerra, és David, regateja el nou, xuta directament fora de l'estadi, una altra pilota que es perd i serà porteria per a l'eix. deia Pedro Bravo, jugador que estava retirat fa 4 jornades, Javi Calvo li va dir que tornés i aquí està, sobre el terreny de joc, perquè sap que en un duel clau és important el Pedro, eh?
1: Sí, bueno, és que de fet jo segurament, juntament amb el Biel Blanco, és el jugador amb més qualitat que he vist al Ciutat Cooperativa, és un d'aquests migcampistes 10 de tota la vida, no? Que ja cada cop queden menys, això és falta de Rubén Rodríguez, i jo crec que una qualitat com aquesta en un partit on està costant tant, sobretot tenir aquesta visió i aquesta creació d'ocasions a partir del mig del camp cap a damunt, és un jugador que pot ser diferencial.
2: 220 persones ara mateix en directe escoltant la ràdio Sant Boi aquesta retransmissió especial de la Ciutat Cooperativa, que va perdent 1-0 però que segueix fora del descens.
0: Doncs mira, contents per aquesta part, però volem encara més, volem que la COPE pugui mantenir-se aquesta Lliga Elit. Arribem al 56 de partit, Pobla Mafumet 1 Ciutat Cooperativa 0, és falta, la posarà Biel Blanco, cama dreta interior de l'àrea, salta la COPE, aquesta pilota queda morta, saltava també i Xamcelal l'ha tingut, crec que ha estat Luis Serrano, sí. Una mitja xilena, la milla per sobre de la porteria de Nahuel.
1: Sí, una molt bona centrada del Biel Blanco, com no, han passat dos rebots, ha intentat aturar-la el porter de la Pobla de Mafumet, ha refugiat de forma incorrecta i aquí el Luis Serrano amb una posició molt forçada l'ha enviat fora, però bueno, continuem una miqueta apropant-nos, generant ocasions de perill, i ara mirem com el Javi Calvo li està donant indicacions i intentant ordenar aquesta defensa amb el Luis Serrano, donant-li, jo crec, segurament com intentar pressionar. I ara sí, mira, el nou, si no m'equivoco, porta un paper per intentar, jo crec, que reformular tot l'equip per part de l'equip local, així que a veure quina sorpresa ens guarda l'entrenador rival.
0: Sortia Relova, pensava que era falta, aquesta pilota acaba tocant a les mans de Luis Serrano, una pilota que rebutjava la defensa de la Pobla, quedava morta, anticipava Relova i en aquesta pilota podia haver fet falta. David, no ha estat falta i ha tocat finalment a la mà del seu company de Luis Serrano, per tant possessió per la Pobla, uns metres més adelantat de la línia divisòria i per tant al camp de la COPE. La posada en joc des del mig del camp buscant algun tipus d'ajuda s'ofereix Beamuth, que és ara qui arriba al buit de la Pobla Mafumet, li acaba fent falta, crec que està Pedro Bravo, s'ha anat entre els dos jugadors, falta del jugador de la COPE. És que estan marxant entre dos, tres jugadors, Janai.
1: Sí, o sigui, són, òbviament, són jugadors molt
0: de qualitat, això està clar.
1: Sí, és a dir, formen part d'una estructura futbolística com és la del Nàstic. Sabem que té projecció de primer equip i de jugar al futbol professional, òbviament, però m'està faltant moltíssim, m'estan faltant, i atenció, ara.
0: Contra la diagonal, que no, dins l'àrea, falta sobre Luis Serrano, justeta, per sort, falta.
1: Sí, sí, però més, un altre cop, un duel, no?, que arriba amb potència des de darrere i agafa, òbviament, imprevist a Luis Serrano, que no és la seva demarcació habitual lateral a l'esquerra, però una mica d'intentar tenir aquest contacte físic per parar la carrera, per intentar tenir aquesta intensitat com al mínim igualar aquest xoc, per intentar que no treguin aquesta falta o que no et superi amb tanta facilitat.
0: Arriba Roger, es gira Carol, com s'ha girat el set de la Pobla, corre a la banda dreta, més de Carol, encara Relova, més de Carol, se'n va per fora, interior de l'àrea, Carol la pot tenir, la vaselina, fora! S'ha salvat la COPE, internada perfecta de l'extrem dret de la Pobla de Mafumet, el capità Carol, s'ha anat de Relova, internat a l'interior de l'àrea, la vaselina, espera uns metres a la dreta de la porteria de l'Eix Janai, tu ja t'estàs posant dels nervis.
1: Jo estic ja que no, perquè és que no m'acaba de convèncer, tampoc entenc ben bé què és el que està buscant el Ciutat Cooperativa, em dona la sensació de que si arriba el segon gol estarà ja molt complicat, més del que està ja actualment, però és que li falten una, dos, tres passades al Ciutat Cooperativa com a mínim per intentar igualar. Espero que aquest contragafe, no?, d'intentar la maledicció del narrador, del comentarista, em faci efecte i ara mateix la COPE fiqui un gol de la forma que sigui.
0: Chicano, compan d'esquerra, més de Chicano, el 19 de la Ciutat Cooperativa, interior de l'àrea, més de Chicano, agarra, gateixa, cap esquerra, intentava posar interior de l'àrea, acaba tocant amb un defensor de la Pobla, córner a favor de la COPE. Ens hem d'agafar aquesta màgia de Chicano.
1: No sé, jo no sé ja si començar a dir totes les coses negatives per intentar veure si tenim reacció per part del destí de la vida i intentar que ens callin la boca, però a partir d'aquí, ocasió també de parir, jugada d'estratègia, aquí la COPE es pot fer fort, aquí són igual a tot.
0: Compte, bota dreta, la bona via, el blanco interior de l'àrea, el refús, Manu Hidalgo, l'aturada Nahuel Pérez, el xut a Manu Hidalgo per sobre de la porteria de Nahuel, perquè ha aturat amb la seva mà dreta, córner a favor de la COPE de nou. posarà Biel Blanco. Cama dreta, ha de repetir la mateixa, era bona, com l'ha posat el bo de Biel Blanco. Veurem què intenta la Ciutat Cooperativa. A l'esquerra, al córner, Biel Blanco la posa a primer pal, la rematada queda morta, Manu Hidalgo que xuta, li surt malament interior de l'àrea.
1: És Kevin, compta
0: que pot tenir la contra, és Toni Colom, acaba tocant aquesta pilota per enviar-la al camp propi, té la contra, ara David pot tirar la contra, la pobla de Mafumet. Banda dreta, és David, pot tenir la contra, l'inferioritat, és un 3 contra 4, la posa cap a raia interior de l'àrea, l'eix que surt, raia fora! Obria la pilota, David cap a l'esquerra, cap a raia, xutava l'interior de l'àrea, l'envia fora!
1: Jugada un altre cop de transició, no s'ha tallat bé aquesta jugada ofensiva per part de la Pobla de Mafumet, és una jugada d'aquestes, no? Un córner a favor, una transició ràpida, s'ha de replegar de forma contundent, no s'ha fet, han arribat tard tant el Toni com les ajudes ofensives, per tant, ocasió claríssima per part de la Pobla de Mafumet, del conjunt local, que per sort el número 23, que és el Pau Raya, no ha hagut de connectar de forma correcta, perquè si no estaríem parlant ja del 2-0.
0: Pilota a mig del camp, Toni Colom, el capi de primera, Relova no es complica, l'envia directament a camp contrari, acabarà blocant Nahuel, sense intenció, i tenim un altre canvi, jo crec que Javi Calvo diu, vaig a moure tot i espero que alguna cosa funcioni.
1: Sí, és que és el que has de fer, has d'intentar agitar l'arbre allà de la forma que calgui, per intentar, és que no sé ja si donar contundència, si donar per intentar igualar intensitat, si per fortalesa al mig del camp, no ho sé, ara jo crec que si no em falla la vista és el Benia, que ara no sé què queda, perquè ja has mogut el Biel...
0: Rubén descarrega, banda esquerra, Chicano la posa amb la dreta interior de l'àrea, és Luis Serrano, no salta, compte, la pot tenir Icham, xuta Icham, la tornada de Nahuel, queda morta la pilota interior de l'àrea, Vigo xuta, l'acaba refusant la defensa de la Pobla, Mafumet fora, l'ha tingut Icham Celal, era l'interior de l'àrea petita, Janai l'ha tingut el bo, Icham Celal ha xutat el cos, era bona aturada de Nahuel, evidentment, però tenia tota la porteria, el davanter de la Cope.
1: Jo ja estava preparat per celebrar el gol, Eloi, no mentiré.
0: Corner, banda dreta, Biel Blanco la posarà amb la seva bota, dominant, acaba refusant la defensa de la Pobla, la pot tenir la contra, Roger que salta, Manu Hidalgo també se l'acaba quedant, el de la Pobla, amb Mafumet s'escola, banda esquerra, surt per línia, banda, se la queda la Cope.
1: Vinga, ha de ser alguna d'aquestes, ha sigut una molt bona jugada per part de l'Adrián Delgado Chicano, això sí, ara sí que es produirà el canvi.
0: Fora Relova.
1: Sí, Izan Relova. No sé si serà Toni Colom que passarà al mig de la defensa juntament amb el Kevin Sánchez i serà el Benia acompanyant juntament amb el Biel Blanco. Sí, efectivament, serà Toni Colom. Jo crec que el Izan Relova, sincerament, no pot
0: està,
1: més.
0: Està jugant sense defensa.
1: Molt malament, o sigui, no, i a més que...
0: Amb Kevin, ara... i ja està, i Kevin és un mig defensa.
1: Sí, no? Sí, però és que l'Izan és un miracle que estigui jugant avui, en el dia d'avui.
0: Manuel Hidalgo i Xam Celal, perdona, Janai, aquesta pilota que se la queda a la Pobla d'envia directament a camp de la Ciutat Cooperativa. Corre David, corre Kevin Espert per línia de banda i serà possessió per la Cope.
1: I són aquestes ocasions, Eloi, l'hem comentat abans, amb la del Biel juntament amb la del Hicham, és una ocasió que no es pot fallar.
0: Manu Hidalgo, Pedro Bravo, la pantina, Rubén també la pantina, volia arribar i Xam aquesta pilota, refusa la defensa de la Pobla mig del camp, és Benia que la toca, Pedro Bravo, la diagonal amb Chicano, acabarà tocant Marc Moreno, salta Cardona, se la queda mig del camp i el Blanco intenta la ruleta, se la queda bé Amut, no era Raya qui podia intentar la contra, se la acaba quedant Toni Colom al central, ara de la Cope busca una diagonal a Chicano i no arriba i arriba el jugador de la Pobla, mig del
1: corta,
0: camp,
1: corta, Benia, corta,
0: anticipa bé Amut, corta,
1: molt bé, Benia, molt bé,
0: ara sí, la Ciutat Cooperativa, banda dreta, frontal de l'àrea, amb la posa, no acaba de tocar Rubén, el que la toca era el central de la Pobla, Xavier Samper, córner a favor de la Cope.
1: Apreta ara, jo crec que més de cor que de cap, del que està passant Eloi ara mateix, ara ja són 3 jugades consecutives, són el Ciutat Cooperativa intenta anar una miqueta més, està guanyant els duels, està imposant una mica més en el físic, i ara tenim, si no m'equivoco, serà un córner un altre cop més en el minut 64.
0: Biel Blanco, interior de l'àrea, rematada, queda morta, interior de l'àrea, acaba refusant la defensa de la Pobla, un jugador estès sobre el terreny de joc, sobre l'àrea, atura l'àrbitre al partit per aquesta, doncs, Aurot Vidal, la falta de Janai.
1: Sí, ha sigut una falta, però bueno, que si passen tots aquests contactes no jugarien ni 10 segons simultanis al... Albert, tenim actualització, segueix tot igual, ara mateix qui està en el descens, no sé ja com van les matemàtiques.
3: Segueixen en descens els equips que havien arribat a aquesta zona vermella en aquesta última jornada. Vilafranca té 33, Horta té 35, Manlleu i Cope 36 fora del descens, i Júpiter també té 35, però igualment segueix a la zona
0: vermella. Horta segueix empatat, Albert? 2-2 contra Vilafranca. Doncs bones notícies, com a mínim, per la Ciutat Cooperativa. Raya surt de pressió a la Pobla de Mafumet, pot tenir la contra, carril dret, és Marc Moreno, obre
1: talla,
0: encara més
1: talla,
0: cap a Carola,
1: arriba
0: Luis Serrano al límit, la mia directament a servei de banda per l'equip tarragoní. La posada des del servei de banda, a la dreta serà Marc Moreno, el lateral de l'equip de Xavier Vilagut, amb molta calma l'equip tarragoní, evidentment, perquè té els 3 punts a la butxaca. Quan arribem ja al 66 de partit, guanya la Pobla 1-0 la Ciutat Cooperativa. Se la queda Chicano a l'àrea de la Ciutat Cooperativa, l'envia directament a camp contrari, no arriba Rubén, aquesta pilota que queda als peus de Roger Anglès, que juga amb Raya, aquest amb Roger, banda dreta, retrocedeix amb la seva conducció el jugador de l'equip tarragoní, Sant Pere de primeres, pot anticipar, ara Benia queda morta, Beamut se l'emporta a mig del camp, al buit de la Pobla de Mafumet, Chicano tampoc recupera la pilota, se la queda Raya, banda dreta, Moreno de primeres, més de Raya, Moreno pot arribar i acaba refusant Kevin a la defensa de la Ciutat Cooperativa, al terra Pedro Bravo, l'àrbitre diu que no està res, és Cardona, que arriba a la banda dreta, torna a jugar cap endarrere el jugador de la Pobla, mig del camp, carril central, al 8, és Beamut, Roger de primeres, li acaba caient de nou a Cardona i obre cap a la dreta amb Carol, el capità és de Carol, Moreno de primeres, Carol, aquesta pilota que s'acabarà perdent per la línia de banda, la Cope Janai de nou, sensació de que no pot recuperar una pilota.
1: Sí, i jo m'he de treure absolutament el barret de com juga la Pobla, eh? Ha sigut, o sigui, està sent un partit brutal l'equip tarragoní, i ara es produiran 2 canvis a la vegada per part de la Pobla de Mafumet. Ara mateix, quan puguem mirar i confirmar quins són aquests canvis.
0: Doncs ara tenim els canvis, Xanai.
1: Sí, entraran al terreny de joc Iker Adey i Agus Gutiérrez, i deixaran al terreny de joc el número 14, Roger Ciuró i Ubay Cardona.
0: Doncs aquests són els canvis. Entren Iker Adey i l'altre és Agus Gutiérrez.
1: Sí, efectivament. 2 canvis també per intentar refrescar una mica, i torno a repetir, la Pobla, jo crec que segurament, si no em falla la memòria i no hi ha hagut un canvi de dinàmica brutal en qualsevol altre equip de la Lliga Elite, diria que és el millor equip que juga en proporció al futbol que fa, i la posició on es troba a la taula de classificació és absolutament brutal. No sé si avui també s'ha ajuntat una mica tot amb el de la Ciutat Cooperativa, les baixes, el poc fons d'armari que té avui per intentar rotar l'equip dels de Javi Calvo.
0: Falta
1: però
0: a favor de la Cope, que en contrari Biel Blanco, bota dreta, aquesta pilota queda morta, el xuta Pedro Bravo, fora, desviat a l'esquerra de la porteria de Nahuel, el rebot li queia la bota esquerra del migcampista de la Cope, l'envia directament fora.
1: Clar, és que pensa, Eloi, que només queda a la banqueta Mbuku, Pablo Chacón, que és el porter suplent, Tomás Vargas i Pedro Bravo. I Yacín.
0: Falta ara sobre Raya, el camp de la Pobla de Mafumet. Recupera la possessió l'equip tarragoní. Arribem al 68 de partit. Pobla de Mafumet 1, obra de David Cabeza. Al final de la primera l'ha afegit Ciutat Cooperativa 0. Per l'equip de Javi Calvo, cada moment amb els resultats actuals som equip de Lliga Elite. Encara no em donis males notícies, Albert, ara, eh?
3: No et dono males notícies, segueix tot igual. De fet, no es mou cap posició de la classificació, fora de les que estan en descens, que no serveixen de res. Cooperativa 36, Manlleu 36, Horta 35, Júpiter 35, Vilafranca 33 i Sant Feliuenc 31.
0: Falta de Pedro sobre Beamuz, al camp de Ciutat Cooperativa, uns 5 metres de la línia divisòria. Toni Colom parlant amb l'àrbitre, ara sí que ho pot fer perquè és el capità.
3: I actualitzo també la zona de dalt, ja que estem, Martinenc 50, Sant Juan 55, espera, compte que acabi la jugada.
0: Compte, aquesta pilota queda morta i se l'acabarà quedant Manu Hidalgo, no saltava una possible falta, no pita el rei l'àrbitre, aixirava ara Agus, sí, i acaba sent falta sobre l'extrem de la Pobla de Mafumet. Segueix, Albert.
3: Deia que Martinenc en té 53, Sant Juan és el nou líder, i també aquí tota serà ref, igual que Martinenc amb 55, va guanyar encara una cel·lul Prat. Pobla Mafumet, que encara guanyar, segueix tercer amb 52, Prat 43, Sant Mauro també 43, Rubí 42 i Castelldefels, que era fora del playoff encara.
0: Bueno, mentre no marqui l'Horta.
3: De moment, el que he llegit és que el Vilafranca és l'equip que està tenint les ocasions clares i necessita guanyar.
0: Centre lateral des de la falta, acaba refusant Luis Serrano, queda mort a banda dreta, arribarà Carol, el capità de la Pobla, al 7, encara l'1 contra 1 contra Pedro, més de Carol, ja és dins l'àrea, Carol, banda dreta, pot posar-la a interior de l'àrea, Carol,
1: bé,
0: a terra, Pedro Bravo, córner a favor de la Pobla.
1: són aquestes jugades. Jo crec que ja el partit ha entrat en un to Eloi de, no sé si està més a prop l'1-1 que el 2-0, ja no sabria dir-te. Jo crec que ja són jugades aïllades on el guió ja està totalment, no 100% trencat, però entrem en aquesta dinàmica de partit de que una ocasió de qualsevol equip pot canviar totalment el que queda.
0: Ha marxat molt ràpid la copa del partit. Esteu Pozo, córner des de la banda dreta, la posarà amb la seva bota esquerra, aixeca també la mà, la posa interior de l'àrea, segon pal, no arriba
1: molt
0: ningú,
1: bé,
0: Manu Hidalgo
1: estava
0: tocant l'última instància, no, doncs ha estat un jugador de la Poma Mafumet i per tant serà servei de porteria per a l'Eix.
1: I Eloi, estem nosaltres ja amb una bateria molt baixa d'energia i també avui festa major, com hem comentat abans, jo crec que la gent necessita recuperar-les. Ja sabeu, on millor que trobar-les a la pizzeria Mamatina, on trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu, una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per gaudir de l'esport sambullà.
0: Hem de gaudir-ho amb dues permanències d'avui. Primera de la Copa, arribem als 70 a la Pobla, guanya l'equip tarragoní 1-0 a Ciutat Cooperativa. Després, a partir de les 6, tindrem l'Atlètic Vilafranca contra el Sant Boià, l'equip d'Alberto Triguero, que també juga la permanència, en aquest cas a Vilafranca, també com a visitant. Pilota llarga, David, al terra, Toni Colom, també el davanter
1: Futbol.
0: De la Pobla, Fuet, diu l'àrbitre que no està res, Kevin amb la conducció, acaba anticipant el de la Pobla, acaba tocant, però se la queda Manu Hidalgo, banda dreta, arribarà Eixam,
1: guarpeja
0: ara Víquer,
1: i
0: aconsegueix que el jugador de la Pobla l'enviï directament a línia de banda. Servei de banda i David Cabeza sobre el terreny de joc de la Pobla. S'ha fet mal, sembla, el davanter de la Pobla, Albert Digam.
2: Ara mateix, per tranquil·litzar una mica els aficionats i aficionats del Ciutat Cooperativa, la gent que ens estigui escoltant a Ràdio Sant Boi, haurien de passar dues coses. No? Una, perquè la Copa caigui en descens, tot i que està perdent ara mateix. De moment, es manté l'empat a dos entre Vilafranca i l'Horta. Si marca l'Horta, ens superen punts, és veritat, es posen 37.
0: Sí.
2: Però seguim empatats a 36 punts amb el Manlleu, que està empatant a 0. Per tant, com tenim l'averatge guanyat, seguiríem fora del descens. Hauria de passar, per tant, un gol d'Horta i un gol de Manlleu.
0: Bueno. No sé si et quedes més
2: tranquil. És que m'he perdut,
0: no.
2: Bueno,
0: és fàcil,
2: perdó.
0: Que hem de guanyar Manlleu i Horta. Carol, es queda la pilota a mig del camp, el capità de la Pobla. Descarrega ara amb ratlla, s'emporta la pilota, carril central, l'envia llarga, buscant a l'esquena d'Agus, encara l'1 contra 1 contra Kevin. És més d'Agus, Maridalgo, arriba
2: bé,
0: l'ajuda, acaba fent falta, es queda morta aquesta pilota. És Teo, retalla Teo, més de Teo, que puja a la banda esquerra, se l'acaba tocant Manu Hidalgo i acaba fent falta el jugador de la Cope.
2: Porto males notícies, ho he actualitzat fa 5 segons, gol del Manlleu. Gol del Manlleu davant del Baix. Manlleu, que es posa amb 38 punts empatat amb Atlètic Sant Just, en supera el Ciutat Cooperativa i de moment seguim fora del descens amb 36, però l'Horta té 35 i si marca un altre perquè va dos contra Vilafranca cauríem en descens.
0: Falta a favor de la Pobla, em centro amb el d'aquí perquè l'altre no podem controlar i prefereixo no parlar. Serà falta a uns 10 metres de l'àrea escurada, la banda esquerra, Esteo, qui es prepara també l'altre home, crec que és Beamut, però no ho puc veure des de les nostres posicions. En tot cas, és falta a favor de la Pobla. L'espera Teo, doncs la deixa passar, li entrega Beamut. Sí, és el 8, el de la Pobla, que la posa com a dreta interior de l'àrea, però Caleix no hi havia ningú i pot tenir la contra la Ciutat Cooperativa. L'envia, bota dreta, acaba tocant amb el davanter amb David Cabezas. Falta per posar-se enmig de la trajectòria. Reclames targeta, Gerai.
2: Un altre gol del Manlleu. 2-0 davant del Baix. Posa distància.
0: Depenem de que l'Horta no marqui.
2: Depenem de l'Horta Vilafranca, perquè Manlleu en supera amb 38. Ara ja és molt difícil que perdi contra Baix, que té quasi impossible els play-offs. Aniré actualitzant com va a l'Horta Vilafranca, que va 2-2.
0: Marxa David Cabeza, Gerai.
2: Sí. I entrarà
0: Álvaro Torres.
2: Álvaro Torres, amb el número 19. També ja es produeixen dos canvis al Ciutat Cooperativa. Deixa el camp a l'Adrián Delgado Chicano, al Toni Colom, i seran substituïts per Embuku i Tomàs Vargas. Per cert, aquesta informació que he dit espero que no li arribi als del Vilafranca, perquè amb la victòria de Manlleu ja no tenen possibilitats de salvar-se, perquè la permanència estava en 35 i ara està en 36.
0: Tot el que em dius és negatiu, Albert. No agafis més el micro.
2: Pateixo, Albert. Pateixo, Eloi, pateixo molt.
0: Doncs canvis de la Copa entre Tomàs Vargas i Embuku, desesperació total de Javi Calvo, perquè jo crec que no té més solucions tampoc. Crec que la Pobla és millor equip, està passant per sobre en els 75 minuts que portem de partit i l'1-0 de David Cabezas s'imposa en el partit d'avui. És Aleix, L'envia directament a camp contrari, arriba pràcticament a l'àrea, salta el defensor de la Pobla, a banda dreta, se la queda el Capi, se la queda Carol, que li fa el sombrerito també a Pedro Bravo, li surt tota la Pobla en el dia d'avui, que està fent un gran partit l'equip de Xavier Vilagut.
1: Atenció, atenció.
0: El salt de Kevin no va deix bé, i era
1: fora,
0: la Torres,
1: fora, Manu,
0: qui pressionava aquesta pilota, banda dreta, Manu Hidalgo, lateral dret, sí, lateral dret de la Cope, Rubén Rodríguez volia prolongar la jugada, Biel Blanco es queda amb el braçalet a la seva mà esquerra i xancela al banda dreta.
1: Pilota,
0: aquesta pilota que surt per línia de fons, ha tocat en última instància el jugador de la Copa i serà curació, sí, per l'equip tarragoní.
1: I canvi de sistema, 4-4-2, doble punt amb Tomàs Vargas i Rubén Rodríguez, bandes per Hichamzelal i Pedro Bravo, Biel, Empuku i Benya. No sé ja com es distribuiran, ara ho mirarem, però aquesta és.
0: Pilota aèria, la baixa Teo, queda morta, refusa la defensa de la Pobla, banda a favor de la Cope.
1: I 15 minuts pel final del partit, minuts de 75.
0: Hicham, no arribava, era Teo qui rematava en última instància, Beamuz, ha estat Biel Blanco, i per tant serà banda a favor de la Pobla, posarà en joc Teo Pozo. Des del lateral esquerre, de moment recordem el Manlleu guanya 2-0 i l'Horta empata, per tant amb l'1-0 que tenim aquí la Pobla, la Cope és encara equip de Lliga Elit, però un gol de l'Horta ho canviaria tot. Minut 76 ja de partit, la posarà des del servei de banda. Es prepara Teo Poz, ara incidents a la grada, l'àrbitre ha de donar l'okay i es posarà el partit en joc. Quan indiqui el col·legiat, és Teo Pozo des del servei de banda, Manu Hidalgo que remata. No arriba Vargas, Rubén tampoc, salta ara Embucus, queda morta la pilota, se l'endú el de la Pobla, Agus, falta Embucus sobre Agus. Al camp de la Cope, uns 5 metres més adelantats a la línia divisòria.
1: Entenc que amb tot el que està passant a la grada, que arriba informació d'aquí, que arriba informació d'allà, que escoltes el gol, que no sé què, hi hagi una mica de sobreexcitació perquè saps també que et deus per darrere en el marcador, saps que un gol teu pot canviar absolutament tot el que en termes de classificació, però sí que és veritat que no pots anar-te del partit, és a dir, no pots no donar-li continuïtat, no pots deixar de lluitar, no pots aïllar-te ni intentar tallar totes les jugades.
0: Encara Teo, banda esquerra, la pot posar a línia de fons, la posa segon pal, no arriba ningú, doncs sí, arriba Carol, Pedro Bravo que l'acaba tocant i serà córner a favor de la Pobla, arriba en última instància i toca el jugador de la Copa.
3: Per cert, la Pobla, tot i aquesta victòria, encara no seria equip de tercera federació perquè el Martinenc es manté amb aquest 0-0 davant del Sant Just i el Sant Juan encara guanya 1-0 davant del Prat, per tant no li serviria res la victòria, hauria de jugar als play-off.
1: Sincerament, si arriben a play-off no sé què passarà en un futur a curt termini, però sí que és veritat que, ho torno a repetir, jo m'he de treure el barret amb el joc que està proposant i els jugadors de la Pobla de Mafumet perquè són d'un nivell altíssim i avui ho estan demostrant.
0: Teo Pozo, cama esquerra des del córner, surt a rematar l'eix, s'ha estorbat amb el seu propi jugador, queda morta la pilota frontal de l'àrea. La té Samper, el central, frontal de l'àrea, el 4 la posa en profunditat ara Álvaro Torres, posa
3: bé
0: el Copes en Buco i serà porteria per la Ciutat Cooperativa Paradeix. Estic més tens, Janai, perquè sé que depenem d'un equip que no estem veient, que ja, no pas d'aquest partit.
1: Ja, ja, no, si la cosa és dependre de tercers, perquè no pots fer res, és a dir, només queda esperar.
0: Bueno, que la Copa marqui dos gols, però...
1: Sí, efectivament. Clar, perquè amb un punt més, si guanya Horta, no serveix, perquè, clar, tens el
0: gol a baraix. Vam perdre 4-1 fa dues setmanes. Allà a Barcelona. Tomàs Vargas guanya la partida en profunditat amb Rubén Rodríguez, interior de l'àrea. No arriba al nou de la Ciutat Cooperativa, bloc Canauel.
1: Sí, ja comencem una mica també a veure moviments de jugadors, no? Una mica de que no arriben, de que saben que no hi arriben, intenten treure una mica de profit de veure si... No, de la revolució total del partit, de que es trenqui ja per complet.
0: Beamuz, banda esquerra, Teo Pozo guanya la partida, obre cap a l'esquerra, l'espera Agus, el 16, l'extrema esquerra que ha sortit en aquesta segona part, arriba Ben i aquesta pilota se la queda encara el jugador de la Pobla, que no té pressa, que la toca, que la trepitja, vol marxar, el tacón no li surt bé, acaba tocant amb el 8 de la Copa i serà banda a favor de l'equip tarragoní. Corre Biel Blanco a posar la pilota a la seva posició perquè saqui ràpid la Pobla Mafumet, minut 80 de partit. De moment, Pobla Mafumet o Ciutat Cooperativa 0. La Cope de moment estaria a Lliga Elit perquè l'Horta va empatant a 2 contra el Vilafranca. Si això canvia, la Cope serà equip de primera catalana. Esperem que no. Serà servei de banda de nou per la Pobla de Mafumet. demanant la Ciutat Cooperativa que es posi en joc ràpid la pilota, però un feixí la Pobla, evidentment, aprofitant el segon perquè va guanyant, que a la Pobla no li serviria per res de moment aquest resultat, perquè la resta de marcadors no fan que sigui equip directe de tercer.
1: Atenció,
0: Interior de l'àrea, no arriba Agus, posa el peu lo suficient al central de la Cupe perquè aquesta pilota no arribi, pilota llarga, no arriba Tomàs Vargas, se la queda bé a Moz, mig del camp, obre cap a l'esquerra, Teo Pozo al camp de la Cupe, la posa en profunditat,
1: vinga,
0: Álvaro
1: Biel,
0: Torres,
1: vinga,
0: pot arribar Biel Blanco, el capità
1: treu
0: de la Cupe,
1: corpeja
0: i ho fa bé perquè
1: molt
0: sigui portaries encara amb Álvaro Torres, no, Biel Blanco celebra, portaria per Aleix.
1: Sí, un altre cop aquesta sensació de que la Cope no pot sortir, no aconsegueix treure l'equip i sobretot allunyar el perill de la teva porteria per intentar tenir ocasions de perill per l'empat. Així que, Albert, estic veient molt nerviós.
0: Que m'espanta, l'Albert.
4: Em somriu la sort perquè acaba de fer un travesser a l'Horta en un servei de córrer 2-2 encara.
1: Atenció.
0: Mitja al camp, Mbuku obre a la dreta, trepitja Icham, àrea contrària, el control no és bo, aquesta pilota acaba tocant a Nick, en l'última instància, i serà córner a favor de la Ciutat Cooperativa. La posarà des del córner, serà

0: si no m'equivoco ha sigut l'Empuku, així que falta clara.
1: La posada en joc Nahuel Pérez.
0: No sé si prefereixo no saber què passa a Horta fins que no acabi el partit, eh?
1: Sí, per als nostres oients, però si fos jugador, si fos aficionat, no,
0: no miraria. No sé què prefereixo. Jo cada vegada que l'Albert m'intenta agafar el micro, no sé què fer. No
1: Albert,
0: sé si
1: no parlis més. Falta de la Cope al camp de l'equip de Javi Calvo. Falta sobre Álvaro Torres. Protesta Miguel Blanco ara al col·legiat. La Cope, ja n'és que no ha tingut cap ocasió. Aquesta segona part està totalment superat l'equip de Javi
0: Calvo. Bueno, sí, ha tingut la del Kicham.
1: Sí, cert, perdona.
0: I ja està, o sigui, poc més. Alguna jugada aïllada com els corners, que aquí és, com dic jo sempre, on tot s'iguala, però poc més. És a dir, segona part molt complicada per part de la Cope.
1: Bé, a molta profunditat, que no li guanya la partida. Álvaro Torres acaba jugant, acaba arribant finalment aquesta pilota al 19
0: de
1: la Pobla
0: de
1: Mafumet. Venia, protegeix la pilota. Està al terra, està agafant la pilota amb els peus. Això no és terra, aquesta pilota queda morta. No sé si s'ha sortit per línia de fons o no.
0: Pilota
1: la guanya la Cope, en tot cas. I serà possessió per l'equip de Javi Calvo. No té més canvis, no, Javi?
0: No.
1: Està Toni Colom, jo crec que amb el mòbil, fins i tot.
0: No. Toni Colom amb el mòbil.
1: Amb el mòbil, està Toni Colom. La posa en xoc la Cope. Banda esquerra, Luis Serrano, la mia directament a camp contrari. Corre a l'esquena Sant Per, que arribarà aquesta pilota. Remata una, a la segona també se la queda i la mia directament al camp de la Ciutat Cooperativa, mig del camp. Embuku obre cap a l'esquerra, Pedro Bravo amb la seva cada menys dominant. Embuku de primera, juga amb Benia, ara amb Kevin, ara tota la Cope a camp contrari. Per fi la Cope té una possessió una miqueta llarga a camp contrari. És Embuku, cama dreta, acaba tocant amb el jugador de la Pobla, Biel Blanco. Remata, prolonga la jugada, descarrega ara Manu Hidalgo. Biel Blanco volia marxar per lateral dret, se l'acaba quedant la Pobla, que pot tenir la contra, superioritat, banda esquerra, Esteo, retalla, més de Biel, recupera el 10 de la Cope,
0: gira,
1: més de Benia, guanya la partida, la pot tenir la Cope, carril central, molt tard, Benia, molt tard, recupera Rayas, un 3 contra 1, tira Raya, 3 contra 1, Kevin l'únic home que defensa, carril central, Raya, se'n va a conducció,
0: l'aturada de l'Eix,
1: i s'ha equivocat Raya perquè anava amb un 3 contra 1, ha volgut seguir ell mateix, jo crec que s'ha equivocat Janai, i ens dona una miqueta de vida en aquest partit, aturat, el porter aturat a l'Eix.
0: Minut 84, hauria de passar un autèntic miracle perquè en aquest partit la Cope no depengués de resultats extens, en concret l'Horta.
1: Servei de banda a l'esquerra del seu atac, no sé si ha estat córner finalment. Sí. És córner a favor de la Pobla de Mafumet, la posarà en joc, crec que és Beamuth, que avui ha fet també un gran partit, el 8 ho va fer a la nada. Vaig a recordar el seu nom i segueix fent un partit. Veamos, la posa, interior de l'àrea, saltava Álvaro Torres, porteria per la Ciutat Cooperativa per a l'Eix. Minut 85 de partit, guanya la Pobla de Mafumet, 1-0 a la Ciutat Cooperativa. Recordem amb aquest resultat, la Copa és equip de Lliga Elite perquè l'Horta no està guanyant, el Vilafranca 2-2, l'equip barceloní empata. L'única bona notícia, sí. Albert, m'espantes quan fas qualsevol moviment.
0: Sí, i rectifico, li queda un canvi al Javi Calvo, que seria el Yacin, però de fet no sé si ja queden més finestres.
1: Teo, envia la diagonal a camp contrari.
0: Aleix.
1: Canol que corre, no sé si és d'Aleix, acaba sortint el porter de la Ciutat Cooperativa amb el peu, cama dreta, l'envia directament a camp contrari. Tomàs Vargas, que salta, no arriba, Beamuth li guanya la partida. Benya l'envia directament a l'àrea de la Pobla de Mafumet. Rubén Rodríguez protegeix la seva posició. Ara Roger Anglès, i serà porteria per la Pobla, protegit bé el central de l'equip tarrauri.
0: Em sap greu, però depenem de l'Horta, eh? És a dir, jo veig, si no impossible, quasi impossible, donar-li la volta a aquest marcador. Queden menys de 5 minuts més a l'afegit, així que un empat no serveix absolutament de res, així que esperar, Eloi, esperar. L'única cosa que no volíem, que era dependre de tercers, no queda una altra.
1: Mitja al camp, Biel Blanco, el capital, li entrega Benia de primeres. Benia, Biel Blanco, que li entrega ara bé a la banda esquerra. Pedro Bravo intenta la diagonal a Mitxam, la baixarà al 12 de la Cope, interior de l'àrea. Es creu el jugador de la Pobla, que protegeix bé la pilota. Mitxam, que ho alterra, era Iker Quiqueia. La descàrrega Manu Hidalgo, l'àrbitre estava al mig i impedeix que segueix la pilota del Ciutat Cooperativa. Es queixa l'afició de la Cope, ha de tallar Biel Blanco.
0: Molt bé, Biel.
1: Banda a favor de la Pobla.
0: És que estava, també et dic, arriba molt bé Hicham i fa una correcció espectacular al lateral de la Pobla de Mafumet, però és que l'àrbit estava en tot el mig de la jugada. És a dir, segurament el Manu no hi hagi arribat no hagi arribat per

0: Per això, ara no sé què ha passat, alguna cosa. Crec que anirà a molestar a un de l'staff tècnic del Ciutat Cooperativa. No sé si serà el Juan.
1: El Juan.
0: Sí, no sé si... Sí, segurament sigui una d'aquestes jugades que l'hauria escoltat el Linier, i efectivament era una amonestació verbal. De moment, el José Luis Márquez, segon entrenador del Ciutat Cooperativa.
2: 87 de partit, la Pobla Bafumet.
0: És que no li vull preguntar a l'Albert.
2: A la Ciutat Cooperativa, l'Albert, que només entri si s'acaba el partit a Horta, si no, no. Servei de banda, Manu Hidalgo, Tomás Vargas de primera, juga Manu Hidalgo, la toca a bot d'esquerra, se la queda Álvaro Torres, que pot tirar la contra, Caral, banda dreta, és Agus, interior de l'àrea contra l'Eix, Agus, a l'Eix, Agus, fora! Interior de l'àrea, banda dreta, arribava Agus, intentava la vaselina, se'n va uns metres a la dreta de la porteria de l'Eix. Pilota, camp propi, Manu Hidalgo.
0: Molt bé.
2: Ja el camp de la Pobla de Mafumet, la posa cap a Tomàs Vargas, no arriba, amb un pilota, ve amunt la rebota. El terra, falta del jugador de la Pobla sobre el 10 de l'equip de Javi Calvo. La posarà en joc Biel Blanco, el capità. Interior de l'àrea, Márquez, que li diu a tots els seus jugadors, al segon entrenador de la Copa, que vagin a l'interior de l'àrea perquè hi ha poques opcions, si no, de fer...
0: Amb una targeta vermella, va, eh?
2: Hi ha una targeta vermella a Toni
0: Coloc. Ah, no, groga.
2: Bueno, però està saltat a la gespa i no sobre...
0: Bueno, protocolària, no?, aquesta...
2: Jornada 30, darrera jornada, recordem, la Cope cau a la Pobla de Mafumet. Amb aquest marcador, la Cope seria equip de Lliga Elit, perquè de moment l'Horta empata 2-2, el Manlleu guanya, i necessitem que l'Horta no guanyi. Si ho fa, si marca el 3-2... La Cope serà equip de primera catalana. Tirava la contra. Ara ve amunt, falta Pedro Bravo per tallar-la al mig del camp.
0: Començo a tenir sospites de que, òbviament, l'equip de Javi Calvo ja sap perfectament que això no depèn d'ells mateixos. Se'ls està fent llarg el partit, fins i tot. Per tant, per això estem veient com s'intenten tallar jugades. I crec...
2: Álvaro Torres contra Kevin Rodríguez, no defensa ningú. Álvaro Torres xuta cap a dreta. Kevin, com està fent tot en el partit d'avui. Álvaro, obre cap a la dreta. Anticipa Luis Serrano, l'envia directament a camp contrari. Xam, que salta. Salta també Beamuz. No era Beamuz, era Samper qui saltava. Era, tampoc, era anglès. Pilota mig del camp. Beamuz, falta de Mbuco sobre Beamuz a la conducció. Targeta groga, es carrega la Copa de targetes perquè arriba sempre tard i perquè no hi ha més. Perquè la Copa no té més.
0: Sí, i de fet jo crec que, clar, no queden més canvis, però crec que el Manu té... s'ha fet mal, eh? S'ha fet mal. I de fet crec que continua sobre el terreny de joc, sobre la gespa, perquè no hi ha més.
2: 90 ja de partit, quasi. Es queden uns segons per arribar al 90. La Copa perd 1-0 al camp del Municipal de la Pobla de Mafumet. L'Hort empata 2-2. I això ens està salvant de mantenir-nos a la categoria. Beamuz l'envia directament a Vidal, ho anticipa ara Benia, l'envia directament al servei davant de la Copa, que ja no té més. Crec que durant tot el partit no ha tingut més.
0: No. De fet, si passen de 3 ocasions clares durant aquests 90 minuts,
3: 2 minuts d'afegit al camp del Martinenc, que segueix empatant a 0, i per tant la victòria de la Pobla no serveix de res encara, perquè el Sant Juan segueix guanyant 1-0.
1: Horta Vilafranca, Albert. Igual, no?
3: Sí,
1: Albert, no tenim novetats, eh? De l'Horta.
3: Acaba de fallar una claríssima de l'Horta, però res.
1: Gràcies. Pedro Bravo.
0: 1-90 hi ha aquí, eh?
2: Obrint a la dreta, no controla Manu Hidalgo tampoc aquesta pilota, però ja sabem que està tot perdut aquí.
0: Al són 3, 3 d'afegit. Aquí 3 d'afegit.
2: Afegirem 3.
3: 89 al Feliu Codina, entre l'Horta i Vilafranca.
2: Pilota de Manu Hidalgo, no arriba Álvaro Torres, tampoc la toca Benia, l'envia directament a Manu Hidalgo, que arriba i la baixa, no sé ni com, i Pedro Bravo, que la controla, Biel Blanco. A Mbuco, carril central. Més de Mbuco, es gira. Pedro Bravo s'intenta girar, molt pressionat ara per Agos. Pedro Bravo, falta sobre Agos. I Albert, ha tingut una clara el Vilafranca, cert?
0: Sí, l'ha tingut el Vilafranca, una claríssima, no, Albert?
3: Estaven 2 contra 1, ha rebotat en un defensa, l'únic que hi havia, i ha fallat sobre el davant del Vilafranca. Minut quasi 90 de partit, encara no.
0: Però com és possible que aquí estiguem al minut 91 i allà no jornada unificada? Vamos a ver.
2: Ens anem a queixar a la federació. Sí. Pilota llarga de la Pobla. corre Álvaro Torres amb Kevin. Arriba Kevin, Álvaro Torres pot ser més ràpid, però arriba Kevin. Ai, gira Kevin, que ve Kevin al partit, eh? Crec que en defensa ha estat dels millors pràcticament sol durant tota la segona part.
3: De fet, crec que és l'únic central, a més del reloj, que estava tocat.
2: Compte, Rimbuku, interior de l'àrea, pentinava Rubén, arriba Tamat Sanferre i recupera per la Pobla de Mafumet. Falta Biel Blanco sobre Raya, targeta groga sobre el que ara escapi de la Copa. Falta targeta groga, som ja al 91, 40 segons, el joc aquí està clar. Està clar que la Copa no s'ho jugarà aquí res, perquè ja ha perdut l'equip de Javi Calvo en un partit bastant dolent, de nou fora de casa, que es queda havent sumat Janai durant tota la temporada 6 punts fora de casa, passi el que passi. Bueno, no sé què remunti.
3: Minut 92, queda un minut aquí. Un minut aquí i sabem afegit de l'Horta. No sabem afegit de l'Horta. Minut 91 arribarem, no sé quan queda d'afegit en aquest partit. Ara a veure si el...
2: Recordem que la Ciutat Cooperativa perd 1-0 i que depenem de que faci l'Horta.
3: Sí,
2: si l'Horta...
3: 6 d'afegit.
2: Si portem
3: un, queden 5 minuts al Feliu Codina. 5 minuts al Feliu Codina. Gol de l'Horta.
2: Gol de l'Horta. Pues la Ciutat Cooperativa ara mateix és l'equip de primera catalana. Ha marcat l'Horta i per tant la Cope és aquí per a mateixa. No sé que el Vilafranca vulgui fer història i donar esperances a la Cope. L'equip de Sant Boi és equip de primera catalana. L'equip de Javi Calvo, que no ha pogut fer el partit d'avui, l'Horta que ha guanyat, i la Ciutat Cooperativa, que serà equip de primera catalana si el Vilafranca no vol arreglar.
3: Queden 5 minuts. 5 minuts d'afegit al Feliu Codina perquè intentar que el Vilafranca fiqui l'empat i la Cope no consumeixi el descens a primera catalana.
2: Falta ara sobre Mbuku al municipal de la Pobla. La posarà en joc Aleix. La intentarà enviar al camp contrari. La Pobla necessita dos gols per mantenir-se a la Lliga Lit. Pilota llarga. Anticipa la defensa Álvaro Torres, descarrega, estarà Álvaro Torres, creu a la línia divisòria, es queda sol contra l'eix, més d'Álvaro, arriba Luis Serrano, arriba Luis Tomás Vargas, segon pal, l'espera Carol, surt a l'eix, mitja sortida, se la queda el jugador finalment de la Pobla, interior de l'àrea, ve a Muza, ha fallat una ocasió claríssima per donar emoció al partit, perquè era clar, no hi havia ningú, ha xutat directament fora. Tenia tota la porteria per marcar l'equip tarragoní. No ho ha fet. Serà porteria per a l'eix. L'envia camp contrari. És Pedro Bravo. Banda esquerra, anticipa Marc Moreno. Aquesta pilota acaba quedant per Pedro Bravo. Servei de banda a favor de l'equip tarragoní. Tomàs Vargas la posarà en joc. Quan queda a Vilafranca? 3 minuts.
3: 3 minuts.
2: Pilota llarga, Luis Serrano l'envia directament.
3: Final al camp de Sant Just, Martinenc 0, Sant Just 0.
2: Ja és equip de, per tant, de tercera ref, el Martinenc. El Martinenc, que ja és equip de tercera federació. Arriba a la...
3: Sant Juan 2, Prat 0, per tant, el Sant Juan també és equip de tercera federació.
2: Per tant, la Pobla ara mateix no s'està jugant res. En aquests darrers minuts es jugarà el playoff per pujar...
3: Final.
2: Tercera ref, final. Per la Ciutat Cooperativa, 1-0 al camp de la Pobla. I ara mateix, si el Vilafranca no vol fer història i regalar uns punts valiosos a la Ciutat Cooperativa, la Copa és equip de primera catalana. Albert, marxem al camp de l'Atlètic Vilafranca. No, ara marxarem al camp de l'equip de Sant Boi, que s'està jugant també, com sabem, la permanència. Començarà a les 6 i veurem, recordem ara mateix amb aquests punts Ciutat Cooperativa, ara mateix si el Vilafranca no canvia res, és equip de primera catalana, perdria la categoria l'equip de Javi Calvo, que el Manlleu ha guanyat i l'Horta també. Per tant, l'equip de Javi Calvo, ara baixarem a parlar jugadors. haurem d'esperar també al Vilafranca. Què està fent Albert Segueixi? Segons et dedica l'home que aquí està veient el partit d'avui del Vilafranca, que va guanyant 3-2 l'Horta contra el Vilafranca. Ara mateix la Ciutat Cooperativa és equip de primera catalana, equip de Javi Calvo, que en el partit d'avui doncs no ha pogut matar-li

Això passa molt bé, tio. Ha sigut de conya.

0: Bona tarda, us saludem des de l'estadi Zem de Vilafranca del Penedès, perquè avui, en aquesta mega retransmissió esportiva del Ciutat Cooperativa, que encara hem de confirmar el seu descens a Primera Catalana, aquí a Sant Boi en Joc encara tenim moltes coses a explicar-vos. La Cope, que sembla, bueno, acaba de perdre, això sí, 1-0 en aquest desplaçament a casa de Pobla Mafumet. Estem esperant, aviam si podem confirmar aquest resultat, que acabaria de designar el que seria el descens del Ciutat Cooperativa, que avui no ha pogut guanyar. Hem tingut problemes amb la connexió, de seguida que podem deixem aquesta línia oberta, però aquí a Vilafranca del Penedès, el Sant Boià està en una posició pràcticament idèntica, que això faci a la glòria o el descens. Ja ha començat el partit i per explicar-ho tinc amb mi el Joan Cebrià. Bona tarda.
1: Bona tarda, Dani. La veritat que ha partit molt intens i sobretot essencial per al Sant Boià, que no ha de fer altra cosa que no sigui guanyar per assegurar la permanència en aquesta primera divisió catalana. Ara mateix tenim 3 partits que ens interessen conèixer els resultats, que són el Camp Juliu contra el Terlenca Barcelonesa, el Tortosa Ebre contra el Joventut 25 de setembre i el Tàrrega contra l'Escó. Atenció, perquè la taula ara mateix és 11è al Joventut 25 de setembre amb 33 punts, després estem nosaltres en Sant Boià 200 amb 32 i el Tàrrega...
0: Per aquí saliu amb Zulia a la frontal, que carrega la cama, res, ens explicaves?
1: El Tàrrega 13è amb els mateixos punts amb 32 i el Terlenca Barcelonista amb 30, 14è. Per tant, què ens convé? Primer de tot, guanyar i després que perdin tant el Terlenca com el Tàrrega.
0: El més important és això, que el Sant Boià depèn de si mateix en una posició a les taules, com us dèiem, que són especialment Joventut 25 de setembre, que seria molt estrany que baixés i perdés la categoria tal com està el tema del gol a barrejar els punts, i sobretot aquí en discòrdia estan el Sant Boià, que està marcant el descens actualment com a 12è classificat amb 32 punts. Atenció. I per sota compta aquesta acció de Saliu, que la busca dins l'àrea, res, ha començat el Sant Boià protagonista amb pilota, ara quan passaran aproximadament uns 5 minuts de joc, que estàvem explicant-vos aquest final del Ciutat Cooperativa, que ha perdut 1-0 a casa del Pobla Mafumet, i aquí a l'estadi Hisenda, el Vilafranca del Penedès, l'Atlètic Vilafranca, que no juga res, recordem, però estem parlant del quart classificat de la categoria.
1: Correcte, quart classificat de la categoria amb 48 punts, si guanya no alcança el Sant Cugat, que és tercer amb 53, i el Sant Cugat, atenció, que pot igualar el Viladecans a la segona posició amb 56, tot això, la part de dalt ja està més que segellada, al final pertany la primera plaça al Martorell, campió de Lliga, però el que ens interessa és sobretot aquesta zona de descens i que al final que el Sant Boià guanya avui i que avui pugui celebrar la festa major per tot l'alt.
0: Exacte, aquí en aquesta tornada pot ser o plàcida o pot ser la pitjor de les seves vides. Està jugant en pilot a l'Atlètic Vilafranca, que ara intenta refer-se una miqueta. Seguim repassant aquesta prèvia que estem fent en directe pràcticament, perquè recordem que tenim jornada unificada a la Lliga Elit, mig unificada aquí al grup 3 de la Primera Catalana, perquè molts partits s'estan jugant ara al punt de les 4, però hi ha un parell que jugaran, si no m'equivoco, són a les...
1: A 2:15, que serà Natació Terrassa contra el Catllà, Natació Terrassa Club, que no volem espantar els fets que van passar.
0: No, setmanes. No.
1: I demà, a les 12 del matí, tindrem un Martorell Viladecans. Aquest bon partit, per ser de la categoria, però no ens interessa.
0: No.
1: Ens interessa conèixer que el Sant Boià avui s'anirà a dormir mantenint la categoria.
0: Doncs sí, el més important és això, que el Sant Boià depèn de si mateix ara, quan Eric García, avui de nou titular, l'altre dia, que va sortir com a titular i va ser una bona alternativa perquè era un jugador, ja sabem que Eric García té moltíssim talent i que ens estava acostumant a sortir des de la banqueta. A sortir des de la banqueta és un jugador molt, molt, molt treballador, que sempre es fon. L'altre dia, com a alternància, sí que és veritat que quan ell va sortir i es va posar Nil Linares, que ara comentem les baixes per dreta, és quan van arribar sobretot els gols d'Héctor Miranda, aquest doblet que després explicarem com va ser l'última jornada, això de que se't lesionen els dos nous, o, bueno, no, treus els dos nous, un se't lesiona, poses un lateral i marca un doblet. Històric. Si avui això, Joana, es repeteix, perquè és el que us estem explicant a la sintonia de Sant Boi en Joc, la possible permanència d'un Futbol Club Sant Boi al grup 3 de la Primera Catalana, que s'ho està jugant tot. Si vols, us cantem els 11, que ja estan jugant sobre la gespa, oi, Joan?
1: Correcte. Avui Alberto Triguero ha sortit amb un 4-3-3, no s'inventa res, a la porteria David Aragón, després com a laterals Max Rodríguez i Ricard Cabrera, com a centrals Pedro González i Albert Vázquez, al mig del camp la sala de màquines, doble pivot per Sergi i Losata i Joan Avellanet, i una mica més avançat, ja a 3/4 de camp, en Suli. I ja a la davantera, els 3 homes que han de definir el partit, Eric García, Bici i Saliu.
0: Doncs sí, aquí sobre el Zem de Vilafranca del Penedès tenim servei de córner per un Sant Boià que ha començat endollat, almenys protagonista avui, vestint d'aquest blau fosc, que no és l'habitual, perquè evidentment l'Atlètic Vilafranca vesteix amb els seus colors habituals, que són el blanc i el vermell, llavors no hi ha aquesta possibilitat. Ara que servirà el córner al Sant Boià, seguim explicant més coses i més dades d'aquest partit, que recordem és clau, el Sant Boià s'ho juga tot, caixa o faixa, en aquest partit, servei de córner al segon pal, entrava Joan Avellanet per rematar amb el cap en segona instància, compte la pilota morta a la Saliu i gol! Gol! Quina manera de començar el partit del Sant Boià, Sarín Saliu, mare meva, aquesta pilota que ha lluitat, jugant a Avellanet en dos instants de cap, ha quedat la pilota morta en un primer moment, semblava que no hi havia més perill, el Sant Boià que comença aquest partit d'una manera espectacular, ho dèiem, depenen de si mateixos, i hi ha un jugador que durant aquesta temporada ha canviat completament el transcurs de la temporada, és Sarín Saliu, que ara celebra, ha engaltat aquesta pilota amb una mitja tisora. Pràcticament a l'àrea petita, ha tocat en el travesser, Joan, s'avança el Sant Boià, l'Ètic Vilafranca 0, Sant Boià 1.
1: La importància de sortir endollat aquí, Dani, al final aquests fets són importantíssims, sortir els primers minuts més intens que el teu rival i també estar molt atent a les segones jugades, que és el que ha fet en Saliu. Joan Avellaneda lluitava al remat, dues vegades ho ha intentat i en aquest despist que pot tenir la defensa del Vilafranca és aquí on apareix en Saliu com ha de ser amb l'instint de killer al final, no? Que és el que li demanem a qualsevol davanter. Per tant, comencem bé aquí a Vilafranca, a Vilafranca 0, Sant Boià 1.
0: Us dèiem que seguia aquesta línia oberta amb el partit del Ciudad Cooperativa que ha perdut i sembla que ha certificat aquest descens a la primera catalana. Ens ho expliquen l'Eloi Codazos, l'Albert Vilar i el Genai Valenzuela. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, Dani. Sí, seguim aquí al municipal de Pobla de Mafumet. Estem amb Lizan Relova. Sabem que és un dia molt dur per la Ciutat Cooperativa que ha baixat de categoria la primera catalana, dia dur després de perdre aquí les victòries de Manlleu i Horta. Izan, sé que és molt dur ara mateix, però com afronteu aquest descens, aquesta notícia que més ve de fora?
3: Bueno, es difícil hablar en estos momentos. Partido que bueno, tienes muchas ocasiones, no las aprovechas, juegas contra un gran equipo y nada, ellos en un desajuste que tenemos nos acaban metiendo gol. Da la casualidad que sale todo en contra. Bueno, no hemos sacado los puntos suficientes en esta temporada como para poder permanecer en ella, que es muy bonita. Nos levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
2: Suposo que també orgullosos, no? per tota la gent que ha vingut, per tot el recolzament que heu tingut sempre i també per la temporada que heu fet al final.
3: Sí, orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. Obviamente no queríamos este final, no nos merecíamos este final porque bueno, hemos hecho grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Es que así es el fútbol. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol.
2: Gràcies, Izan, i molts ànims.
3: Gràcies.
2: Doncs ja hem escoltat les paraules de l'Izan Relova. Retornem la connexió a Vilafranca. Es consuma aquí el descens de la Ciutat Cooperativa després de perdre 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Tot vostre, Dani.
0: Aquesta acció compta que la intenten treure sota pas la casa aquí Sergio Coso i és gol. I és gol de l'Atlètic Vilafranca, no m'ho puc creure amb lo bé que havia començat el partit del Futbol Club Sant Boià, ho empaten els locals en aquesta acció, treballada dins l'àrea, pràcticament un desplaçament en llarg que l'hem vist en un moment dins l'àrea. Ha sigut un defensa del Sant Boià que pràcticament l'ha tret sota pals, però no ha sigut suficient perquè anava en carrera i aquest remat de Sergio Coso a l'11 posa l'Igualada en el marcador. Joan, mare meva, com ha començat aquest partit?
1: Partit que ha començat molt intens, el Vilafranca no ha dubtat en respondre i, a més, en aquesta ocasió, Sergio Coso, que ha sigut el més llest de la classe, ha sigut capaç d'emportar-se tots els rebots i, al final, havia superat en Marc Rodríguez, el rebot li havia afavorit i, per molt que l'ha intentat treure sota pels Albert Vázquez, no ha sigut possible. Per tant, 1-1, torna a la igualtat i el que dèiem abans, igual no és només important sortir bé i millor que el rival, sinó també saber reposar-se d'aquests cops.
0: Exacte, efectes de l'abaraix. Això no canvia massa cosa quan aquí s'ha reprès el joc. Ara, quan Juli rep d'esquenes al cantó dret, li tanquen aquesta centrada lateral, la recupera l'Atlètic Vilafranca, que havia sortit pràcticament fos sobre la seva àrea, però recordem que és un equip que aquí a casa, a l'estadi Zona Esportiva Municipal de Vilafranca del Penedès, només ha perdut un partit, i l'ha perdut contra el campió, l'ha perdut contra el Martorell Comte, aquí al joc, aquest control providencial, ara, perquè s'havia relliscat Arnau Canyes, i és Pedro González qui li pispava aquí la pilota dins l'àrea Atlètic Vilafranca, que comença a jugar amb aquestes accions en llarg, i és aquí on està engegant el perill Alberto Triguero, que avui, recordem que torna a la banqueta, després de que va estar expulsat contra el Natació Terrassa, l'últim partit, i érem, i té de dir que l'Alberto no estava a la banqueta, però el teníem que estava doncs, posant al cap una miqueta al túnel de les
1: tines. Bueno, de Sant Calenta, no, l'Alberto, al final?
0: Sí, no, ho estava visquent el pobre, i clar, no podia apropar-se a la gespa, però estàvem aquí en aquest límit legal, on estava com a crits una miqueta donant alguna indicació amb la mà. Evidentment, no podia xerrar amb els integrants del seu equip, però estava una miqueta a mitges, ni que sigui vivint-ho. Avui ja el tenim ara, aquí dempeus, evidentment no ha segut en cap moment, i està donant indicacions constantment, perquè quan es compleixen 14 minuts d'efectius de joc, aquí, doncs això segueix tal com ha començat en empat, ara recupera la pilota Sarín Saliu. Si vols, Joan, seguim repassant més dades de la prèvia, perquè el que dèiem és que aquí el rival, a casa, és doncs un enorme rival. Compte, aquesta pilota dins l'àrea pràcticament és humà, mala vaselina, i el gol de l'Atlètic Vilafranca. El gol de l'Atlètic Vilafranca, no ho puc creure, quina manera de remuntar és Arnau Canyes, de nou, que ha estat indetectable. És una pilotada llarga de nou de l'Atlètic Vilafranca, que ha trobat les esquenes a un Sant Boià que ha començat el partit protagonista en pilota. No m'ho puc creure com s'ha vingut a baix en un moment l'equip d'Alberto Triguero. Ja són dos, tres les ocasions on l'Atlètic Vilafranca es queda pràcticament mà a mà amb Ivan Fuentes dins l'àrea sense oposició, i ara no perdona Arnau Canyes, el nou de l'equip, que celebra l'àrbitre, que demana que vagin al seu camp. Ho ha remuntat en qüestió de minuts l'Atlètic Vilafranca. Quin partit tenim per endavant, perquè el Sant Boià, que depèn de si mateix, ara mateix no està depenent de si mateix amb aquest resultat, sinó que hauria d'esperar derrotes, i això no és una bona notícia quan es reprèn el joc, Joan. Com ho expliquem, això?
1: No és una bona notícia. El que hem vist sobre la gespa és com Arnau Canyes ha guanyat l'espai entre els dos centrals, entre Pedro González i Albert Vázquez, s'ha quedat sol davant David Aragón, que ha tocat la pilota, però la veritat és que Arnau Canyes acaba de demostrar perquè és el pitxitxi de la Lliga amb aquest 17 gols, i bueno, gran toc de qualitat en què en David no ha pogut fer res, i ara estarem pendents del que estiguin fent, recordem, el Camp Juliu i el Terlenca Barcelonista, que s'està jugant a la vegada, de moment, pel que hem pogut veure, 0-0, sense grans ocasions en aquest partit. Per tant, Terlenca Barcelonista amb 31 punts i Sant Boià es manté igual, en aquest sentit estarien tranquils, però hem d'estar pendents també, sobretot del Tàrrega contra l'Escó. També el resultat de moment igual, 0-0, no hem rebut cap informació sobre un gol del Tàrrega, i esperem que es mantingui així, perquè si es manté... No esperem que es mantingui així, perquè si no serien tants altres punts.
0: Falta aquí ara de Sergi la sorta, que es queixava, indicava l'àrbitre que això no era res, es reprèn el joc i continua movent la pilota en línia de centrals l'Atlètic Vilafranca. Seguim repassant dades, perquè els últims tres partits dels locals, victòria 0-3 contra la Rapitenca, 2-2 aquí a casa contra la Terlenca barcelonista, que m'ha sobtat. La Terlenca és que és un equip molt guerriller, i la veritat és que em sorprèn amb lo fort que és aquest equip, i que sobretot no acostuma a empatar, tot i que ho ha fet en les últimes jornades. A l'Atlètic Vilafranca també, com era el Cubelles l'última jornada, un equip que marca bastant, perquè ja estem acostumats a que a mesura que els equips avancen les categories, Lliga Elit, Primera Catalana, cada vegada veiem més partits de 1-0 que es decideixen pràcticament per la mínima, 2-1, i és un equip...
1: Al final els Zambullà és un expert en la matèria.
0: Sí, al final s'ha de tirar una mica de coratge, de història. Recordem que el Sant Boià és un club centenari. Ara, quan Suli, que parla amb els seus companys, perquè hi ha alguna cosa que no s'acaben d'entendre entre ells a la pressió, i l'Atlètic Vilafranca, que se t'ha posat a sobre en un moment, han sigut dos gols que podien haver sigut tres, perquè...
1: Però és que la qüestió és que no han arribat tant, sinó que les tres vegades que han arribat, les dues les han ficat dins, sobretot per la passeig.
0: Compte aquí ara, de nou, aquesta acció en profunditat. És ara Joan Mata que rep, la posa a la centrada lateral, no hi ha rematador, no sortia clara, no ho veia clar, Ivan Fuentes en aquesta sortida segueix el perill, i hi ha una jugada que està repetint constantment l'Atlètic Vilafranca, que és pilota pràcticament a l'alçada del cercle central, i estan buscant aquí l'esquena, sobretot de Ricard, que recordem, avui actua de nou com a lateral esquerre i a les esquenes dels centrals, i és que les estan trobant totes, és com si les marques no estiguin clares.
1: És sobretot la facilitat que tenen per trencar línies amb tres passades. És aquí on està patint més el Sant Boià i potser d'aquí les paraules d'en Soli cap als seus companys. Atenció ara que l'ha recuperat.
0: D'aquí Soli s'ha equivocat amb la passada, com sempre diem Soli, aquest jugador tot terreny que últimament ens estava acostumat a sortir des de la banqueta, avui és titular i té talent més que a sobre per moure aquest equip en companyia de Joana Ballinet. Recordem, el Sant Boià amb baixes molt sensibles. Ens ho han xivat abans perquè tothom està dins la convocatòria, però hi ha alguns jugadors, com són, sobretot clau, Nil Linares, que dijous va tenir problemes a l'isquio, que no pot jugar, Munir, el nou suplent d'aquest equip, compta, Joana Ballinet, la individual que estava fent contra tres, compta aquesta pilota de Vicenç Urbí, dins l'àrea, pràcticament, Suli, el xut, surt el rebot, continua el perill, Eric García, la croqueta, segueix dins l'àrea d'esquenes, ara és Joana Ballinet, que vol fer la individual, Joana Ballinet, quin golaç! Quin golaç de Joana Ballinet, l'avui capità de nou del Futbol Club Sant Boià, que ho estava intentant en la primera, deixar tres enrere, però quin partit! 18 minuts, 4 gols, Joana Ballinet, ara que celebra i torna a l'àrea. Marc Rodríguez demana calma, segueixen les indicacions, perquè ha marcat de nou el Sant Boià, ho tornen a empatar partits, boig ple de gols. Joana Ballinet ho ha intentat, i aquí a la segona, ara envia la celebració a la grada. Quin golaç! Ha fet la individual, ara l'ha protegit, ha sortit per fora i l'ha posat pràcticament per l'escaire. Això s'empata Fundació Atlètic Vilafranca 2, Sant Boià 2.
4: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: Què dir-te, Joan?
1: Què dir-te? Al final, el millor sempre queda a casa.
0: Sí, sí, sí.
1: I per això Joan Ballinet és jugador del Sant Boià, perquè quin golaç acaba de marcar. Sobretot el detall de qualitat de lluitar sempre a la pilota, però a més fent-lo d'esperó, perquè l'ha guanyat d'esperó en la frontal de l'àrea, i ha sigut aquest toc decisiu el que li ha deixat sol per després retallar. I es torna a camar.
0: Sí, ha sigut una acció molt boja, molt bruta en general, perquè no s'estaven respectant massa més les posicions ni defensiva ni ofensivament, estava com tothom tirant-se els uns sobre els altres. És tal com està el partit. Mira, Eric García com pressiona d'intens, tot i que és habitual, comença a contagiar els seus companys del Sant Boià, que a nivell emocional aquest gol ve genial, perquè ara mateix estàvem una mica cau a la lona, sí, perquè que et remuntin en qüestió de minuts fa molt mal. Aviam ara de nou aquí i per aquest sector dret,
1: i sobretot
0: hi ha jugadors sols.
1: Fixa't ara que ara ja el que comentava abans, que en Soria estava parlant amb els seus companys, ja Alberto Tiguero es nota la mà com a tècnic, perquè han passat de defensar normal, com sortien atacant en 4-3-3, ara tornen a defensar en 4-4-2, saben que ens hi agafen les esquenes en tres tocs, que els hi trenquen línies fàcilment, per tant, carreguem una mica més al mig del camp, sobretot a l'interior, perquè no es connecti fàcil cap a les bandes, i a partir d'aquí tornar a començar. És superimportant el que comentaves, d'estar mentalment fortíssim.
0: Sí, s'han de solucionar coses aquí entre Ricard i Albert Vázquez, el central esquerre de l'equip, perquè és que pràcticament totes les accions de perill han sigut una jugada llarga a les esquenes, més aviat del central, però per aquest passadís interior que s'obre, de fet, en molts moments hi han jugadors locals que estan punxats, obrint moltíssim i generant moltíssim espai. I Ricard, que ara, últimament estava, en les últimes accions estava tancant molt a prop del central, aviam com gestiona el Sant Boià aquest espai, perquè Ricard, recordem, que estava més acostumat a jugar ara quan rep la pilota, refusa bé. L'altre dia va fer un partidàs de lateral,
1: sí.
0: O sigui, l'altre dia va fer un absolut partidàs a una posició per les que té taules de sobre, perquè és un jugador molt talent, té una cama esquerra bestial, però estava acostumat a ser aquest tipus de jugador que sortia fins i tot moltes vegades des de la banqueta, que entrava per posar centrades laterals i que ara s'ha trobat en aquesta situació de lateral. I a mi m'ha sorprès perquè l'altre dia, recordem com va acabar aquest partit contra el Cubelles, en el qual el Cubelles va descendre, que és que Vicenç Urbí va fer un gol, el van substituir perquè és un jugador que, pels que no el coneguin, lluita totes les accions i acaba fos, va entrar a Munir en un canvi habitual, va ser més aviat cap als 60, es va lesionar Munir, que avui també es baixa, sí. I va entrar Héctor Miranda al lateral esquerre i va fer un doblet. I va fer un doblet i el Sant Boià va guanyar el partit i sobretot es quedava amb aquesta sensació de que depenien de si mateix. Fora de joc ara quan ataca l'Atlètic Vilafranca i un Héctor Miranda que avui de nou continua sent suplent. Repassem una miqueta que té la banqueta Alberto Triguero, perquè aquest partit està en boig de moltíssim ritme ara quan tenim a Saliu a la carrera com sempre contra dos i s'hauran de fer canvis.
1: Sí, s'hauran de fer canvis. Hi ha noms que poden sortir com per exemple el que comentava el Héctor Miranda, no? Al final forma part de la llista, si necessites canvis per defensar, Pedro Jiménez també està disponible. Sobretot també Òscar Manchado pel centre del camp serà molt important,
0: sí,
1: a nivell d'oxigen, perquè al final quan tu vols pressionar però a la vegada has de replegar tant, necessita sofrir ja. I per tant, Òscar Manchado t'ho pot aportar. I també, sobretot, a mi el que em fa dubtar és, en cas que Ricard Cabrera demani el canvi, què en fem?
2: Tenim l'entrenador, perdona, Dani, Joan, tenim l'entrenador de la Ciutat Cooperativa, Javi Calvo, després d'aquest descens, després de la derrota aquí a la Pobla i les victòries d'Horta i Manlleu. Es despedeix la Cope de la categoria d'aquesta Lliga Elit. No sé amb quines sensacions et quedes, perquè al final tot ha estat tan igualat que ha sigut competir fins l'últim minut sempre.
5: Pues sí, bueno, como bien dices, nos ha tocado vivir la crueldad del fútbol. Creo que hemos estado muy bien. Hemos tenido una primera parte que si nos vamos 1-2-0 por encima del marcador no pasa nada. Pero bueno, nos ha tocado vivirlo así. Sabíamos que no dependíamos solo de... Bueno, dependíamos de nosotros consiguiendo la victoria, pero sabíamos que los dos equipos de abajo, pues, bueno, iban a apretar al máximo y así ha sido. Nada, a levantar cabeza, a felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra. Como bien dices, están en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales y bueno, y es un hasta luego, no es un adiós.
2: Yo siempre es un orgullo estar a la COPE.
5: Sí, por supuesto, y sé que este club volverá. Sé que volverá porque bueno, se está trabajando bien, los chavales tienen muchas ganas. Sé que verdad que ahora, como te das cuenta, pues bueno, esos partidos que no te han salido, ese punto que has podido rascar, que es el fútbol, pues mira, se ha decidido con un empate a puntos, el gol habrás perdido y creo que más cruel no podía ser el descenso.
2: Doncs gràcies, Javi.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs ja hem escoltat les declaracions de l'entrenador de la Ciutat Cooperativa i ara sí, tornem amb tot vostre contra l'Atlètic Vilafranca. No tenim encara els nostres companys de Sant Boi, Genai. Doncs mira, aprofitem per fer un tancament d'aquesta Lliga Elit en general de la Ciutat Cooperativa, que acaba perdent la categoria per gol a baraix, per un punt, i que acaba baixant, no? Sempre dèiem que podria competir els play-offs també per baixar i finalment doncs, s'ha consumat aquest descens.
6: Sí, bueno, al final en el futbol també forma part aquesta crueltat, no? Al final no dependre de tu mateix, sabies que era molt, molt complicat, hi ha una carambola, ficant el gol al minut 92, ho parlàvem una mica fora de micros. Jo crec que aquí tot el bo que ha passat a les últimes temporades a la Ciutat Cooperativa, crec, no ho perden, però la moneda ha sortit creu en aquest gol al 92-93 de l'Horta, i la veritat és que jo, escoltant el Javi i escoltant a tothom, l'única cosa que puc dir és que si s'està treballant molt bé i jo crec que tornaran, serà un impàs en primera catalana, sabem també la dificultat d'aquesta categoria, però bueno, el treball sempre té els seus fruits i bueno, com diuen, no, jo em quedo amb el que ha dit el Javi de, ara te'n recordes, no, d'aquests partits, potser de l'empat se'n ve al cap, no, l'empat a baix quan anaves dos per davant, no sé, ocasions com avui del pal del Hicham, la que té el Biel al minut 3, però bueno, això ja és cosa del passat. Ara sé que és una tarda, nit molt complicada, però ara només queda pues, refer-se, passar el mal trago, recibir la hòstia i demà ja serà un altre dia i a treballar de cara a la temporada vinent i aconseguir un altre cop aquesta fita històrica com és per Sant Boi i la Ciutat Cooperativa, el barri, tornar a tenir a la màxima categoria del futbol català un equip tan treballador, tan humil i jo crec que ha fet les coses tan bé com el Ciutat Cooperativa.
2: Doncs ara tancarem aquí el municipal de Pobla de Mafumet, últim apunt de la classificació, Albert.
7: Doncs es tanca la classificació aquesta Lliga Elit, 30 jornades, ha sigut el Sant Juan Atlético Moncada, el líder i campió d'aquesta tercera ref, amb la victòria 2-0 davant del Prat Martinenc, amb l'empat a 0 davant de Sant Just, que a Sant Just també li servia l'empat a 0 per salvar-se. Ha quedat segon i ha baixat a tercera ref, la Pobla, que tot i la victòria avui davant de la Copa queda tercer amb 52, es classifiquen a play-off. Prat, tot i la derrota, Sant Mauro, que ha empatat contra Sant Feliueng, i Rubí, que ha guanyat i ha donat la sorpresa perquè fa res, està lluitant pel descens. Qui es salva finalment són Manlleu amb 38, Sabadell també 38 i Atlètic Sant Just el mateix, i baix fins i tot un triple empat a 38 punts, 4 equips amb 38 punts, Horta amb 37 amb aquest gol al 91, guanyant a Vilafranca, Ciutat Cooperativa 36, Júpiter 35, Vilafranca 32, Sant Feliu 31, no vull donar esperances perquè seria molt difícil, però queda pendent un recurs que està passant per la justícia del Manlleu contra l'Atlètic Sant Just, un partit que inicialment va guanyar l'Atlètic Sant Just 1-2 per un tema d'una expulsió d'un jugador que estaven fent un canvi que va ser abans que es produís aquest canvi, li van donar els 3 punts al Manlleu. Si tot es recupera i li donen els 3 punts a l'Atlètic Sant Just, la Copa salvaria, però res, no volia donar esperances, simplement que queda pendent això, però normalment tarda tant que no s'efectuaria perquè ja estaríem a meitats de la temporada següent.
2: Doncs ara sí, ens acomiadem d'aquí del municipal de la Pobla de Mafumet, acomiadem també la temporada de la Ciutat Cooperativa, que hem gaudit durant tota la temporada d'un equip que s'ha deixat sempre la pell per estar aquesta categoria d'or del futbol català. Malauradament, baixa categoria, torna a la primera catalana i ja tindrem temps per analitzar la COPE aquesta temporada, però sempre donar les gràcies a l'equip de Sant Boi i a l'equip de Javi Calvo. I ara sí, tornem la connexió al camp de l'Atlètic Vilafranca, perquè és un duel clau, perquè volem que el Sant Boià la pròxima temporada segueixi la primera catalana i perquè no tinguem un derbi entre el Sant Boià i la Ciutat Cooperativa. Ara sí, tot vostre, Daniel Teruel i Joan Cebrián. Sembla que no els tenim encara. El Joan crec, i el Dani
6: jo Teruel. Jo crec ja que per fer ja una de les últimes valoracions i tancar, queda molt temps, però sí, és veritat. Mirant estadístiques, ho hem dit a la prèvia, de visitant la Copa, jo crec que...
2: 6 punts només.
6: 6 punts. 6 punts en 29-30 jornades. Jo crec que és això. T'ha sortit a deure, no?, en aquesta competició tan exigent. Sí que és veritat que a casa és el segon millor equip de la competició, però clar, si no tens aquesta regularitat de puntuació, o almenys, no?, aquest càlcul... Premier, no?, que podem dir anglès, de guanyes a casa i empates fora, és molt complicat, i sobretot veient els números que ja l'anticipaven la campanya passada de la Lliga Elite, que també, si no va ser a l'última jornada i a l'última jugada, jugant-se també tot el que significava l'ascens i el descens i zona de playoff, jo crec que et queda una situació pues, com aquesta, que potser no depèn de tu, però sí que és veritat que és que només amb això, amb un punt més, amb un empat, estaríem parlant d'una altra cosa, o la situació hagués sigut completament diferent. Sí que és veritat que és molt fàcil parlar des d'un micròfon i no tot el que passa sobre la gespa, sent jugador, sent entrenador, tenint en compte que segurament, i sense por a equivocar-me, el pressupost de la Ciutat Cooperativa seria, si no, el més baix, un dels més baixos de tota la categoria. Així que, com has dit tu, Eloi, tindrem temps per fer l'anàlisi. Ara només queda empassar el dia d'avui i ja està.
2: Doncs ara sí que sí, ja hem arreglat aquests problemes que teníem a Vilafranca i marxem i us deixem amb el Sant Boià, amb l'equip d'Alberto Triguero, que està en aquesta lluita per la permanència primera catalana. Ara sí, tot vostre, Dani, Joan, a Gaudí, i esperem una permanència de l'equip de Sant Boi.
0: Doncs sí, gràcies, Eloi. Com deia, us ha de refer la Sant Boià aquí a Vilafranca del Penedès, que encara té bala dins la recàmera. 30 minuts de joc, s'estan repartint les ocasions i algunes les estan perdonant. Dos ocasions, sobretot molt clares, de Martí de Castro i d'Arnau Canyes. Ha tingut també un xut des de la frontal Vicenç Urmí, igualment refusat per la tanca defensiva de l'Atlètic Vilafranca. Ara, quan ataca el Sant Boià de nou, Joan Avellanet, Vicenç Urmí d'Esquenes. És Joan Avellanet que ha marcat avui un gol i vol anar per l'esquerra del joc. Trepitja d'àrea, aixeca el cap, li està obrant Suli, i aquesta passada no és bona dins l'àrea. L'Atlètic Vilafranca, que talla el joc, la recupera el Sant Boià, i hem tingut moviments de marcador, Joan, pel que fa al grup 3 d'aquesta primera catalana, que, com recordem, tenim aquesta jornada mig unificada i tenim molts partits en joc. Ja us ho hem explicat, que el Sant Boià depèn de si mateix, però el que passin els altres partits, sobretot aquest de la Tarlenca barcelonista, és clau.
8: Si manté la part també amb 33 punts, però per un moment més. És que la transmissió, al final, que necessita ser molt llarga, és la companyia. I que va tenir un moment d'exteriors o externs, sempre està allà.
0: Doncs sí, ara qui la tallava en doble ocasió, que estàvem comentant, està buscant molt les esquenes de Ricard, l'avui de nou, l'equip és Albert Quezada, que està fent una passeta endavant per pressionar també en ajuda defensiva, capital d'equip, que jo no sé si tu sabies aquesta curiositat, però té, és el fill, té el mateix nom i cognoms del president.
8: Però és que aquí fa...
0: I la Darlenca? I la Darlenca? El precedent igualment és negatiu. Quan es va jugar a l'estadi Baptista Milà, crec que va perdre per la mínima el Sant Mollà. Sí, 0-1, el precedent llavors és negatiu, però val a dir que estava en un moment de la temporada on el Sant Mollà no tenia el mateix planter que té ara. Crec recordar que tampoc tenia el mateix entrenador que té ara i estava una ratxa molt, molt, molt negativa. El Sant Mollà que estava al pou i ara que ha arribat en aquesta última jornada de caixa o faixa on se la juga Eric García, la carrera la vol provar des de lluny. Ens està podent una miqueta aquí la desesperació perquè està el Sant Mollà volent córrer massa ara quan recupera els pilotes que s'està marcant molt, que està arribant moltíssim l'Atlètic Vilafranca i ens està podent aquí les preses. Ui, aquesta acció dona continuïtat a l'àrbitre Serín, saliu la bicicleta per fons. I aquí molt bé tallant el central Xavier Pujol Vidal, que talla aquesta acció. Igualment sí que hi ha una targeta groga per l'acció, perquè és Suli qui ha rebut aquesta entrada molt forta durant la continuïtat de l'àrbitre. De bases, la tripleta arbitral de bases per un Saliu que intentava la bicicleta, igualment la groguera claríssima i m'ha estranyat que no ho parés, perquè era una falta molt clara. Sí, sí, no, era difícil de xiular, però de vegades, tot i que la continuïtat està molt clara, quan és una jugada molt forta, almenys per precaució, com estem acostumats a veure com la tallen, es queixava Alberto Triguero i també el delegat del Sant Mollà, quan ara servirà de banda el propi Ricard, que marcava, jugava, s'ho pensa, torna enrere. Sí, aviam, torna a marcar la mateixa jugada. Aquí Ricard, el 16 de camp, esquerra, el Sant Mollà, que la posarà de primer pal, i havia parir aquí perquè entrava Joana Gallanet, d'això que entres intentant rematar el que sigui, posant el cos, ara el Sant Mollà d'esquena, es perdo aquí de pilot d'Eric García, acció defensiva, pressió, molt bé, i ara aquí una falta de Marc Rodríguez quan la tenia Sergi, la tot no ha sigut claríssima, però ha sigut aquesta. Segueix el perill, ara serà a pilota central lateral. Bueno, més que lateral, central. Central i ja. Central, central. Ara,
8: Enric, l'entrenament de la Mirafena i el torneig, ja estàvem buscant aquesta aigua.
0: Una altra falta aquí de Marc Rodríguez. Aquesta sí que no xiula el contacte. Potser no està tan clara com l'anterior, però sí que estava en una zona perillosa. Igualment, segueix el perill. De nou, pilota en profunditat. Ara, de nou, el mà. Aquesta acció que anava massa ràpida ha sigut el propi Ivan Fuentes, que abans, quan us estàvem explicant les últimes notícies, que recordem, qui s'hagi connectat a la sintonia, la COPE ha perdut la categoria pràcticament per un detall, per un gol de volta als últims minuts de joc, el Sant Boià, que també se l'està jugant. I el que dèiem és que en aquesta pausa que estàvem fent, Ivan Fuentes ha tret una mà, vaja, providencial, no, el següent, en un mà a mà, no sé si era de Martí de Castro, potser ara m'equivoco, però un davanter que de nou s'ha trobat mà a mà amb Ivan Fuentes, gairebé com ha estat a punt d'estar un altre jugador. I Ivan Fuentes, que és un porter que sí que és veritat, que per aquestes coses potser no és, per exemple, un gran blocador, quan li ve una pilota volada o pot tenir algun dubte, sortint compte aquesta acció de profunditat, Vicenç Domínguez, que busca el mà a mà, aquí venia en carrera força cansat, tenia l'ajuda aquí de Francisco Alfona, cap allà per dins, i després l'ha enviat fora, seguirà el París, serà servei de banda, i el que us deia és això, que hi ha un porter que potser no ho acaba tenint claríssim al sortir de l'àrea petita, però que en aquestes situacions de mà a mà, moltes vegades d'estirar-se, posa unes mans de talent, de talent, de talent, de talent pugui providencial.
8: No arribes abans que el temps. El que ha canviat el joc i per anar a pilotar.
0: Compte aquí, aquesta acció és de nou Joan Avianet. No era Vicenç Urbita, aquella dins l'àrea. Segueix l'acció de parir aquí, la lluita a Ricard. I tindrem de nou un servei de córner pel Sant Boià. Ara, quan passen uns 37 minuts de joc, ens aprovem els 38, i serà de nou servei de córner pel Sant Boià. No sé si és Joan, Joan Avellanet.
9: Sí, Joan. Ara.
0: La posarà ara el segon pal, volada, no hi ha ningú. Anirà el refús, el rebot Eric García, que ara la deixa córrer, no la pot salvar. Igualment serà servei de banda pel Sant Boià. I el joc aquí que continua a l'estadi Zem de Vilafranca del Penedès, recordem, 2-2 en un partit que ha començat boig, completament boig, que s'ha avançat en primer lloc al Sant Boià amb una mitja trisòria de saliu, ens les prometíem molt felices, i després de l'Atlètic Vilafranca que ha remuntat en qüestió de darrere minuts, ara compta aquesta acció de parir de nou dins l'àrea, és Suli que la vol posar a calenteta per rematar esquenes, Sergi la sort que res perd aquesta ocasió, veiem com la gestiona l'Atlètic Vilafranca, passa molt bé línies i busquen de nou com sempre aquest cantó dret, aquesta s'ha d'aturar, ajuda defensiva, seguim aplaudiments al Sant Boià, que també són uns quants aplaudint aquesta acció defensiva de Sarín Saliu, que també s'ha d'implicar. I avui, com us dèiem, segurament tindrem molts canvis, perquè tot apunta que el desgast defensiu i ofensiu serà enorme. Ara, quan hi ha unes queixes aquí per unes mans en l'acció ofensiva del Tic Guil, que serveix ràpid, buscarà el centre de l'esquerra, molt bé en aquest sector esquerre defensiu, Joan Avellanet, que l'acaba de dominar, que genera moltíssim perill fort aquí, Ricard Cabrera, el tall, i serà servit quan tenim un jugador estès, ara que s'aixeca amb l'ajuda de Suli, avui recordem, titular per les mitges abans, no us les hem pogut cantar, Munir és baixa per problemes de l'abductor, que recordem, va sortir substituït l'última jornada, aquesta última jornada on va entrar per Vicenç Urmí, i en qüestió de minuts va fallar una cosa claríssima i després es va lesionar, no va ser el seu millor dia, està convocat perquè ens han aquí xivat a la zona noble de l'estadi, que tothom està convocat, evidentment, en un dia tan important, també fins i tot tenir jugadors de la base i del segon equip, després ho repassarem, però el tema és aquest, que no podrà ser ni de la banqueta i tampoc ha sigut de la partida, evidentment, Munir, tampoc ni Linares, i també, evidentment, està lesionat Novo, que tampoc ens podrà ajudar el dia d'avui. Igualment, el Sant Boià, que té coses de la banqueta i que, sobretot, té coses sobre la gent, Fabià, això com ho gestionem. Seguim atacant l'Atlètic Vilafranca, aquest sector dret, ara, per la dreta. És el joc en tres quarts, davant Ricard Cabrera, prolonga d'esquena, Suli ara en aquest rebut la intenta domar, però és que el partit està completament boig, no hi ha cap jugador que acabi doncs de ser una mica l'ànquia. Normalment el Sant Boià, Joan Avellanet, qui ja és millor aquest joc, de fet, ho acaba de fer genial, però és que el partit està tan boig que ningú acaba de tenir la... El que està clar és que aquest sector compta que ho intenta la centrada sobre aquí, molt bé, Ivan Fuentes, perquè era Martí de Castro que ho intentava, ara posant aquesta centrada al segon pont, no hi havia ningú per caçar-la, aquí ja estava providencial, era Ivan Fuentes, que ara torna a córrer massa i el Sant Boià la perd, i això ens passa, això ens passa durant aquesta temporada, ho hem vist molt, que el Sant Boià per moments vol córrer massa, potser vol buscar sempre en profunditat a Saliu, que és un perill enorme, sempre per aquest cantó esquerre en profunditat, i que ja sabem que sempre treu petroli de totes les accions. El tema és aquest, que no pot ell sol contra tothom, i que a més avui el cansament serà triple, no només pel tema físic, sinó també pel tema del factor emocional.
10: Per cert, Dani, he tornat, perquè he hagut de fer una trucada important.
0: Avui estem a mínims, tècnicament.
10: No era mínims, no? Perquè era una trucada important per després.
0: Sí?
10: Sí, perquè quan el teu equip juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes i fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Tu vols alguna cosa més? Perquè jo no. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatia, les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià. I esperem que les gaudim mantenint la categoria.
0: Sí, en festa major. Aquesta acció ofensiva de la Franca que ve a pilot és aquí, ara, aquest servei de que tindrà l'equip local per seguir buscant pel Parí de Castro enrere la cuinarà. A foc lent, l'Atlètic Vilafranca, que ara està sent més protagonista, que ha vist com ha començat el partit rebent una bufetada i que ara s'està tot equilibrant amb aquest 2-2. Tot seguiria igual pel que fa a la classificació. Hauríem d'esperar la resta de resultats. Aviam com ha girat aquesta mega retransmissió esportiva. Aquest descens de l'Atlètic Vilafranca, aquesta acció de l'Atlètic Vilafranca, que cau al terra, no ha pres mal, de fet ha sigut una acció defensiva molt forta, però molt bona. Com us dèiem, us hem explicat abans, el descens del Ciudad Cooperativa, que tornarà presumiblement aquest grup 3 de la primera catalana, on es troba el Sant Boià, i és el propi Sant Boià qui també està lluitant aquí a l'estadi Zem, quan ens queda minut i mig per arribar als 45, 2-2 a l'electrònic. És el Sant Boià que depèn de si mateix de nou en aquest duel de Caixa Faixa.
10: Duel de Caixa Faixa que es manté igual pel que fa al resultat, però no per les sensacions, perquè al final la Vilafranca està arribant cada vegada més i el Sant Boià està ben resistir, per tant, molt important, sobretot arribar amb el mateix marcador o que sigui fora de tu abans del descans.
0: S'està defensant bastant millor cada centrada, cada passada, sobretot el jugador que està d'esquenes era un perill enorme, i el tema és que ara el Sant Boià, que està més tancadet, crec que han trobat la fórmula apropant-se molt amb el lateral al central i tancant aquí aquest passadís que es genera. Llavors aquí que està el Sant Boià solventant aquest perill quan tenim tota aquesta zona de nou del cantó esquerre, ara, quan està punxat Nil Tornés en aquest espai, es van alternant els jugadors, ara, quan Nil passa per l'altura d'Alberto Triguero, que està tan concentrat que és que pràcticament està dins del partit, falta aquí de Saliu, tindrà les últimes l'Atlètic Vilafranca, que està acabant el partit d'una manera molt protagonista. Recordem, Sant Boià, d'una caixa o faixa, s'ho està jugant tot, s'està jugant aquesta permanència del grup 3 del primer. Juga l'Atlètic Vilafranca. Línia de centrals, ara, quan tots els jugadors locals estan en camp rival, la carrera aquí individual molt jove, aquest equip local que, recordem, dirigeix Marcos López, ara, quan arriben a 3-4, igualment estan pujant aquest tram final de partit, perquè ara, quan veiem a Suri de nou, ell tot sol a la carrera, crec que hi ha molt cansament ara ja dels jugadors del Sant Boià que no li estaven acompanyant la carrera, vol servir ràpid ara de nou, Sergi, la sorra que li deixa aquest servei a l'alçada del mig del camp a Ricard Cabrera, posa la passada fàcil i li segueix el perill. Amb Suri d'esquena, Suri que la protegeix, amb dos, Eric García, la cara és molt bona, compte, aquest parí, aquesta acció de parí, el xut en la frontal i la sota que rebia cada vegada, tot i que té moltes tasques defensives, es suma l'atac, ha controlat amb l'exterior i ha provat el primer pal del porter avui titular, Pol Soler, i s'ha anat fregant pràcticament el pal pel cantó de fora, ha sigut molt, molt, molt clara de l'Atlètic Vilafranca, ara s'ha calmat una miqueta més el

0: li ha de faltar, en molts moments de temporada, i jugar a futbol, que aquest equip sap jugar, perquè té moltíssim talent sobre la gespa, té una idea clara, no només històrica i centenària, sinó més amb aquest entrenador, que és que aquest equip, de veritat, quan es posa a jugar molt bé a futbol, compte aquesta, l'individual de Saliu, que trepitja l'àrea, bona passada, trobava dins l'àrea, no sé si era Eric García, que estava totalment sol, ara que aplaudia el seu company, era molt difícil ara de rebre, quan tenim en Nil, que amb aquest xoc amb Saliu s'havia quedat estès a terra, s'aixeca sense més problema, i ara que segueix l'acció de perill molt bé, aquí Marc Rodríguez, que l'estàvem anomenant un poc, és un jugador de moltíssima velocitat punta i que ens pot ajudar, ara, quan escoltem de fons aquest xiulet de final d'aquesta mitja part, llavors equips de vestidors, haurem de tenir tot amb paciència i amb calma pel que queda doncs, d'aquesta segona meitat, que serà clau, Joan.
1: Una segona meitat que serà essencial per conèixer la fase final de l'any i sobretot important saber que tots els equips s'estan jugant molt i ara mateix està guanyant el carrer que van dir que fa 1-0 i no ha canviat de moment i el que està canviant 0-0 i sobretot que ja va avançar la classe de testa a mi em sembla que
2: s'ha refet rapidíssim al final, o sigui
1: el Sambuillà al final ha sigut rapidíssim, ha sigut capaç de fer mal on potser en altres jugades o en altres jornades no es sabia, no també. I a vegades aquest punt de tret, no? Que és l'any més com està la pelota, no tot de la jornada, no? Aquest tot pas paró, sense en altres, com un mal mal, potser guanyar més metres, no fa favor. Bueno, al final el més important és que cada cop que has rebut has reposat, mantens el resultat 2-2, i per tant, és marge per canviar en aquesta segona part, perquè ja dèiem,
0: doncs sí, 2-2 al 45 acaba la primera part aquí a Vilafranca per passar el que tenim aquest dia de Festa Major Sant Boi, on demà diumenge recordem programació de Festa Major a 6:45 a la plaça Generalitat es farà la segona edició de l'espectacle comunitari Mariano Surt d'Escena, que aquest any es titula Paper i Llapis, i ara per què lluitem? Aquest espectacle fet per artistes locals per un projecte comunitari que està creat per la companyia Teatre Sant Boiana amb Brotats. Avui parlem amb els protagonistes que faran aquest espectacle demà durant la Festa Major, ho escoltem i tornem amb la segona part d'aquest duel entre el Sant Boià i l'Atlètic Vilafranca. 2-2, fins ara!
3: I avui a Gent de Carros expliquem que tenim un retorn que ens fa molta il·lusió, perquè després de la bona acollida de l'any passat torna Marianao Surt d'Escena amb Comunitar. Serà a la Festa Major el diumenge 18. En parlem amb el Miguel Gómez de la companyia Embrutats. Què tal, com estàs? Benvingut.
4: Molt bé, gràcies, Joan. Aquí estem.
3: Torna el repte, eh?
4: Torna, ja ho tenim aquí.
3: Ara ho analitzarem, perquè també ho farem amb el Dani Reboredo. Què tal, com estàs?
5: Què tal, molt bé, i tu?
3: Participant de la primera edició, i ara repeteixes, vol dir que alguna cosa ha sortit bé aquí, no?
5: Sens dubte, tu t'has de repetir, com parlarem després.
3: Que maco, això. I la Laura Rodríguez, què tal, Laura, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
3: En el teu cas, Laura, participant d'aquest any, no? Nova incorporació.
6: Nova incorporació, totalment.
3: Com et va arribar a tu que això passava aquí a la ciutat?
6: Doncs el Dani, que ja era amic d'abans, i el Miguel, que també el seguia a les xarxes socials, doncs veia que feien aquest projecte, i l'any passat per tema horaris no m'anava gaire bé, però aquest any, sens dubte, sabent que s'ho van passar molt bé, no m'ha ajudat a apuntar-m'hi.
3: Molt bé, doncs veurem com acaba també l'edició d'aquest any. De fet, Miguel, a febrer veu anunciar Gent de Carrer que això tornaria, ja és una realitat. Com han estat també aquests mesos de procés?
7: Doncs mira, aquest any ja ho vam dir al febrer, era una mica diferent perquè vam començar més tard, però bueno, la veritat que un cop més ha estat molt positiu, ha estat un nou grup de participants, hem anat doncs, fent aquestes diferents sessions de formació, de creació, tot plegat, i ara, just abans parlàvem amb el Dani, aquestes setmanes doncs, ja són més intenses a nivell de producció i de preparació del dia del bolo.

0: Però molt contents d'aquesta festa major i de tornar amb Mariana a Surt Escena.
1: Com serà aquesta nova edició? Què és el que ens pots avançar?
0: Què us puc avançar? Bueno, la veritat que ara el Dani també podrà dir, la veritat que és un estil semblant, al final és un espectacle de carrer itinerant en el qual ens movem. És veritat que aquest any, doncs, per temes d'espectacle, hem decidit només utilitzar dos espais, que és la plaça Generalitat, i després acabarem a l'escola Antoni Gaudí, que té un punt també especial aprofitant aquest any de Gaudí. I la veritat que, bueno, serà un espectacle que, com l'any passat, però diferent, perquè tindrà moments bonics, moments que el públic es pugui sentir també representat, i també, evidentment, tindrà moments festius com tot bon espectacle de festa major.
1: Per tant, Dani, serà, pel que estic veient, un espectacle que sobretot tindrà molt present aquesta perspectiva local, aquesta perspectiva de Sant Boi.
2: Sens dubte, és a dir, ja l'any passat va ser un grup de persones que no ens coneixíem, no?, i que van participar amb un objectiu comú, en un entorn de confiança en el que disfrutàvem, ens ho passàvem bé i vam aconseguir fer una festa molt maca. I aquest any, com comentava el Miguel, potser ha sigut una mica diferent pel tema del temps, que no, potser hem tingut que comprimir una mica més el procés, però l'essència és la mateixa. L'essència és disfrutar, estem disfrutant molt el procés i estem segurs que el diumenge farem disfrutar a qui vingui a veure'ns, que esperem que com a mínim estem al mateix nivell de públic de l'any passat, que va ser una experiència molt maca.
1: Com a persona que ha viscut les dues edicions, o que està, millor dit, a punt de viure aquesta segona, podries afirmar que serà millor?
2: No sé si millor, diferent segur, però tindrà la mateixa essència, que per mi això ja és molt important. És a dir, que moltes vegades no tenim en compte l'important que és que un grup de persones, no?, que som diferents, perquè cadascú no solament és l'edat, sinó en molts altres aspectes són persones totalment diferents, i que estem treballant il·lusionats per un objectiu comú, i això és molt maco. És a dir, quants equips d'esports, equips de feina, els agradaria, no?, poder arribar a aquest nivell de convergir, no?, amb un objectiu.
1: Clar, una part dependrà aquest any de la Laura Rodríguez, no?, com que és l'incorporació, doncs veurem al final com acaba afectant això, no? Ara sense bromes, com has viscut també aquest procés, no?, d'aquest any, ja no només per com ha estat la teva entrada dins el grup, sinó també aquestes càpsules prèvies que sempre es van fent de formació.
3: Sí, doncs el procés ha estat molt xulo, perquè ja estava contemplada que algunes sessions fossin una mica de coneixença del tema, de fer algunes improvisacions, i també van venir tres persones del barri de Marianao, que va ser molt interessant, perquè ens van explicar la seva perspectiva com a membres de l'associació de veïns i membres, bueno, del barri de Marianao. I llavors, a partir d'aquí, vam començar a construir el projecte, evidentment amb una gran tasca per part dels formadors, fins al dia d'avui, que ja podem presentar l'espectacle.
1: Clar, com és aquesta dinàmica prèvia, no?, des del dia que comença a reunir-se el grup, a que tothom es conegui, fins a aquesta representació que tindrem properament a la Festa Major el diumenge?
0: Doncs, bueno, comencem. Al final hi ha com tres branques importants, no?, que és una part formativa, en la qual, doncs, fem petites píndoles perquè puguin experimentar el teatre, la música, la dansa, no?, diferents branques artístiques. Després, amb això, passem a la part creativa, que per nosaltres és també molt important, perquè és d'on neixen les idees de l'espectacle. Al final no és que agafem un text i diem, mira, farem això, sinó que l'espectacle surt d'ells, no?, que és també el que fa especial aquest projecte. I un cop acabem la fase creativa, que ja es comença a barrejar amb l'última fase, que és la fase d'assaig, de dir, vale, hem creat això, ara anem a construir-lo i a polir-lo per poder estrenar-lo en una quarta fase, que seria la fase d'exhibició.
1: Dani, Laura, diríeu que aquesta última fase, més d'assaig, és la més difícil o la més sacrificada, potser?
3: Potser amb la que més concentració es requereix, almenys des del meu punt de vista, perquè, bueno, al final ja tens un text, ja tens més una estructura que has de complir, i llavors també, doncs, comptes amb un grup bastant nombrós que ens hem de quadrar tots davant d'un escenari, però vamos, jo penso que molt bé, la veritat, estic contenta.
1: Havies fet teatre abans?
3: Sí, durant molts anys, justament el Miguel era un dels meus companys de teatre, I sí, sí, m'ha agradat sempre molt el món de les arts.
1: I tu, Dani?
2: I jo havia fet teatre també i bueno, ja havia participat en altres arts escèniques, però hi ha un punt molt important que comentaves també, que era el procés de l'assaig, no? On estàvem ara, i crec que hi ha un punt que vam tenir l'any passat i continuem tenint aquest any, que és molt important també, que és el tema de la confiança, no? I confiar en el procés. I a part d'estar en un entorn de confiança, que ho estem i disfrutem molt perquè estem allà, confiem molt amb l'equip de professionals que tenim darrere, que nosaltres no tenim moltes vegades la visió total d'on estem i on anem, però sempre ells ens diuen confio en el procés i es demostren que podem confiar en el procés, no? I aquesta confiança està molt, molt palesa i la tenim molt delegada amb ells.
1: Sí, deies, disculpa.
3: No, penso que ho han fet molt bé la tasca de líders, perquè crec que és una tasca també una miqueta difícil i sempre és des del positivisme, no? Des de l'empenta positiva i i propostes de millora sempre molt motivadores, almenys jo ho he viscut així.
1: Miguel, per tu què suposes escoltar tot això?
0: Doncs no, m'emociona, em fa bastant, bastanta il·lusió, perquè al final aquest projecte va néixer just per això, no? Nosaltres ens agrada molt actuar i tenim la formació i la companyia per actuar, però vam veure que també ens agrada molt el tracte amb la gent i poder apropar les arts escèniques a tothom, no? com el cas del Dani i la Laura. Llavors, al final, que el resultat del projecte siguin aquestes paraules és com complir l'objectiu i de dir, vale, doncs, això funciona, anem una mica més enllà i fem créixer també aquest projecte comunitari, que fins ara doncs, són 2 anys de Marianao surt escena, però sí que doncs, estem en període també de reflexió, de veure cap on va aquest projecte, perquè doncs, al final hi ha ingredients i hi ha coses sobre la taula per fer-ho encara més, molt més gran, que segur que es pot i que els participants puguin encara explorar i experimentar molt més.
1: Avui passa una cosa, aquí mira, que és que tenim el Dani i tenim la Laura, que ens han explicat que ells havien fet teatre d'abans i que arribaran a un cert nivell, no? Segurament a aquest espectacle. Però passa una cosa, que és que això es fa per tothom, no? Per gent com el Dani, gent com la Laura, però també algú que no hagi fet mai teatre i que vulgui tenir una primera experiència. Quina riquesa porta això?
0: Doncs al final és molt guai també doncs, tenir perfils com el Dani i la Laura, perquè tot i que està obert a tothom, al final poder barrejar tant edats com experiències artístiques et fa créixer el projecte, no? I també, doncs, per exemple, el Dani és el seu segon any, per tant ja té una visió molt diferent i quan comencen els nervis, comencen els neguits dels participants de primer any, aquests perfils, no? Doncs poden calmar-ho i ja tenen la certesa que l'any passat es va realitzar, per tant aquest any també, no? O molts de la primera edició que van venir de públic ja saben el que és, un cop estàs darrere i ho vas visquent, te n'adones que clar, el resultat final no arriba per art de màgia, sinó que l'has d'anar cuinant, i al final tenir experiències diferents, edats diferents, tot això fa que el projecte sigui molt més ric.
1: Com us ha enriquit a vosaltres dos aquesta varietat de perfils, diguéssim, dins del projecte?
3: Doncs a mi m'ha semblat bastant curiós i a la vegada, ara no sé com explicar-ho, és una representació de la societat al final, no? Sí. Perquè hi ha gent tan menor d'edat, crec que la més petita, si no m'equivoco, té 8 anys, fins tot 7, i ara gent jubilada. I llavors que tota aquesta gent tenim un projecte en comú i el mateix objectiu, a mi em sembla molt enriquidor, igual que també comptar amb diferents nivells teatrals.
2: I el cap a la fi és superdivertit, ens ho passem molt bé, és a dir, estem moltes vegades assitjant que arribi el cap de setmana i a mi em costa molt llevar-me pels matins, i us asseguro que vaig amb il·lusió i amb ganes, després de setmanes que són dures, etcètera, etcètera, a reunir-te amb aquest grup de persones que comparteixes molt, no? I és molt enriquidor el poder participar i el poder estar en aquest conjunt de persones.
1: Què té el teatre, Laura, que et fa com absorbir tant en el bon sentit, eh?
3: Ai, perdó, pots repetir la pregunta?
1: Sí, que és el que diries que té el teatre, que et fa vibrar, que t'absorbeix.
3: Sí, és molt bonic. Jo li recomano a tothom que ho provi almenys una vegada.
1: En el teu cas, Dani?
2: Per a mi és compartir i el que comentàvem abans, no? un entorn de confiança en el que jugar estigui permès, en el que no hi hagin límits, que els límits siguin el respecte, perquè sempre ens movem en un espai de respecte i de seguretat, i això és, pues això, és molt enriquidor.
1: Queden ara mateix molts assajos per endavant, Miguel, o no?
0: Doncs de fet no.
1: Ja està tot.
0: Queda un assaig, l'assaig general, que el farem el mateix diumenge al matí. I és l'últim assaig perquè també sí que, evidentment, sempre creus que falten més assajos dels que, dels que tens. Però per nosaltres també una cosa molt clara era que al cap de setmana de l'espectacle havíem de guardar les energies el propi diumenge. També sabem que és festa major i que tothom també vol gaudir de la festa major, i sabíem que era ni divendres ni dissabte farem assaig, no per res, sinó perquè al final hem de gaudir de les festes, i sobretot diumenge hem de tenir tota l'energia. Llavors per nosaltres era molt important que el diumenge el tinguéssim guardat per fer l'últim assaig, però sí que no afegir extras, sinó doncs amb el que tenim, que ja està tot, defensar-lo i confiar que sortirà molt bé, perquè ja l'últim assaig ja ho vam veure així.
1: I que després al final en el directe tot acaba sortint d'alguna manera
0: que
1: o altra.
0: Això és,
1: no?
0: Això és l'especial, sempre sembla que queda de tot, i quan arriba allà tothom es creix, tothom ho gaudeix, i notar el públic, sentir-lo a prop, i més aquí que ho fem al carrer, que crec que no hi ha res més maco que fer teatre al carrer, ho notes tot molt més proper, i vulguis o no, te vienes arriba, això segur.
1: Doncs aquest Mariano Sur Escena serà el diumenge 18, ho seguirem també amb molta atenció en aquesta festa major. Miguel Gómez, gràcies.
0: A tu, Joan, com sempre.
1: Dani Reboredo, també per segon any dins aquest projecte, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I també la debutant Laura Rodríguez. Espero que ho deixis molt i moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

El teu equip juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu, una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià.

0: segona part a l'estadi d'Hisenda de Vilafranca del Penedès. Recordem, minut 45, passen només uns segons d'aquest inici de la segona meitat. Ha trigat bastant el Sant Boi a sortir dels vestidors, com va passar l'altre dia amb el Cubelles, perquè la xarra, la xerrada, ha hagut de ser intensa, Joan, per aquesta segona part, que recordem, el Sant Boià s'està jugant la permanència a la primera catalana, l'equip d'Alberto Triguero, que avui torna a la banqueta, i en aquesta mitja part m'hagués encantat, tal com fan les grans cadenes televisives a la primera lliga, a la primera divisió espanyola, veure què està passant en aquest vestidor, perquè s'han de canviar coses. De moment, no en forma de canvis, però, Joan, sí en forma de joc.
1: Sí, en forma de joc, sobretot a veure si hi ha més desplegament per la que fa la faceta ofensiva ara mateix, però el que sí que tenim canvis, atenció, Saliu, que intentava desbordar des de l'esquerra, no ho aconseguia amb èxit, però el que sí que hem tingut canvis són en els resultats dels partits que s'estan jugant que li interessen al Sant Boi. El Camp Juliu ha marcat el segon gol al final de la primera part, per tant, Camp Juliu 2, Terlenca Barcelonista 0,
0: això implica que
1: Terlenca es queda a 14 amb 30 punts. Atenció al Sant Boi des de l'esquerra.
0: Des de l'esquerra. Aquí aquesta jugada, res, hi ha un tall aquí i, de Xavier Pujol.
1: Males notícies, el Tàrrega ha marcat l'1-0 contra l'Escó, que no es juga res, que ha de amb 40 punts. Per tant, el Tàrrega passaria a ser 11 per sobre del Juventud 25 de setembre amb 35 punts, i això implica que el Sant Boià ara mateix està en zona de...
0: Ara per ara, segona catalana. Marca jugada al servei de córner, hem de guanyar això sí o sí. La posa Joan Avellanet, vola molt, a mitja altura, compta que l'empalma Sergi Lasota, aquesta pilota que queda mig morta, no hi ha ningú per rematar-la, serà de nou possessió pel Sant Boià, servirà de banda Marc Rodríguez, i és el que deies, caixa o faixa, però de moment estàs en segona catalana, i això, sigui com sigui, ho hem de capgirar.
1: Sí, i sobretot que si quedes igual en el mateix resultat, o sigui, és que no et convé. O sigui, no et convé sota cap concepte que el Tàrrega guanyi, perquè per molt gol a brats, o sigui, ara mateix el Sant Boià, sense comptar aquests dos gols, com partia la jornada, eren 28 gols a favor, 35 en contra. El Tàrrega, 38 a favor, 55 en contra. Això t'afavoreix, però és que el que et convé és primer guanyar tu i que el Tàrrega i que l'Escó, ni que sigui un empat, de veritat, ni que sigui un empat.
0: Hem de girar els resultats, però el més important és això, que depèn de tu mateix. Ha començat el partit de la millor de les maneres, amb un gol de Saliu als primers minuts de joc. Compte aquí aquesta acció, la pressió tan perillosa aquí sobre Ivan Fuentes, que ha hagut de desplaçar en llarg. Ha sortit molt ben jugat el Sant Boià per com estava aquesta acció de perill. Saliu ara en profunditat amb el seu parell, que se'n fa amb velocitat. Aquesta acció Suli, que es llançava el primer pal per veure si caçava alguna cosa de les cames de Saliu, que havia de posar la centrada lateral. Serà córner perquè ha tancat la tanca defensiva de l'Atlètic Vilafranca, segueix el joc. 48 minuts de joc, arribem al punt dels 48, 2-2, ho segueix intentant el Sant Boià, que depèn de si mateix. Ricard Cabrera la posa al cunt d'aquesta acció perillosíssima, Eric García, i l'aturada, quina aturada aquí ara d'handbol, aquesta acció també pràcticament de futbol sala de Pol Soler, que ha posat aquí la cama de manera espectacular. El Sant Boià, que ha avisat a una centrada des del córner, ara quan busca la contra l'Atlètic Vilafranca, és Marc ara que posa aquesta passada llarga de nou per un dels homes perill, Arnau Canyes, que recordem, ja ha marcat un gol, la rep a l'alçada del córner, pilota dins l'àrea, segueix el perill, és aquí Martí de Castro que busca el posar la passada dins l'àrea, compta aquesta acció, mama, i és gol. I és gol, no m'ho puc creure, gol de Sergio Coso, que ja havia marcat el 12 i que fa un doblet. Aquesta acció de perill, ho dèiem, estava pràcticament morta, aquesta contra ho estava gestionant molt bé el Sant Boià, defensivament ha tret Petrol i l'Atlètic Vilafranca, i no ho puc creure. Tornem a començar de les pitjors de les maneres, ara, quan tothom aquí dempeus l'Atlètic Vilafranca, que celebra la seva banqueta amb el seu cos tècnic, aquesta acció, ens hem quedat plantats ara sobre la gespa de Vilafranca del Penedès, que ningú del Sant Boià diu res, també en silenci Alberto Triguero, ara que es mira el rellotge, es mira l'hora, i ens hem quedat amb un pam de nas amb aquest gol de l'Atlètic Vilafranca, d'aquesta acció que era fins i tot previsible.
1: Sí, al final l'acció que demostra perquè no has de cedir espais, Dani. Mig gol ha sigut en aquest cas de Martí de Castro, rebot dins de l'àrea petita, dins de l'àrea, i al final ha tingut res, mig segon per pensar, i amb un toc molt suau, picadeta, com jugades que ens agraden, però que sobretot que ens agradarien més si les protagonitzés el Sant Boià, aconsegueix cedir la pilota a Sergio Coso perquè defineixi a plaer contra Ivan Fuentes. No podia fer res. O sigui, l'alçada era tan curta, des d'on xutava que era impossible per Ivan Fuentes fer-se gran. O sigui, ho tenia pràcticament a plaer. I ara mateix el Vilafranca, conscient que no té presses, és el que es tanca, el que busca les transicions i, bueno, serà partit difícil pel Sant Boi en aquesta segona part.
0: Doncs sí, ens hem de refer. Ha començat la primera meitat amb un gol de Saliu i ara ho ha fet amb el doblet del golejador d'avui, Sergio Coso, que ha ajudat aquesta pilota d'esquena, s'ha girat i en el mà, és que no podia fer res Ivan Fuentes perquè la tenia pràcticament a res, a mig metre, ha vist com aquesta pilota entrava gairebé, ha mogut una mica el braç, però és que no ha pogut fer res més, i ara el Sant Boià, que ha començat marcant la primera meitat, comença la segona rebent, però el que ha de fer és seguir amb la mentalitat de creure. O sigui, en aquesta acció, si tu et fixes, l'Atlètic Vilafranca l'ha cregut, tot i que és que la jugada estava mig morta. Ara, quan compta amb aquesta sessió enrere de nou, amb la pressió, està Arnau Canyes volent pescar, i hi ha unes quantes que el Sant Boià està jugant amb foc, surt en llarg Ivan Fuentes, ara recupera l'Atlètic Vilafranca, pressió aquí de Vicenç Oromí, de cara que la té el Sant Boià, la perd, recupera ara per aquest cantó esquerre, Ricard Cabrera, que troba Sarín Saliu, que s'ofereix per mig, buscant profunditat, i de nou vol córrer el Sant Boià, que ara està una mica buit d'idees, s'ha de refer de nou Alberto Triguero, que davant d'aquest gol normalment sol gesticular, sol donar indicacions. Ara, quan es passeja la pilota per l'àrea visitant, a l'ajuda a Saliu, sortirà a la contra el Sant Boià mitjançant Joan Avellanet, i té a bici Vicenç Oromí completament sol per aquest cantó esquerre. Eric García per la dreta, Suli, que la demana al primer pal, la passada la busca Suli, talla molt bé aquí la defensa de l'Atlètic Vilafranca, que està posa de defendre enrere aquestes carreres de Sarín Saliu, que com sempre us diem té moltíssim perill. Serà de nou servei de córner, que no ha indicat l'àrbitre, però que ara la deixa córrer, la posarà, si no m'equivoco, és Joan Avellanet o Sergi Lassota, compta en aquesta acció, refusada, s'emprenya Alberto Triguero, que ara demana calma, pilota al segon pal, la busca Vicenç Oromí, que era abans qui posava aquesta centrada. Sortirà aquesta pilota i serà servei de porteria al Sant Boià, que ha d'aprofitar molt bé aquestes entrades laterals, perquè en aquests pràcticament 7 minuts de joc, ja hem vist unes quantes, s'anirà tancant a mesura que avanci el partit l'Atlètic Vilafranca, sobretot si segueix amb la victòria, i s'ha de centrar millor i atacar millor els espais.
1: Aquí. I sobretot ara el Sant Boià, que se centri en el seu partit, perquè paral·lelament, mentre estem narrant aquest enfrontament entre l'Estadi Zem, entre la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca i el Sant Boià, sabem que al minut 48, ha marcat el Terlenca barcelonista. Per tant, seria un tercer equip.
0: Ramciaquel, ex-Ciudad Cooperativa.
1: Sí, ex-Ciudad Cooperativa qui marca. Per tant, 33 punts per Terlenca, que amb aquest resultat acabaria fins i tot més a dalt que el Sant Boià, que hi tancaria, per tant, la zona de descens a la 12a posició.
0: Doncs ara per ara no acompanyen els resultats, però és que recordem que és només un gol el que ens separa de tenir aquesta permanència del Sant Boià, que depèn de si mateix. Us estic explicant a la sintonia de Sant Boi en joc. 2-2, minuts 53, segueix el joc a l'estadi Zem de Vilafranca del Penedès. Ara la mou Francisco Arjona, 3/4, pilota enrere a l'alçada dels centrals. La mou aquí ara l'Atlètic Vilafranca amb calma, no pressiona tan intensament davant. Ara Sergi Lassota, els seus companys, que es vinguin una miqueta amunt, perquè això s'ha de pressionar. La juga sense presses, la defensa de l'Atlètic Vilafranca, el conjunt de Marcos López, que emocionalment ha estat connectadíssim al partit i que ha d'estar amb la moral també una mica pels núvols. Us estava cantant abans el 3-2, que s'ha escapat aquí la vista i el record, d'aquest gol que ha marcat el golejador d'avui, del dia d'avui, que ha signat un doblet i és local, no és visitant. Per tant, això ens està deixant 3-2, i de moment el Sant Boià en descens. Eric García, amb Joan Avellanet, d'esquenes, cuinem aquesta acció. Serín Saliu ara, que s'ofereix, té a Ricard per l'esquerra. Aviam qui inventa aquí, Saliu, trepitja ara entre dos, com sempre, Saliu, la croqueta, que bé. Haurà de buscar que una passada cau. L'àrbitre diu que no hi ha res, a mi també m'ho ha semblat. Hi ha hagut un contacte aquí a l'esquena de Serín Saliu. Sí que és veritat que estava entre dos, però la pilota ja estava molt, molt, molt escurada i estava pràcticament tocant línia de fons aquí, potser s'ha deixat caure. Avui l'àrbitre principal que ha indicat que això no era res, Joan.
1: No, al final ha decidit que no era res, i per tant aquesta jugada de Saliu, que és el que comentava des del partit, necessites jugadors que donin una passa endavant, i en Saliu és un d'ells, perquè sobretot és insistent, un perfil molt difícil de defensar, perquè si tu ets bo tècnicament...
0: Entra Suli amb tot, una acció perillosíssima ara sobre Marc, el número 2, i ara però es guanya aquesta targeta groga i també es queixa, li demana a Vicenç Oromí que s'aixequi, però l'entrada aquí amb les dues cames per endavant de Suli ha sigut fortíssima, i sí, M'estranya que ningú s'hagi emprenyat per... era una entrada fortíssima, que ara amb la pressió no es pot explicar, serà pilota per l'Atlètic Vilafranca, lamentar res més.
1: Arribar tard al final, no hi ha hagut intenció, però per molt que hagi volgut retirar les cames, se n'han portat per davant.
0: Sí, té pica de mans esportivament, continua el joc i serà el propi Marc qui posarà aquest servei.
1: Que, per cert, en aquesta segona part acabem de tenir un canvi fa relativament poc al Vilafranca, que és el de Hugo Ortigueza, ha sortit i qui ha entrat a substituir el central és Ramon Vicente. Desconeixem aquest canvi, suposem que és per problemes físics, però, bueno, un canvi per part de Vilafranca i a veure si amb aquest canvi es descol·loca una mica la defensa, hi ha un espai més obert, un interval, el que sigui, per poder aprofitar aquesta oportunitat, Dani.
0: Doncs sí, canvi d'orientació dels de Marcos López ara quan perden aquesta pilota, el Sambullà de ser qui ara estigui més propositiu d'esquenes, Vicenç Oromí, ara que la lluita al 21, l'amaga, la protegeix, perd una miqueta de metres, però comença ara de cara de nou al Sambullà, Sergi la sota que aixeca el cap, i té aquí Mar Rodríguez que ha d'atacar més per aquest cantó dret. Van ser molt protagonistes als laterals, compta amb la centrada ara, venia Vicenç, no ha pogut rematar Suli, l'avui titular, el número 8, que les està buscant totes al primer pal, aquí hi ha falta, jo crec que no era falta de Sergi la sota, que li estan pitant, li estan xiulant totes, ara quan volia sortir a la contra l'Atlètic Vilafranca per mediació de Sergio Coso, que avui ha assignat un doblet, li està sortint tot, i li han xiulat la falta, serà possessió per l'Atlètic Vilafranca, i el que ens passa és que, a diferència d'altres dies, m'estan faltant coses, sobretot per dins, entre línies.
1: Sí, és on més està costant. Al final, en Joan Avellaneda és qui es perfila bé, qui gira bé, qui és capaç de canviar l'orientació del joc, no? Sobretot ja arribant a tres quarts de camp, però clar, si no tens aquesta originalitat en espais reduïts, ho notes. Al final, el tercer gol del Vilafranca ha sigut per això, per una generalitat d'espai reduït de Martí de Castro, i és el que t'està faltant en aquest partit, com bé deies. Esperem que això canviï o que hi hagi almenys una sorpresa, un puntet per canviar aquest guió i tenir el resultat que necessitem.
0: Sí, que si ha de ser un futbol fàcil, doncs fes-ho fàcil, vull dir, no ens compliquem, no? Si hem de jugar compte, cal, amb aquesta acció, Ivan Fuentes ben posicionat, bloca, sense més perill, ara sortirà de nou a la carrera, ara sí que troba Sarín Saliu, que deixa aquesta pilota córrer, però no la pot controlar Eric García, que la reclama amb els braços oberts, que això no pot ser, mira també el seu entrenador, perquè el Sambullà ha de tenir una miqueta més de calma, els jugadors han d'estar fosos de pressionar durant tot el partit, tot i que no arribem al 60, i crec que aquestes pilotes llargues, tot i que és un recurs que s'ha utilitzat durant tota la temporada per buscar salir en profunditat, ara potser no és el moment. No és el moment perquè no estem jugant contra un equip qualsevol, és un equip que només ha perdut un dia a casa seva, que es fa enorme aquí, que està jugant, movent el joc d'una manera genial i que veurà de seguida que aquest recurs, doncs, en posar-li, en fer el 2-1 contra Saliu, doncs ja ho tenim tancadet.
1: Bueno, però al final també, Dani, pensa que si és un recurs que fa servir tota la temporada és normal que en algun moment l'automatisme et surti, no? La qüestió és activar aquest automatisme quan realment l'ocasió és clara i no caure en els nervis. Sobretot veient ara l'actitud dels jugadors del Vilafranca, sempre ho remarquem, sempre amb caràcter esportiu, d'acord? No està passant res que haguem d'explicar o per denunciar, però sí que, clar, el temps va al seu favor.
0: Sí, total.
1: S'ho pren amb la calma, si hi ha un mínim contacte, saben que es llançaran només per posar els nervis al Sambullà. Per tant, són aquests petits detalls que tu has de controlar per tal de sobreposar-te i, sobretot, escollir bé i quan la tinguis, ficar-la.
0: Han topat aquí Sergio Coso i Mar Rodríguez a l'Aliat i en aquest xoc serà córner que posarà de seguida l'Atlètic Vilafranca, que buscarà el quart pilot, el primer pal, la rematada de cap i providencial aquí Ivan Fuentes, que no tenia ningú a sobre, però ningú s'esperava aquesta rematada d'un jugador que ara ve a la jugada defensiva, que és Nil Torné, que s'ha llançat pràcticament a l'alçada del maluc, a l'alçada dels genolls, que ha rematat de cap, ha botat aquesta pilota sobre la gespa Ivan Fuentes, que no li ha vingut a sobre del tot, la tenia bastant a prop, però que ha blocat i de nou ha volgut córrer i ara és de nou una pèrdua del Futbol Club Sant Boià volent sortir massa ràpid.
1: Sí, en aquest cas Joan Avellaneda, que la mateixa jugada que hem vist de la primera part, de veure el porter avançat, de voler xutar i no fer un bon xut.
0: No, és un recurs que està funcionant
1: difícil,
0: molt bé abans.
1: És difícil fer-ho, tot sigui dit.
0: Sí, total, és un recurs que està funcionant quan va arribar Saliu i també quan estava amb Alberto Trigueiro a la banqueta, però que ara han passat uns mesos i tot i que sempre treus petroli o almenys avances metres, no? Ara està molt de moda això de perdre pilotes a propòsit per avançar metres, per jugar sempre a camp rival, però val a dir que en molts moments quan constantment utilitzes el mateix recurs, al final tornes un equip previsible i ara el que hem de fer és tot el contrari. Jo el que m'espero, no sé si estàs amb mi, són canvis. No perquè ningú no m'estigui encaixant, sinó perquè col·lectivament necessitem algun estímul diferent i sobretot per dins, perquè el Zamboya és un equip que està molt acostumat a trobar desmarcades per dins de Nil Linares, ara quan tenim quatre canvis de l'Atlètic Vilafranca i no estem trobant gairebé res per dins, sinó que el que ens estem trobant és principalment aquesta acció, cinc canvis de l'Atlètic Vilafranca quan ja s'havia produït un a la mitja part, recordem, aquest equip de Vilafranca del Penedès, que no s'està jugant res, llavors té bastant sentit que ara molts jugadors que potser no han tingut protagonisme durant tota la temporada, ara retira, aquí ha marcat avui un doblet al número 11, Sergio Coso, que s'ha avançat a la primera meitat al seu parell, ha fet un golaç i a la segona també cinc canvis de l'Atlètic Vilafranca. Ara, quan es queixa Marc Rodríguez perquè es queixa a l'àrbitre reclamant que s'estan recreant ara potser massa o es queixa potser d'alguna acció anterior, l'àrbitre ara quan demana que doncs, vagi una miqueta més ràpid en aquests canvis, aviam com es reconfigura ara, i precisament segurament el que estem veient és això, jornada 30, últim partit, l'Atlètic Vilafranca va guanyant, segona part, no jugant res, doncs oportunitats, o almenys un moment per a alguns jugadors que potser no continuen l'any que ve o que doncs, han de començar a prendre més protagonisme o que són suplents, pel que sigui, doncs avui doncs, mira, tenen aquests minuts.
1: Sí, els jugadors que han sortit són Pau Font, Isaac Carbó, Miquel Ferjani, Agustí López i també Gerard Palau. Cinc canvis, a veure ara com es reorganitzen en el camp i us ho podem explicar. Però sobretot el que tu deies en línia dels canvis, de necessitar un aire fresc, no perquè ningú estigui jugant malament, sinó perquè necessites idees. Tenim ara mateix cinc jugadors escalfant a la banda, per tant, a veure amb què ens sorprèn Alberto Triguero i sobretot aquesta segona part. Es noten els nervis. Vulguem o no, és natural, és una jornada on tu jugues tot i almenys el que sí que podem dir és que ara el Vilafranca no arriba tan fàcil. És a dir, ha arribat al gol, ha sigut un mal de cap enorme, tot s'ha de dir, ha sigut un producte de generalitat de Martí de Castro, però almenys no era la sensació d'amenaça constant de la primera part, de tres tocs, de plantes a l'àrea rival, una centrada lateral fàcil de buscar a través de les esquenes dels laterals. Per tant, en aquest sentit, almenys el Zamboya està trobant on reposar-se i esperem que continuï així en línia ascendent fins a arribar ara a aquest 3-3.
0: Doncs sí, ho intentava ara Javier Arbías en profunditat pel cantó esquerre, no tenia ajudes i aquesta acció que anava massa llarga és per Ivan Fuentes, el Zamboya que es cull ara en sortida, fer-ho amb pilota jugada, a mi això m'agrada una mica més perquè tenim molta qualitat per fer-ho, Sergi Lasota ara enrere aquesta acció que mou Albert Vázquez cap a Ricard Cabrera i busquen de nou a Saliu Llarg, ara sí que traiem petroli perquè això es converteix en un servei de banda en tres quarts, la posarà de nou Ricard Cabrera que busca ara a Suli sempre, és que és la referència, però clar, aquí ara se li escapa el control
1: però la guanya.
0: La recupera de manera impossible, pràcticament com un equilibrista perquè s'havia llançat, sembla que havia fet la falta, força un córner, és el que us diem sempre, Serín Saliu, que tot i que no estigui en les millors i hagi d'emparellar-se moltes vegades, sempre mínim contra dos, acaba traient petroli, ara un córner pel Zamboya, va som i hem de creure. Minut 63, 3-2, ho estem perdent a casa de l'Atlètic Vilafranca. Marca jugada, està Soler i García, el segon pal, i a la primera és un jugador de l'Atlètic Vilafranca que la refusa, torna a construir-la al Zamboya, a la sota que s'apropa a Ricard, que ara es queixa i perdem aquest servei de banda. Estan passant els minuts, poques idees del Futbol Club Zamboya, i això, què vols que et digui, no m'està agradant, i crec que necessitem canvis precisament això per algun estímul. L'altre dia va entrar Héctor Miranda i van canviar moltes coses.
1: Imagina't que entra Héctor Miranda i es marca la mateixa imatge que Iago Aspas en el seu moment en el Celta.
0: És que m'ho crec, eh?
1: Escullo somiar,
0: i que
1: Dani.
0: No ho vam explicar, però va fer la celebració de Memphis Depay. No sé si va ser en el primer... Jugaria que va ser en el primer gol. Estàvem molt preocupats, l'Eloi i jo, agafant-nos i cridant, en plan fangirls del Zamboya, que és el que som. Però sí, es va tirar aquesta celebració contra aquesta acció ara de García, és massa llarga. Ara estava intentant el Zamboya fer la que ha estat intentant durant tota la primera part l'Atlètic Vilafranca, Eric García, que de moment l'estem veient a poc en accions ofensives, o almenys està trepitjant poca àrea, un jugador que doncs ara ja comencem a veure el cansament, perquè és d'aquests que només entén el futbol des de la intensitat, no? Des de deixar-s'ho tot, des de viure, des de pressionar totes, ara el veiem de nou aquí completament concentrat, és un jugador a mi que m'encanta, i és aquest esperit que li demanava l'altre dia al Samuel, l'esperit una mica que és el que té Eric García, el de lluitar, lluitar, lluitar i de creure, perquè és que al final són... avui en un partit tan boig pot passar de tot. Pot passar de tot, i són gols, alguns que han entrat per creure, jugades per creure.
1: Sí, són partits que poden passar de tot. Al final també els gols que hem vist durant el dia, tret de l'últim, hi ha hagut molta segona jugada, molta de caiguda, no?, que en diem. I per tant, oh, atenció. Ui, Soli!
0: Compte, aquesta acció ara, Soli, que aquí intentava casar a Eric García a la frontal de l'àrea, busca el xut, Eric García palmeja molt bé ara a Pol Soler, que s'ha hagut d'estirar perquè, com dèiem, no estava tenint ocasions ofensives. Un Eric García que ara sí ha agafat una pilota a la frontal, estava tot sol, no tenia cap ajuda ni per l'esquerra ni per la dreta, i ha dit, jo me la cuino, jo me la menjo, i ara serà... Servei des del cantó dret, la posarà Ricard de nou, cama esquerra, primer pal, la busquen tots, el refús per Sergi, la sota que amaga, pilota enrere per Marc Rodríguez i la torna a construir el Sant Boià, pilota que vola sobre el Zem de Vilafranca, la busca Sarín Saliu, que bé, la baixa en un toc i torna a construir el Sant Boià, l'ha tingut, no era claríssim Adric García, però era un xut en París, Sarín Saliu, ara que buscarà la centrada, controla, no es perd contra el seu parell i de nou que treu un córner, sempre generant Sarín Saliu, ha sigut bastant clar Adric García, ha hagut de volar Pol Soler, i ha fet molt bé pel Maixant de nou servir de córner.
1: I ara és Avellaneda qui servirà el córner, sempre cama natural, i atenció, primer pal.
0: Avellaneda la busca aquí, Soli, no podia enganxar-la a la sota de nou, aquest refús, i ara serà córner per l'Atlètic Vilafranca, que s'ha trobat amb aquesta acció de cara als canvis, ara, de Marcos López, que estan buscant fer el 4-2, i aquí una acció pràcticament de mà a mà d'un Arnau Canyes que abans ha marcat, ara, que entre el cansament i que aquesta pilota anava una miqueta llarga, no l'ha pogut controlar, l'està guanyant de nou des del córner Arnau Canyes contra tothom, ara que la trepitjava, la perd, es nota molt cansament el golejador d'avui, i compte que això es torna a pot ser Insaliu contra dos, és una contra perfecta del Sant Boià, tenia Eric García completament sol, crec que aquí s'equivoca perquè arribava Eric García pel cantó dret completament sol, se li ha cedit a Soli, que ara li doblava, compte, Eric, ara que controla amb el seu parell, xoca, aquí no pot controlar, s'enfada Eric, perquè és que crec que aquesta passada s'havia d'obrir aquesta acció per Eric García, que tenia espai pel xur, ara quan busca prolongar, amb Marc Rodríguez no li estan sortint les coses al Sant Boià, crec que s'ha equivocat aquí, Saliu, perquè li doblava a Soli, se li ha donat...
1: Era aquesta, perquè a més semblava que estaven fora de joc i els col·legiats no ho han considerat així, i s'ha equivocat. En la primera retallada, al final, tenia per a la dreta Eric García tot sol, ha volgut fer el canvi per sorprendre la defensa del Vilafranca, i al final també tot això és el que dèiem, fruit dels nervis, de la situació del que t'està jugant i també del cansament.
0: Ara, quan anima aquí la grada dels desplaçats del Sant Boià, que són doncs, unes quantes decenes, no són precisament pocs, sabem que és un duel importantíssim, caixa o faixa, ara de seguida repassarem més resultats d'aquesta jornada mig unificada, quan la perd Eric García, minut 68, arribem ara al punt, aquí ja fora de joc, no s'indica, i és el Sant Boià mitjançant Ricard Cabrera qui fa la diagonal ara per Eric García, que ho intentarà de nou, el 10 que aixeca cap, la pilota al primer pal, no la llegeix Soli, no s'acaben d'entendre aquí els davanters del Sant Boià avui, quan tenim una davantera diferent tant pel mig com per la dreta, i aquí no li acaben de sortir les coses al Sant Boià, crec que veurem canvis aviat, ara jugadors quan semblen apropar-se aquí a la posició de la banqueta segueixen els escalfaments, recordem 3-2 al Sant Boià, que ho està perdent, i de moment, abans ho havíem deixat, segons els últims resultats, el Sant Boià estava, o era equip de segona catalana. Com estan les coses ara, Joan? Perquè s'estan jugant moltes coses.
1: Seguim sense saber si el Tàrrega manté el resultat o l'Escó ha pogut remuntar. Per tant, ara mateix el Sant Boià seguiria sent equip de segona, perquè també acabem de saber que al minut 64 el Terlenca barcelonista acaba de marcar el 2-2. Per tant, la situació es quedaria amb Tàrrega 11 amb 35 punts, Joventut 25 de setembre 12 amb 34 punts i Sant Boià obrint el descens amb 32 punts.
0: Doncs la Terlenca ho tenia complicat, els del Prat de Llobregat, que estan començant a fer els deures ara que ho empaten 2-2. El Sant Boià, que no rep bones notícies, i el que ha de fer crec que és encomanar-se una miqueta aquesta bogeria de la primera part, on tot podia passar. Molt bé, recupera aquí Soli, ara que se la pren el seu parell, i la pilota que comença anar d'un cantó a l'altre de nou. Hi ha hagut molts moments del partit on cap dels dos equips acabava de dominar aquesta pilota, i la veritat és que estava el partit preciós, amb molts gols, però això no es convé perquè dins d'aquesta bogeria estem jugant contra un gran equip, el quart d'aquesta categoria, que no juga res però que no vol sortir, i ho sabíem, davant del seu públic, a regalar les pilotes, a regalar el partit, ara que hem tingut molts canvis de molts suplents, i l'Atlètic Vilafranca, que no s'ha descomposat, segueix jugant exactament el mateix futbol, sí, que és molt bon futbol.
1: Al final, mateixes peces, mateix esquema a l'hora d'atacar, sobretot, i tenir clar quin perfil de futbolista tens, no? No hi ha cap futbolista dels que hagi entrat que diguis és totalment diferent, però com si al final tu jugues el mateix i tothom té al cap la mateixa idea, sempre és més fàcil, no?, fer aquest tipus de canvis per donar descans. Atenció, Eric.
0: Compte aquesta acció d'Eric García, que buscava Vicenç Oromí, vici al 21, que les està buscant totes, tant d'esquenes com dins l'àrea. Ha faltat una miqueta més de velocitat, de connexió aquí entre Eric García, que ara la segona part està tenint molt més protagonisme a les accions de perill, però es nota ja el cansament en els jugadors del Sant Boier. Crec que necessitem una miqueta més dels laterals, perquè si estem arribant per les bandes, ens estem començant a fer una miqueta aquí previsibles, amb Saliu Amèric, que tot i acaben traient coses, necessiten sempre aquí que els doblin, no?, que els ofereixin alguna alternativa, sobretot per fora, perquè aquí és quan es converteixen en jugadors perillosos, sempre tots els extrems necessiten del seu lateral. La mou Joan Mata, el 10 de l'Atlètic Vilafranca, ara que rep de nou estat, abans posant unes passades en profunditat, un jugador, el número 10, d'un talent, ja es nota quan aquests jugadors...
1: Home, sí, sempre és el 10 al final, no?
0: No, a mi no em donen el 10, pel que sigui. Jo, el meu equipet de futbol, que jugo amateur, el 10 no el tinc, el 10 està reservat per les estrelles, no?
1: No seràs tu el clàssic jugador que jugava d'extrem.
0: Jo soc molt dolent.
1: I va passar a lateral.
0: Jo soc molt dolent, bàsicament.
1: Però al final el que importa és el nostre 10, Eric García, a veure si té aquest puntet d'inspiració. Per això té ell també el número, i no cap de nosaltres. I a veure amb què ens sorprèn en aquest cas Triguero, perquè es nota molt, i a més també ara en Soli se l'ha jugat a la pressió, perquè és el que va i el que ho està fent millor en aquest sentit.
0: Compte aquí, aquesta dins l'àrea, és Saliu, que pot retallar, dispara, i el xut que se'n va una miqueta alta deixa l'ensura de grada a tothom que s'ha posat mig dempeus, perquè ja veiem aquesta de Saliu dins l'àrea, ha sigut molt bona perquè s'ha generat aquí un espai perquè el número 7 revés tenia l'espai, el temps i la velocitat per retallar cap a dins, posar-la alta, i el Sant Boià, que no retalla distàncies, 3-2, minuts 72, i tenim canvis al Sant Boià, Joan.
1: Atenció, perquè seran Poto i Héctor Miranda qui sortiran al camp, a veure qui són els jugadors que Triguero opta per donar descans, però sobretot esperem que, com a mínim, que Miranda repeteixi el que va fer la setmana passada, de veritat.
0: Sí, esperem un miracle.
1: Esperem un miracle.
0: Sí.
1: I també tenim un... No tenim un tercer jugador ara mateix.
0: Surt Eric García.
1: Surt Eric García, clarament enfadat.
0: Hi ha aquí una targeta, potser. S'està apuntant alguna cosa a l'àrbitre.
1: També surt Marc Rodríguez.
0: No sé si té alguna cosa, potser, a veure amb els canvis, perquè està xerrant també amb el delegat. Crec que potser sí... També.
1: Sí, perquè els han fet, han anat per feina per motius lògics.
0: Sí, Surses i la sort, entra també Òscar Manchado, segurament, probablement, home per home.
1: I també acaba de sortir...
0: Eric García ha estat...
1: La Sota.
0: Sergi La Sota.
1: La Sota, Marc Rodríguez, Eric García i...
0: I Marc Rodríguez, sí. Doncs...
1: I tenim a la pista, anava a dir, jo ja pensava que estava. Sobre la gespa tenim a Òscar Manchado, a l'heroi de la setmana passada, Héctor Miranda, i també a Poto.
0: Sí.
1: Jerarquia, foc juvenil,
0: sí.
1: Pulmons al mig del camp. A veure, sobretot, més que pulmons, que és això un cliché, no? Tots ho sabem, no? Sobretot a veure si Manchado pot trobar alguna... pot filtrar alguna passada, que és el que més estem necessitant en aquests últims metres, i a veure si Miranda i Poto poden delitar per dalt.
0: És el que dèiem, ens fa falta més protagonisme dels laterals sobre la gespa. L'altre dia va funcionar molt bé amb Miranda. Si avui és amb Poto, doncs que sigui amb Poto. Ara, quan posa una acció en profunditat, és molt bona per Saliu, només ens
1: just ho deia
0: aquí el control, i és els laterals els que comencen a sumar-se a l'atac i a més a generar en aquestes passades en profunditat. veritat, perquè a més estan frescos, han de començar a generar, i el Sant Boià cada nou una jornada més com contra el Cubelles es comença a ferrar als seus laterals. La mou la línia de central sobre la tímida pressió ara, sí que més intensa d'Héctor Miranda, Saliu se la mira a Messi, genera, i Héctor Miranda, que és que ha d'estar amb la fletxeta cap amunt de l'altre dia, no? Com en el pes.
2: Està la fletxeta cap amunt i a més s'ha col·locat a la banda esquerra on estava en Saliu ja passa a ser referència per fixar centrals. M'agrada el que estic veient, perquè al final si tens en Saliu, que és gran, ràpid i fort, per tant, si tens algú fixant centrals així, a veure si Héctor Miranda pot aprofitar i tenir més espais.
0: Mare meva, aquesta carrera, la individual, si no m'equivoco, era Ramon Vicente, que no parava de deixar jugadors enrere gairebé, com qui no vol la cosa. El Sant Boià ho intenta davant la pressió de l'Atlètic Vilafranca, troba molt bé aquí Ricard la pilota d'esquenes cap a Héctor Miranda, que tot i que és un jugador que té molts moments d'actuar des del lateral, ara quan la pilota sembla que ha sortit de banda i és per l'Atlètic Vilafranca, doncs el mateix sobre la gespa. Tenim la disposició de l'altre dia contra el Cubelles al final del partit amb Saliu i Suli per dins, amb Héctor Miranda fent d'extrem o d'aquest doble lateral amb vocació ofensiva, i és Vicenç Oromí qui cau a la dreta. L'altre dia era Nil Linares, que primer va començar enganxant per mig i després va caure a la dreta. Avui, recordem, no tenim ni el d'Andorra, no tenim Nil Linares, ni tampoc tenim el canvi de Munir, i és Vicenç Oromí, que evidentment és un gran nou, però que no és aquest jugador per caure per la banda dreta com Nil Linares, per anar a la carrera, per regatejar, que té aquesta capacitat de les desmarcades i que a més ha d'estar fos. Llavors, aquí pot ho ha de fer una gran feina. Aquí el tenim, que trepitja la pilota, la cuina el Sant Boià, ara que està tractant molt bé la pilota.
2: Ara sí.
0: Als 75 minuts de joc. I hem de marcar un gol per aferrar-nos, perquè seguim creient el rellotge que ens juga a la contra, però nosaltres, fins que xiula aquest xiulet final, nosaltres que seguirem creient en el Futbol Club Sant Boià d'Alberto Triguero. La té Poto, ara que aixeca cap, retalla cap a dins, amaga molt bé, i llegeixen les intencions i surt a la carrera l'Atlètic Vilafranca. Ho ha llegit molt bé Joan Mata, que com dèiem està movent l'equip, rep la falta, ara diu l'àrbitre que no, que aquí no hi ha res, segueix el perill Joan Avellaneta, que estava esperant una miqueta més de velocitat aquí del seu company, i ara aquí hi ha un fora de joc de Sarín Saliu, que és molt reclamat per la grada del Sant Boià, que avui s'ha de desplaçat a l'estadi de Vilafranca del Penedès. Potser tenim més canvis, o això és el que s'està indicant. Entrarà, tenim canvi de...
2: Entrarà Carles Copta per part de Vilafranca i segurament serà ara per Joan Mata, que al final en aquesta última jugada en què la grada local reclamava falta, no, l'àrbitre no l'ha xiulat, i ara mateix està estès al terreny de joc amb una rampa.
0: Sí, sí,
2: no, crec que és aquest tipus de rampa que no ens agradaria tenir ni a cap de les persones presents avui a l'estadi Zen,
0: no.
2: Ni a cap dels oients. Perquè li està costant moltíssim i a més té la cama completament recta, cosa que és molt dolorós. I sí, efectivament, serà en aquest cas Joan Mata qui es retiri i qui entrarà.
0: Potser no era la idea, eh?
2: Carles Compte. Sí, potser una cosa de la mà de l'altra i aquest problema físic ha sigut com una mena indirecta d'amic.
0: Fins aquí, sí. Fins aquí. Ara, quan Alberto Triguero també saludava, si no m'equivoco, és Marcos López, l'entrenador rival, es donaven la mà, no sé si per alguna acció, algun reclam de pèrdua de temps, val a dir que l'Atlètic Vilafranca, avui, que no s'està jugant res, o està guanyant 3-2 i està fent un gran partit, i crec que esportivament estan a l'alçada, almenys aquí no... Vull dir, no s'està jugant brut cap dels dos equips. De fet, les entrades més fortes potser les hem vist per part dels visitants i en molts moments de desesperació, potser de perdre pilotes, l'Atlètic Vilafranca, ara que ho intenta, deixàvem passar aquesta pilota i ens tira a sobre el temps i nosaltres no podem fer una altra cosa que no sigui creure, tot i que jo ja no sé a què vers agafar-me, perquè portem una temporada que mare meva.
2: Portem una temporada que mare meva, i és per això, Dani, que al final has de tenir el teu espai per reflexionar, prendre les coses amb calma, poder tastar-les millor dins de les situacions, no?
0: Tornar a començar, no?
2: Tornar a començar, i és per això que quan el teu equip juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. Home. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes, fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià. I espero no haver-me de passar per allà trist, perquè com el Sant Boià no mantingui la categoria...
0: No hi ha pizzas al món que m'alegui.
2: No hi ha pizza al món que aixequi això, eh?
0: D'explicar aquest dissabte un doble descens, perquè com us hem explicat, fa una estona la sintonia de Sant Boi en joc al Club de Futbol Ciutat Cooperativa després d'una temporada molt injusta, perquè si mirem les xifres, hi ha equips que estan tocant play-offs, que han marcat i rebut els mateixos gols, però el futbol és molt injust, és com és. El Ciutat Cooperativa crec que ha fet una temporada superlluitada, en molts moments, fins i tot per punts, podia admirar a play-off, però ens l'hem jugat fora de casa, que és com era, tal com marcava el calendari, i de moment no han sortit les coses a Tarragona, tampoc estan sortint aquí a Vilafranca del Penedès, perquè ara recordem que segons els resultats d'aquesta mitjornada unificada, la resta de partits ens estan enviant al Sant Boi, al Club Centenari de Sant Boi.
2: De moment tindríem el Tàrrega com a 11 amb 35 punts, recordem, el Joventut Centenari 12 tancaria la salvació amb 34 punts i manté el resultat de 0-0, i el Sant Boià seria el primer pel descens, 32 punts amb aquest resultat i 31 del Terlenca barcelonista, que al final està empatant 2-2 de moment.
0: Molt bé, aquí ara Héctor Miranda, que s'ha vingut al sector dret, té davant a Saliu. Héctor Miranda fent la individual, ja ho dèiem, compte aquest sol. Ha intentat la individual, com us deia, Héctor Miranda, que ve amb confiança.
2: Amb confiança, i fixa-t'hi que quan ha vist que en aquest cas amb bici no arribava des de l'esquerra, perquè tenia tota la passada, ja ha dit, qui tingui por a morir que no neixi.
0: Exacte. I és el que ha enyorat una miqueta més del Sant Boià, que és el xut exterior, començar a generar. L'altre dia, quan vam començar a xutar, és com van començar a arribar els gols, perquè al final comences a enfonsar el rival contra la teva pròpia porteria. Ara Héctor Miranda, que s'ho estava mirant des de la banqueta i crec que té les idees molt més clares, ha fet aquesta diagonal des del sector dret en comptes del cantó esquerre, que és on ell juga, compta aquesta acció de perill ara d'Atlètic Vilafranca, que pot fer el 4-2. Molt bé, Ivan Puentes, ara que ha aguantat bé la posició, la vol posar i la posa llarga ja de seguida.
2: Que la guanyaré.
0: Saliu que la juga d'esquenes i perd. Aquí hi ha una mà claríssima que no s'indica. Saliu igualment que la recupera Vicenç Urbí. No. S'equivoca. Aquí hi ha molt cansanci del número 21. No ens ho podem creure a la cabina d'aquest estadi que estem ja amb les mans al cap.
2: Sí.
0: Miracle. Molt cansament aquí de Vicenç Urbí. Aquest minut ja està substituït.
2: És que a més no és... tu veus la jugada i no és ni tan sols una mala decisió. Simplement del cansament que portes a sobre, l'execució. I ara mateix està al Vilafranca bastant sorprès perquè havia xutat fora el seu porter Pol Soler la pilota, pensant que en aquest cas Gerard Ramon necessitava temps per recuperar-se d'una lesió. Atenció des de l'esquerra.
0: Aquí Héctor Miranda, que busca Saliu! Gol! De Sarín Saliu, vinga, anem a agafar-nos al miracle. Toquem el minut 82. Empatem el partit 3-3 al Sant Boià, depèn de si mateix. I això mou la taula, però sobretot un gol més és el que ens certificaria la permanència primera catalana al Sant Boià. Ho portem dient tota la retransmissió, depèn de si mateix. I qui no m'aparí és, com sempre, Sarín Saliu, el número 7, que torna a marcar. Toquem el minut 82. Fundació Atlètic Vilafranca 3, Futbol Club Sant Boià 3.
3: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: 15 minuts d'infart ens queden ara quan pressiona.
2: Des de l'esquerra.
0: Si
2: una cosa et funciona, no deixis d'insistir. És igual si és Héctor Miranda o Saliu quan cau després d'estar fixant els centrals. Des de l'esquerra, pilota el segon pal i en aquest cas que no ha sigut Saliu, sinó que ha sigut en bici, que ha marcat el gol.
0: Sí?
2: Sí, ha sigut en bici.
0: Ostres, doncs imagina't com estic que...
2: No, jo també.
0: Que n'hi estic mirant els números de la samarreta. Mou la pilota al Fundació Atlètic Vilafranca, canvi d'orientació ara al mig del camp, el Vilafranca que no es vindrà a baix, al contrari, han lluitat molt aquest partit, recordem molts canvis en aquesta segona meitat. La grada del Sant Boià es posa en peus i comença a animar Alberto Triguero, que quan uns minuts abans del gol, uns instants abans, estava demanant més als seus jugadors una miqueta més d'intensitat, de creure, és precisament el que necessitaven. Minut 83 de joc, 3-3, la gent que es ve amunt, i el que necessitem és el que estem a punt d'intentar que s'escolti per la sintonia de Sant Boià en joc.
2: L'afició del Sant Boi que està just ara, obrim la finestra, no continuen els càntics, però l'afició del Sant Boi que al final sempre, del Samoia sempre està present.
0: Compte, aquesta Feliu pot ser un mama, cau, i això pot, ser, això pot ser vermella. Això pot ser vermella i és vermella. Perquè era últim home, Feliu tenia el mama, no tenia cap mena de sentit aquí que caigués a terra. Hi ha una vermella per la Fundació Atlètic Vilafranca que està veient com se li estan al partit. En qüestió de moment, Feliu, que és l'home perill, hem estat buscant tot el partit. Tenia un mama, claríssim, segueix estès a terra, no es pot aixecar. Aviam què tal aquesta topada, i esperem no haver de lamentar més problemes físics en la davantera del Sant Boià. Se diu que tenia un mama claríssim, és que estàvem a punt de cantar sí. Ja el que seria un 3-4 més que definitiu i que li bombin els resultats de la resta del grup. Igualment, se diu que segueix estès a terra, crec que no tindrà problemes per continuar,
2: no tindrà problemes,
0: serà una falta a la frontal i hi ha una vermella. Aviam per qui l'apuntem,
2: aviam per qui l'apuntem. De moment estan reclamant que els cossos mèdics entrin al camp per atendre en Saliu, s'ha fet mal. Ara us informarem sobre qui ha rebut aquesta targeta vermella, que recordem que ara Saliu l'últim home estava a punt de fer un mà-a-mà, un mà-a-mà contra Pol Soler, i al final, bueno, se l'ha volgut jugar perquè era o jugar-se-la o rebre un gol, i ha arribat tard. Al final és una targeta vermella lògica, no l'està protestant cap membre del Vilafranca, no? I ara estem veient com aquest jugador amb el número... Ara el veurem, està saludant el seu tècnic. Amb el número 8, és a dir...
0: Carles Compte.
2: Carles Compte. Carles Compte que...
0: 18.
2: Amb el 18, d'acord.
0: Ramon Vicente,
2: que havia entrat a la segona part, clar. O sigui... Bueno, se l'ha jugat, era el que havia de fer. L'únic que ara que estic...
0: I m'estranya això, perquè està a punt d'entrar Novo, que en principi... tenia problemes físics o en principi no apuntava que pogués ser de la partida.
2: Sí, el que provaven al principi de tot que no...
0: Ens sorprèn això, però potser com estem a mínims, doncs ha de fer qualsevol cosa. En qualsevol cas, no és un penal, però és una falta
2: clara. Sí, la Joana Vallaneda, eh?
0: No és Vicenç?
2: No, és Vicenç.
0: No és Vicenç Oromí?
2: És Vici. Ja, al final, són tants noms i tants moments tan intensos que ja no sabem.
0: És el nou d'aquest equip.
2: Ells si vol qui marqui, però que marquin.
0: És el nou d'aquest equip, però amb un altre número a la samarreta per explicar-vos. Tant de bo aquest gol, compta el xut, ara busca la vaselina per la... Per aquesta falta, recordem, s'ha ensenyat una targeta vermella a l'equip local, que ha vist com el Sant Boià fa qüestió de minuts. Li ha empatat el partit, ho tenim 3-3, minut 86. Només ens falta un gol, un miracle, i ens hem d'agafar a Héctor Miranda, Serín Saliu, el que faci falta, però aquesta vermella ens ha donat la vida. No hem aprofitat la falta d'un bici que ha d'estar completament fosc, com dèiem, sempre acostuma a ser canviat al 60, al 70 per Munir. Avui no tenim a Munir per baixa, tampoc en Nil Linares. Ens ha sorprès molt aquesta entrada de Novo, que en principi no podia ser de la partida, però no sé si és que no hi ha més canvis, no hi ha més efectius. Avui havia posat de nou Alex Aures, un jugador, si no m'equivoco, del juvenil, també un altre jugador del B. El Sant Boià segueix intentant anar amb aquestes entrades laterals. Potser no hi ha masses idees, però l'agrada que es ve amunt i tenem aquest caliu de l'afició que avui s'ha desplaçat.
2: Són 4 minuts, Dani, són 4 minuts i al final ja és igual qui marqui, com ho marqui i en quina circumstància la marqui, perquè ara mateix tens 33 punts, estàs marcant el descens, partim de la base que el Tàrrega segueix guanyant per 1-0 l'Escó, i el que sí que sabem és que el Camp Joliu manté l'empat per 2-2 contra el Terlenca barcelonista, per tant 31 punts, 14a posició, només val guanyar, depèn de tu mateix, que entri la pilota, ara en Saliu s'està fent mal, no sé si podrà continuar, que aquests espais amb un home menys els pugui aprofitar, sobretot Héctor Miranda. Ja es va vestir d'heroi la setmana passada, per l'amor de Déu, que ho torni a fer.
0: Doncs sí, que es queda aquí, ni que sigui punxat, Saliu. Tenim a Novo a punt d'entrar, encara no ha entrat el 14 del Sant Boià. Ara, aquí, quan hi ha una pilota llarga de l'Atlètic Vilafranca, que crec que no té moltes més ganes de jugar... La veritat és que s'han pres el partit més que en sèrio, però tenen davant un Sant Boià que s'està jugant la categoria. Recordem, amb un Atlètic Vilafranca que no juga res, la posa Héctor Miranda, pilota dins l'àrea, va molt tubeta. Recordem que ara mateix el Sant Boià, pel que fa a la taula, hem d'actualitzar marcadors, però tot segueix. Doncs tal com us estàvem explicant fa uns instants, i és que el Sant Boià serà equip de segona catalana, a no ser que hi hagi un gol aquí d'última hora. És només que entri la piloteta, va, ens hem d'agafar un gol.

0: corre aquest partit, que sembla que no els interessa, i un Sembollà que és que només ha de fer un gol per quedar-se en aquest grup 3 de la primera catalana. Mou la pilota al Sembollà, tres quarts. És ara Ricard, que sembla abandonar aquesta posició de lateral per Héctor Miranda, que ha donat aire de nou a aquest equip com contra el Cubelles.
1: Ara amb la
0: Ricard
1: calma.
0: Que la rep, aquí a la frontal, i Òscar Manchado que aixeca el cap, pot tocar la rep, molt bé el Sembollà, carregar l'àrea. Era Vicenç Oromí, si no m'equivoco, que buscava aquesta pilota, segueix el perill, Suli la posa... Com de Saliu, que buscava una mitja tisora, ja ens ha fet un gol així aquesta temporada, però no l'ha acabat d'engaltar, mare meva, Saliu, que era l'única que tenia per rematar, no ha pogut engaltar-la bé, segueix el perill, ho està intentant el Sembollà, Suli d'esquenes, compta aquí, el xut a la frontal, Poto de nou, és la mateixa que l'anterior, la posa Poto, la lluita el Sembollà, no hi ha rematada, es tanca l'Atlètic Vilafranca, que recupera pilota i remata unes mans... La grada del Sembollà que s'ha desplaçat avui a l'estadi de Vilafranca del Penedès demana unes mans, no les hem vist molt clares, almenys ha sigut una jugada que venia de rebot de,
1: ja,
0: del cos,
1: ja
0: claríssima, i aquí ja per fi entra el canvi d'un nou que no sé si algú té la seva samarreta, perquè ens havien indicat que no estava bé físicament per continuar aquest partit. El que està clar és que el 14 entra pel Sembollà avui a mínim, recordem, sense Munir, sense Nil Linares tampoc, llavors el Sembollà ara agafar-se un miracle.
2: Sí, ara serà Novoa i a veure qui és, qui finalment surt de la gespa. Són minuts molt tensos, ja estem a l'afegit, encara no sé quin temps disposa el Sembollà, però recordem, o sigui, ara mateix l'únic que ens convé és marcar. Atenció que la té ara el Sembollà.
0: Joan Avellanet té a Saliu.
2: Oh, està fos.
0: Aquí a Saliu.
2: Està fos.
0: Sí, sí, no, estan fosos els jugadors del Sembollà. Segueix l'acció de París. Suli ha sortit aquí. Pol Soler, que s'ha llançat el primer pal providencial per tallar aquesta acció de París i el Sembollà que ho segueix intentant de totes les maneres.
2: El Sembollà.
0: Que és Héctor Miranda que busca de nou la diagonal, encara el seu parell, bicicleta per dins, Héctor Miranda busca el xut, res, minut 90, ens queda pràcticament l'afegit. Alberto Triguero, que indica i dona una mica de calma, però també a la resta de jugadors sobre la gespa, cap i ganes. Ens queden res, és que ens han de quedar instants per tal com estan els resultats ara mateix. El Sembollà, que segurament estaria perdent la categoria, que hem de repassar aquests resultats en aquesta jornada mig unificada, quan intentava ara el Sembollà, estan completament fosos, recordem, avui arribem a mínims d'efectius, els canvis han hagut de ser jugadors de la defensa que ara actuïn com a davanters, sí. Tenim un canvi a la defensa en principi,
2: Pedro,
0: però que jo
2: Jiménez
0: crec...
2: Pedro Jiménez és qui entra i surt Saliu, no, és que no pot més.
0: No, i que Pedro jo crec que sí, es farà un Araujo i es posarà una miqueta, doncs, pràcticament això, com a davanter.
2: Sí, al final, què pots fer? Si l'únic recurs que et queda és fer centrades laterals, qui millor que rematar-les que un central que en sap d'aquesta qüestió, no? I sobretot també això que serveixi per carregar tot el que és l'àrea del Vilafranca, i així és falta sobre la Novoa, empenya clarament, per tant el joc ha de seguir, i a veure si en aquest interval un rebot, el que sigui, però que arribi el gol de...
0: No sé què ens deu quedar, però la rep Héctor Miranda, tres quarts. Aixeca el cap, li doble Ricard, té per mig. Albert va quedar el central, que s'ha posat a l'atac Poto de nou, que està ara rebent moltíssimes accions de perill, les està posant totes, ara amaga, retalla, la posa de nou, refusada, ens han de quedar instants, ens han de quedar res segons perquè s'acabi aquest partit 3-3, al Sembollà se li estan en la categoria, depenia de ser mateix en aquesta mega retransmissió esportiva de Sant Boi en joc de dissabte. Us estem explicant dos descensos. Quina tarda portem, Joan.
2: Quina tarda.
0: No m'ho puc creure. I només ens fa falta una acció. Són detalls.
2: Pilota l'olla des de banda.
0: Com sigui, sisplau.
2: I no ens compliquem. Atenció, primer pal.
0: Acció, el primer pal. Compte aquí, aquest refugi.
3: Gol!
0: I el gol del Sembollà. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sembollà. És un miracle! És un miracle! Portem tot el partit agafant-nos el que sigui, pinya bestial del Sembollà, ara en comunió amb la grada, ho dèiem, és que era només un gol, ens han de quedar instants, mans al cap, ningú s'ho pot creure, tothom de la banqueta que ha sortit abraçat, delegat, entrenador, staff, tothom, jugadors a la gespa, és que només ens queda el xiulet final, el Sembollà acaba de fer un miracle, 3-4, de Després de que comencessis marcant, et remuntessis. Ara tu remuntes de nou. Alberto Triguero, que demana cap.

0: que el partit no s'ha acabat. Parla'm, Ivan Fuentes, això és incontrolable. Jugadors sense samarreta, la gent que vol saltar el camp, ens han de quedar instants. L'àrbitre que ensenya la groga, hi ha hagut un gol aquí després de la centrada lateral, no m'ho puc creure. Atlètic Vilafranca 3, Sant Boià 4!
1: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: De qui ha sigut el gol, sisplau, que no he pogut ni veure?
2: Albert Vázquez. Recordeu el nom. Albert Vázquez, l'heroi d'un Sant Boià que, si res no canvia en el que queda de temps afegit, mantindrà la categoria i seguirà sent equip de primera divisió catalana.
0: 3 a 4, Albert baixem Vázquez, a defensar, Joan. Baixem
2: el futbol fàcil. A la centrada, veure si algú la pot rematar, i ha sigut ell. Havia de ser un central en això de rematar de cap. És igual, la qüestió és que aquest gol per fi ha arribat. Amb un home més, el Sant Boià ha insistit i ha insistit, i al final té aquesta recompensa, i a la vegada el Terlenca ha rebut el 3-2 en contra.
0: Sí?
2: Per tant, doble alegria, però si us plau que tot acabi així a Vilafranca.
0: I aviam si no marquem un mes ara, quan Suli pressionava Alberto Triguero, que demà demana a l'àrbitre, sisplau, que això s'ha acabat ja, no sé què teníem d'afegir, tampoc s'ha perdut massa temps. Han d'haver passat ja 3, 4, 5 minuts, segurament s'afegeix alguna coseta més per aquest final de partit. És una bogeria i serà un servei de banda pel Sant Boià, que és que ha fet un miracle i era l'últim que ens esperava després d'aquesta temporada pràcticament tràgica amb Alberto Triguero, que ha canviat l'equip d'inici a fi. Ara, quan hi ha un fora de joc i serà pilota per la Fundació Leti Vilafranca, estem esperant, sisplau, aquest xiulet final, i tinc ganes de baixar a defensar, ningú s'ho pot creure. Saliu des de la banqueta, que li diu als seus companys, tothom a defensar, si us plau, res de pressionar, el que ens queda, tothom sota el travesser.
2: Tothom sota el travesser, Saliu està lesionat, igualment, és com si estigués jugant des de la banqueta amb aquesta intensitat. Un Saliu que té groga per treure's la samarreta durant la celebració, no? Igual que Albert Vázquez.
0: I normal.
2: Ara mateix està demanant el temps al Sant Boià, cosa que és totalment lògica i normal. A falta de saber també com queda el Tàrrega contra l'Escó. I atenció ara, que és el Vilafranca des de l'esquerra.
0: Atenció del Vilafranca, que la posa en segon pal. No hi ha perill, no hi ha perill. Segueixen intentant aquí el segon pal. De nou la centrada lateral. Ho intentava Isaac Carbó. I no hi ha res a la centrada, però sí que tindran un últim servei de córner per posar el perill final d'aquest partit. Boig 3-4. I hi ha aquí abraçades en la línia d'Alberto Triguero, que es mira el rellotge, no s'ho pot creure.
2: Al quart.
0: Sí, que això s'acabi ja, no entenem d'on s'estan traient aquest temps d'afegit.
2: Que està pujant Pol Soler.
0: Sí, Pol Soler, el porter rival, que no s'ho estan jugant res, recordem, no és que pugi dins l'àrea, però almenys s'apropen aquesta frontal. Ha de ser l'última marca jugada. La Fundació Atlètic Vilafranca, que la posen a Tubet, aquesta pilota que no s'acaba de decidir. Compte aquí l'acció, Poto, que la deixa córrer. Crec que aquí s'equivoca, perquè hi havia un altre servei de banda, s'havia de refusar això. Molts nervis a la grada, molts nervis a la gespa, molts nervis a la cabina de comentaris. El Sant Boià, que de moment està quedant-se primera catalana, la posa de nou l'Atlètic Vilafranca, compta aquesta pilota, que no ens marquin, ui, el xut, l'aturada, la tanca defensiva, això s'ha de treure d'aquí com sigui, volia xutar el porter, això va boig, la pilota fora, Ivan Fuentes, que no la toca, però això certifica el xiulet final del Sant Boià, que serà de nou equip de primera catalana, perquè en els últims instants, un gol no, un miracle d'Albert Vázquez, després d'intentar-ho constantment des del sector dret, després de que els laterals entressin i de nou agafessin el protagonisme com contra el Cubelles, comunió bestial del Sant Boià, els jugadors estaps i també la grada, això ha sigut un miracle, Joan, i us ho hem explicat a la sintonia de Sant Boi en Joc.
2: Un club centenari no podia acomiadar la temporada amb un descens, i un miracle d'Albert Vázquez ha posat aquesta certificació per quedar-se a la categoria. Recordem, Sant Boià amb 35 punts, matemàticament salvat. Mentre estàvem veient aquests últims minuts de prova per persones amb problemes cardiovasculars, estàvem pendents del que passava a Tàrrega. 2-0 guanyat a l'Escó. Però el millor de tot és que quan tu depens de tu mateix, tot això és igual. Amb aquest 3-4, el Sant Boià és equip de primera divisió catalana gràcies a aquest miracle d'Albert Vázquez, i també recordem els gols de Saliu, també els gols de Joan Avellanet i també Avici, tots els jugadors compromesos des del primer moment fins a l'últim, mai han deixat de creure, mai han deixat de somiar, no han tingut por a morir, si ho havien de fer amb els peus, ho havien de fer dempeus, però al final avui és jornada de celebració pel Sant Boià, que després del partit que s'ha fet s'ho mereixia, a més un partit on el més important ha sigut que s'ha sabut reposar mentalment de cada cop que ha rebut. I al final Triguero, també un dels nous propis de la temporada.
0: Quin home, Triguero, quin home que ha canviat aquest equip que havia començat aquesta temporada. No donaven una ni dins ni fora de la gespa. Ara ho escoltem, la grada que canta Sant Boià, Sant Boià. Perquè els desplaçats també han sigut uns quants desenes i moltes persones relatives als clubs, amics, famílies i seguidors d'aquest club centenari que un any més seguirà jugant a Primera Catalana i amb expectatives, evidentment, de seguir pujant en divisions. Aviam si ara podem parlar amb protagonistes en breus instants. El tema és aquest, que ara mateix sobre la gespa és una celebració, ha sigut
2: una festa,
0: un partit boig.
2: Sí.
0: I això ha acabat 3-4, qui s'estigui incorporant ara a la sintonia de Sant Boi en joc, així ha sigut el partit, el Sant Boià que ho ha guanyat 3-4, ha sigut un miracle d'últim moment, ho estàvem dient, que ens havíem d'agafar a un déu, a una deessa, a la festa major, el que faci falta, el que faci falta, perquè és que el que hem viscut
2: ara mateix,
0: avui ha sigut una
2: ara mateix mirada. Dani, el que fa falta és celebrar això aquí a Vilafranca, pizzeria amb matina per sopar i festa major, combinació perfecta avui, i sobretot que tot a Sant Boi recordi aquest nom, Albert Vázquez, l'heroi, el temps afegit de la segona part d'un Sant Boià que ha sabut patir i que a l'hora de veritat han portat el premi més que merescut.
0: Doncs sí, ja, la veritat és que tenim poques coses més a dir. El Sant Boià que ha guanyat aquest partit d'una manera èpica, s'ha començat, recordem, amb un gol de Sarín Saliu, la veritat, espectacular, aquesta mig tisora que ha trobat, quan ara els jugadors sobre la gespa celebren, i més que merescuts, després d'una temporada més que merescuda, i aquest és el tema. Ens han remuntat el partit i havíem de seguir lluitant-ho. Ho dèiem, feien falta canvis, el que feia falta era creure, feia falta agafar-nos el que fos falta, com ha sigut aquesta temporada, que ha sigut una autèntica bogeria. Estem baixant a la gespa, aviam si podem parlar amb protestes,
2: una
0: i
2: bogeria.
0: Ha tingut un final que, així com ha sigut mitja amarga aquest dissabte pel descens de la Ciutat Cooperativa, que per detalls se li han anat, hem estat a punt també d'explicar un altre descens per detalls, com era d'un Sant Boià, que no li estaven sortint la resta de resultats, el grup 3 de la Primera Catalana, que sí, li ha sortit al final, llàgrimes, nervis, emocions, sang, suor, ha sigut una bogeria, m'ha encantat explicar-ho, i aviam què ens expliquen els protagonistes d'aquest partit, perquè és que ha sigut uns minuts finals, bogeria. Què tal? Sensacions d'aquesta victòria final, ha sigut una bogeria final, no, el gol?
3: No, la veritat, és històric. Sembla que no, però ens ho mereixíem, tot el grup, hem treballat tots, tota la plantilla, els 25, som aquí, ens ho mereixíem. Després d'una temporada molt dura, ens ho mereixíem.
0: Comença ara la celebració amb l'equip.
3: Molt bé, ara serà el que depari tot. Estem tots molt feliços, l'afició sempre ens ha acompanyat, tothom, ens ha apoyat tothom, la Junta, tots, ens ho mereixem, de veritat.
0: Com ha canviat aquí aquest equip, l'Alberto Triguero, no? des de que va arribar aquest equip, és que és un altre.
3: Bueno, està en una situació molt complicada. L'Alberto em va fer un canvi d'idea. Creia que es podia revertir la situació, encara que fos molt difícil. La gent que ha arribat a última hora també ens ha ajudat moltíssim. I de veritat, això és de tothom. Del jugador, de l'afició, de tothom. Ens ho mereixíem.
0: De cara a la temporada vinent, assumir sobretot amb un ascens a la Lliga Elite, no? Entenem?
3: Bueno, anem pas per pas. Avui celebrarem, ja la gent farà el que tingui que fer i sí, a gaudir això, hem de gaudir el moment, tots.
0: Doncs felicitats per aquesta permanència a Primera Catalana, ja gaudir i celebrar amb la festa major. Parlàvem amb Poto, que avui ha sortit des de la banqueta lateral dret, ha estat posant moltíssimes accions de perill en aquest tram final de partit. Han canviat el partit, literalment.
2: Els tres canvis han sigut més que encertats, han canviat el partit. Al final, des de la banda dreta, Poto ha sabut no només centrar, sinó saber centrar intel·ligent, és a dir, quan toca, amb el timing més que necessari. Des de l'esquerra, Miranda ha fet el que ha volgut.
0: I quina imatge ara de la foto, de tot l'equip, de tot l'estat, de totes les persones properes que més l'està fent l'Albert Vilà.
4: Sí.
0: Després d'explicar un partit no té suficient, ve aquí a Vilafranca i li està fent la foto al Sant Boià. Quina imatge, aviam si ara podem seguir per amb protagonistes del que ha estat una temporada històrica pel Sant Boià. Per lo bo i per lo dolent. Per lo bo i per lo dolent, però que us l'hem explicat a la sintonia de Sant Boià en joc, sobretot aquest Sant Boià, que serà equip de primera catalana, que presumiblement tindrem de nou un derbi contra la Ciutat Cooperativa, després dels que vam viure la temporada passada, que també van ser una bogeria, i el Sant Boià, que serà de nou equip de primera catalana, ara quan podem seguir parlant amb més protagonistes. Joan Fuentes, el porter titular d'avui i una de les peces clau d'aquest equip. Sensacions, què tal? Com s'ha viscut aquest gol final?
5: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut dels més nervis, o sigui, dels més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. L'expulsió ens ha ajudat molt, el rival, i creient, i mira, ha acabat arribant. O sigui, estic superfeliç. Crec que és com guanyar un títol, perquè estàvem, tothom deia que havíem baixat, el record del gener, deien que estàvem descensos a segona catalana, i ho hem tret, i joder, estic molt feliç, sincerament.
0: Estem supercontents nosaltres també per aquesta permanència i llàgrimes pràcticament d'emoció. Felicitats, felicitats de nou. Clar, perquè és que tothom veu els resultats des de fora, però després internament, els entrenaments, treball, setmana a setmana, com es viu això? Perquè ara un premi enorme, no?, després de tant esforç.
5: Ha sigut un any molt difícil, molt, molt, molt difícil. Han passat dos cossos tècnics, molts jugadors, hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir, hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre. Però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot, i sincerament que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat és de no creure-s'ho gairebé, perquè hem treballat molt els entrenaments, l'Alberto, el cos tècnic s'ha desesperat amb nosaltres, som un equip, bueno, menys jo, i el Peque som un equip massa jove, per mi crec que era massa jove, i han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom, i mira, al final ho hem tret.
0: Ara gaudir a la festa major i pensar la temporada vinent, oi?
5: Exacte, és festa major a Sant Boi, i sí, ja pensar en la temporada vinent i a veure què passa.
0: Molt bé, Ivan Fuentes, felicitats per aquesta permanència a primera catalana. En aquesta victòria del Sant Boià 3-4 ha sigut espectacular viure de la sintonia de Sant Boi en joc. Albert, volem parlar amb tu, perquè crec que també t'hem de donar les gràcies, no només per ser el partit de la Ciutat Cooperativa, sinó també aquí al Sant Boià, perquè és que avui hem tingut una jornada històrica, gairebé no per tancar la temporada, però sí posar un dels punts finals a aquest any de Sant Boi en joc, que està sent històric.
6: Gràcies a vosaltres per la feina que heu fet avui, a Dani i Joan. Hem portat una bona notícia, que és aquesta que hem viscut a Sant Boi. Nosaltres encara venim afectats d'aquest ascens de la Ciutat Cooperativa, que ha sigut molt i molt dur. Però portem una de les dues bones notícies. La setmana que ve ens queda una última retransmissió a Sant Boi en joc. Esperem que puguem estar allà, perquè la santboiana femení es juga a la permanència a la divisió d'Honor B. És l'altra bona notícia que ens podem portar en aquestes últimes setmanes de temporada. Avui no l'he acabat de viure del tot, us he escoltat només, però crec que he viscut una bogeria aquí a Vilafranca del Penedès. Us hem portat una molt bona notícia, sobretot al club, al Futbol Club Sant Boià, que seguirà un any més a primera catalana sota tot el pronòstic, perquè ningú s'esperava, ho ha dit l'Ivan, quan anaven últims amb 9 punts en 12 partits. Llavors, moltes felicitats a l'equip, una alegria que ens han portat a Sant Boià en joc, una altra que ha sigut molt dura, que és la Alcia Cooperativa, i la setmana que ve més, i jo crec que les bones notícies, és que puguem estar avui aquí a Ràdio Sant Boi, i mira que estem lluny de Sant Boi, en plena festa major, però l'emissora s'ha transportat amb els dos equips de la ciutat per poder viure això.
0: El que faci falta, has viscut el més important. Gràcies, Albert, i també gràcies, Joan, per acompanyar-me, perquè déu-n'hi-do quin dia, eh?
2: Déu-n'hi-do quin dia, però bueno, al final, una reflexió que ens porta una jornada com avui és que al final és tan important saber caure dempeus i orgullós del treball que has fet, com també saber patir i aguantar fins a l'últim final, fins a creure, que és el que ha fet el Sant Boià en aquest cas, i res, i esperar, desitjar el millor a tots dos equips, tant a la Cope com al Sant Boià la temporada vinent, i també una reflexió més extraesportiva, d'acord? Que al final, bueno, tot acaba convergent al mateix punt, a Sant Boi i en aquest cas a la Festa Major, no?
0: Passen coses.
2: Passen coses sempre.
0: A Sant Boi passen coses.
2: I al final el Sant Boià tindrà molts motius per celebrar, la Cope tot el contrari, per desgràcia, però bueno, sempre és un plaer i sempre és molt bo veure com l'esport Sant Boià allà on va, com a mínim tu pots tenir un resultat millor o pitjor, però la imatge que hem viscut amb la Cope i amb el Sant Boià de tota la temporada, tenir la grada plena, això no ho pot dir tothom, com a mínim al Baix Llobregat.
0: Doncs sí, gràcies Joan, gràcies també al Franco Medina, que avui ens està fent el suport tècnic des de Ràdio Sant Boi, i nosaltres ho deixem així, gràcies a tots i totes les que ens acompanyeu a la sintonia de Sant Boi en joc setmana rere setmana. Això és el futbol, cares i cleus, us hem explicat el descens de la Ciutat Cooperativa Primera Catalana i la permanència d'aquest Futbol Club Sant Boià a la Primera Catalana, que ens deixa un any que ve en clau futbolística super emocionant per viure de nou un derbi. Gràcies a tots i totes. Ens escoltem a una propera edició de Sant Boià en joc. Gràcies.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
7: En Femení és el nou espai de Radio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
8: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
7: Perquè el que passa ens importa.
9: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
1: I a quina hora hem de venir?
2: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
1: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Ei! Viva el rotllo!
4: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Ho tenim tot preparat i a punt per compartir amb tots vosaltres una hora de jazz, del millor jazz de la nostra discoteca. Bé, sempre he escoltat dir allò de que el que funciona, millor no tocar-ho. No fos el cas que en l'intent de millorar-ho acabem per empitjorar-ho. Així que, i com venim fent al llarg de la temporada, també avui hem triat un estàndard, un d'aquells que es consideren inqüestionables, i el sometrem a un repàs cronològic que, com sempre, començarà per la versió més antiga per acabar amb la més actual. Doncs bé, com comprovareu, hem seleccionat versions protagonitzades per grans noms de la nostra música, solistes indiscutits i indiscutibles que ens oferiran diferents lectures d'aquest East of the Sun, que és el tema que hem triat per avui. Un tema, per cert, escrit pel compositor Buck Bumman l'any 1934. En aquells moments era estudiant de la Universitat de Princeton i el va escriure per una obra titulada Stax at Bobby, estrenada aquell mateix any en el teatre d'aquesta universitat situada en l'estat de New Jersey i protagonitzada per un grup vocal d'estudiants anomenats Princeton Triangle Club. Per cert, cal aclarir que el títol complet del tema és East of the Sun, West of the Moon. I tal i com podeu comprovar, i bé, segur que ja l'heu escoltat i sabeu de quin tema estic parlant, és una bellíssima balada romàntica, enregistrada per primer cop per l'orquestra d'Al Kemp, a la que li van seguir versions de la Casaloma Orquestra, Bob Crosby, Benny Goodman, Jimmy Dorsey, Jack Teagarden, Dizzy Gillespie, George Shearing, Miles Davis, Charlie Parker, Stan Getz, Oscar Peterson, Buddy Tate, Joshua Redman, bé, i un llarguíssim etcètera que pràcticament arribaria a l'infinit. I tot i que la nostra selecció és exclusivament instrumental, no podem oblidar les versions vocals de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Dinah Shore, Carmen McRae, Frank Sinatra, Benny Bennett i també un llarguíssim llistat. I penso que és d'obligat compliment esmentar la versió de Billie Holiday, que l'any 1952 en el disc Solitude va incloure aquest tema, el mateix que Diana Krall quan el 1999 el va incloure en el seu àlbum When I Look in Your Eyes. Per nosaltres, com tenim per costum, ens limitarem a les versions instrumentals i la primera que he seleccionat data de 1947 i la protagonitza Lester Young.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb el so inconfusible del saxotenor del senyor Lester Young, que l'any 1947 enregistra un disc per la companyia Aladdin. Era un d'aquells discos de 10 polzades a 78 revolucions per minut dels anomenats de pedra, que contenien un tema per cara. La cara B figurava el tema Shake of Araby i en la cara A el nostre tema d'avui que acabem d'escoltar. Lester Young al saxo tenor, Gene Debnovi al piano, Curly Russell al contrabaix, Jug Wine a la guitarra i Tiny Khan a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Bé, tres anys més tard, concretament l'any 1950, el saxofonista Al Charlie Parker enregistra un LP, un disc important en la seva carrera i que al pas del temps l'ha convertit en mític, titulat Charlie Parker With Strings. Ho va fer en el segell Mercury, tot i que l'any 1995 el segell Verve el va reeditar afegint diferents bonus track. Doncs bé, escoltem la versió de l'any 50 del senyor Charlie Parker.

Com dèiem, any 1950, amb arranjaments i direcció orquestral de Joe Lippmann, Charlie Parker, el saxo alt solista, va estar acompanyat de Ray Brown al contrabaix, Buddy Rich a la bateria i Bernie Leighton al piano, i evidentment amb una secció de corda. I bé, i continuem avançant en el temps, ara per detenir-nos en l'any 1958, quan el pianista Jim Robles, en formació de sextet, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Let's Get Acquainted with Jazz. Ho fa en el segell Tampa. El disc es va enregistrar a Hollywood el 20 de juny de l'any 1958 i contenia 6 temes per cara. Doncs bé, el segon de la cara B era aquest East of the Sun.

Dotze, el pianista Jim Robles al front d'un sextet amb Jim Robles, evidentment, al piano, Bernie Kisel a la guitarra, Red Mitchell al contrabaix, Mel Lewis a la bateria, Harold Land al saxo tenor, Larry Bunker al vibràfon i Petty Candoli a la trompeta. Ells ens han deixat aquesta curta, perquè de fet no arriba als 2 minuts 30 segons, però si més no intensa versió del nostre tema d'avui. I per allò de la compensació, el nostre proper convidat, el saxofonista Buddy Tate, l'any 1961 ens deixa una llarga versió, algo més de 7 minuts, que la va incloure en un LP publicat sota el títol de Groovin' with Buddy Tate, publicat en el segell Swingville i enregistrat en aquella època en els famosos estudis de so de l'enginyer Rudy Van Gelder a Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs bé, si us sembla, tot seguit gaudirem del so robust que va caracteritzar Buddy Tate, jo diria que en la línia, en l'estil del senyor Ben Webster. Escoltem, doncs, Buddy Tate.

Doncs bé, jazzísticament parlant, hem retrocedit fins al 17 de febrer de l'any 1961, quan en una única sessió Buddy Tate va enregistrar un àlbum titulat Groovin' with Buddy Tate, que contenia aquesta sentida versió del nostre Is of the Sun, aquest tema que avui hem triat per tal d'oferir-lo en diferents versions. Buddy Tate, el saxo tenor, per cert, en alguns temes d'aquest àlbum, Buddy Tate toca el clarinet, acompanyat de Ronald Bright al piano, Wally Richardson a la guitarra, George Tucker al contrabaix i Ray Brooks a la bateria. Ells han estat els músics que han intervingut en aquest àlbum. Em vull ressaltar el so que Buddy Tate extraïa del seu saxo tenor, com si no el coneixies, un so càlid, un so vigorós, ple de swing i molt arrelat en el blues. George Holmes Buddy Tate, nascut el 22 de febrer del 1930 a la població de Sherman, en l'estat de Texas, i que ens va deixar el 10 de febrer del 2001 a la població de Chandler, a l'estat d'Arizona, quan tenia 87 anys. Bé, i tot seguit farem un salt important per traslladar-nos directament a l'any 1975. Dos grans de la nostra música, Joe Benuti al violí i Earl Hines al piano, enregistren un disc en formació de duet que titulen Hot Sonatas. Ho fan pel segell Chiaroscuro i l'enregistren a la ciutat de New York el 22 d'octubre d'aquell 1975 en els estudis Downwood Sound. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, Joe Benuti i Earl Hines, o Earl Hines i Joe Benuti, que també en aquest cas l'ordre dels factors no altera el resultat, un resultat que és una mostra inqüestionable d'autèntic swing. I continuem avançant, ara ens detindrem en el 1984 per assistir a una actuació en directe que es va celebrar en el Club Chester, en la població de Sutton-on-Shea, a Anglaterra. Els protagonistes són el trio del pianista Eddie Thompson, que va tenir com a estrella convidada el saxofonista Speke Robinson. Era concretament el dia 24 de juliol de l'any 1984 i tot el material es va enregistrar i posteriorment es va publicar en dos àlbums titulats A Chester's Volum 1 i Volum 2. La versió d'aquest East of the Sun es va incloure en el volum 2. Escoltem-lo.

Doncs bé, tal com esteu escoltant en viu i en directe aquesta actuació del pianista Eddie Thompson, acompanyat de Len Skeet al contrabaix, Jim Hall a la bateria, i que va tenir com a convidat estrella el senyor Speak Robinson al saxo tenor. Un concert en viu enregistrat en un club d'una ciutat d'Anglaterra, concretament Southend-on-Sea, titulat Chester. I continuem. Els nostres propers convidats són un grup liderat pel gran trompetista Wynton Marsalis. Doncs bé, ell l'any 1991 llença al mercat un àlbum que assoliria un enorme èxit entre els afeccionats i, per suposat, també per part de la crítica. L'àlbum es titula The Standards Time Volume 2. Aclarir que uns anys abans, 4, l'any 1987, s'havia publicat un altre àlbum amb el títol de Standard Time Volume 1, però cal dir que en aquest cas, i per trencar la regla que assegura que segones parts mai van ser bones, el segon disc és absolutament recomanable i jo diria més, és d'obligat coneixement per tots aquells que ens estimem la nostra música.

Doncs bé, Marcus Roberts al piano, Reginald Bill al contrabaix i Jeff Time Watts a la bateria han estat els protagonistes. Com deia, aquesta versió l'he recuperat d'un àlbum titulat Standard Time Volum 2, editat pel segell Columbia i enregistrat en diferents dates que van des del setembre del 87 a l'agost de 1989. I tal, i també com dèiem a la presentació, el disc que aquest es va publicar a nom de Wynton Marsalis i de fet ell és l'estrella i participa en la pràctica totalitat dels temes excepte aquest East of the Sun que ha anat a càrrec en exclusiva del trio que, del seu grup.

0: El Fotimer, escoltant discos sencers amb Àlex Torío.
1: En Giral i la P ens trobem amb una cançó que en el seu dia va ser polèmica. Tothom estava molt atent al que feia Bob Dylan i tothom estava molt atent a les lletres de Bob Dylan. La cançó Joy és una altra epopeia, igual que ho era Hurricane, però en aquest cas a qui glorifica de forma, pel que es veu, molt idealitzada i poc realista és a un capo de la màfia de Nova York, Joey Gallo, que va ser assassinat juntament amb la seva família mentre celebrava el seu aniversari en un restaurant. Les crítiques, s'entenen, venien per la amoralitat d'idealitzar un mafiós com si fos pacífic, una mica el mateix que es podia haver dit de la pel·lícula de Coppola, no?, del Padrí. Perquè en realitat aquest Joey Gallo també se'l coneixia com Crazy Joe, perquè era especialment violent. No entenem ben bé per què Dylan, què li va veure, o Dylan o Jacques Levy. Ens retrobem d'aquí 11 minutets.

0: Estem acabant el programa per la missió regular de l'FM dedicat, però jo els he dit que continuarem bastant estona més. Per acabar, li he preguntat a Rob Stoner com va ser treballar amb Dylan durant el disc i durant la gira. És molt interessant, descobreixes moltes coses amb aquesta resposta.
1: To work with Bob, but it was also challenging because he was not communicative.
2: Treballar amb en Bob era musicalment molt gratificant, però també complicat, perquè ell no es comunicava de manera convencional. Donava respostes molt vagues i metafòriques. Per exemple, si li preguntaves alguna cosa, et podia dir, podries tocar un acord més taronja? O fes que soni més com un elefant. Hi havia molts egos al show i en Jacques Levy, que també era psicòleg clínic, ajudava molt a gestionar les persones. Com que en Bob no volia tractar directament amb els músics, jo em vaig convertir en el seu assistent executiu. Els músics parlaven amb mi i jo transmetia amb Bob. Sense voler-ho, em vaig convertir en el líder de la banda per defecte, perquè ningú més volia assumir aquella responsabilitat.
0: Els que marxeu ara quan sonin els senyals horaris, us recomano que acabeu d'escoltar el programa en el podcast. Ara, de moment, posarem aquí Romance in Durango, setena cançó del disc, una altra amb sensació de western, la mateixa sensació que ja transmet la portada del disc, i bé, a mi també això em porta a la banda sonora de Pat Garrett and Billy the Kid, que havia fet ell anys abans. I també tenim l'ocasió de sentir Bob Dylan cantant en castellà en alguns fragments. No és un gran castellà. Els que no seguiu per aquí, fins la setmana que ve, i si no, fins d'aquí una estona.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: la calçotada, collons.
1: L'altre dia jo buscava una nena catalana en el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb això llegendari, que ara dissabà.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Ràdio Sant Boi. Només èxits. Por dos semanas que ya casi ni duermo.